0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la milla mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
4: Está la falta. ¡Uy, Ferran, Ferran, Merino, remata Merino! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marcó Merino! ¡Cómo me alegro por ti, chaval!
5: ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín!
6: Èpica, marcant el gol de la victòria que els classifica per quarts de final al minut 91 de nou amb Mikel Merino com a protagonista, com va fer dos anys a l'Eurocopa, sortint el navarrès de la banqueta, portant a la glòria la selecció espanyola, que ja està entre les 8 millors seleccions del Mundial. I no em miris així, Jordi, que és que el Willy avui tenia ganes de jugar.
7: Estava inspirat.
6: Som els del Què t'hi jugues, ja ho sabeu, des de les 12 i fins les 2 a SER Catalunya, sigui Sant Fermín o sigui el dia que toqui. Què t'hi

0: l'endemà de l'agònica victòria d'Espanya davant Portugal per 1-0, gràcies a Mikel Merino, que fa uns mesos es recuperava d'una greu lesió i creia que es perdria el Mundial i que ahir, quan només portava 5 minuts al terreny de joc, va carregar-se a Portugal 16 anys després al Mundial.
1: ¿Hasta qué punto creemos en que se puede meter un gol hasta el último minuto? Al 100%. Creo que es la mentalidad que hay que tener, generar un impacto en el juego, y eso es lo que hemos hecho todos los que hemos entrado, ¿no? Entrar con hambre, con energía. Me gusta dejarlos para el último minuto. Nos está yendo bien así y bueno, ojalá vengan más.
0: Ell és un dels homes de més confiança de Luis de la Fuente, que el va incloure a la llista, malgrat encara no feia ni encara no fa ni dos mesos que va tornar als entrenaments després de fracturar-se per estrès al peu dret. Molts van ser crítics amb aquesta insistència de la Fuente amb Merino després dels pocs minuts que havia jugat des de la seva lesió, però ahir ell, Mikel Merino, va agrair la confiança dels que han confiat en ell.
1: Bueno, no creo mucho en la justicia o injusticia, creo en la realidad, y la realidad es que todo el mundo tiene una voz y voto y puede decir lo que le da la gana, o respeto opiniones e intento que no me afecten mucho.
2: ¿Te molestó?
1: No me molestó, porque entiendo cómo funciona esto, porque seguramente mañana en los periódicos todos dirán que soy buenísimo y yo tampoco me lo voy a creer de esa manera. Son momentos altos y bajos, a veces juegas mejor, pero creo que mi aportación siempre ha sido de dar lo mejor que tengo, y desde luego que agradezco mucho que Rodri, que bueno, un balón de oro, todo lo que ha hecho en su carrera, algo sabrá de fútbol y bueno, que me ponga en valor, la verdad que se lo agradezco mucho, porque yo pongo todo de mi parte para intentar hacerlo bien.
0: Agraït Mikel Merino, segurament qui més ha confiat en ell, de la Fuente, el seleccionador.
3: Yo llegué a decir incluso algo más, que si hace falta iría a recogerle en brazos a su casa. Y es verdad, Mikel Merino es un jugador grandioso, fantástico, excepcional, un top mundial, de los mejores del mundo en su posición también, y que a nosotros siempre nos da un grandísimo resultado, pero por lo buen futbolista que es.
0: Elogis per Mikel Merino i pels canvis que un cop més van decidir el partit. Va estar assistit Mikel Merino per un Ferran Torres que va sortir al minut 75 i va fer un gran partit.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese, y conforme controlaba, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel. Al final, en este tipo de torneos muchas veces los partidos se resuelven de los jugadores del banquillo. Hoy se ha demostrado el gol y asistencia de gente del banquillo. Entonces creo que es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar.
0: Des dels Estats Units, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Què és el que més et va agradar, Santi, d'aquesta victòria a l'últim minut pràcticament d'Espanya contra Portugal?
5: Crec que és important remarcar el Mundial que estan fent dos futbolistes del Barça, més enllà de Lamine Yamal, més enllà de Pedri, més enllà de les figures. Crec que estan fent un Mundial espectacular tant Pau Cubarsí com Dani Olmo. Pau Cubarsí està portant moltíssim a l'eix de la defensa al costat d'Aymeric Laporte. De fet, ell se sent bé amb una figura com Laporte al costat, i ell és qui ha de tirar de la defensa. Laporte aporta la jerarquia, el coneixement, aporta doncs aquesta veterania necessària en una línia defensiva, però el que soluciona els problemes, el que va a creuar, el que xoca amb els centrals, el que treu la pilota jugada, és Pau Cubarsí, i això ell ho nota i accepta que està sent un pas endavant en la seva carrera jugar tan i tan bé aquest Mundial. I després l'altra figura destacada és Dani Olmo. Dani Olmo està fent un Mundial que és una autèntica barbaritat. Ahir deixa sol a Mikel Oyarzabal en la jugada que falla un gol sol contra el porter. Després fa un partit espectacular, combinant amb Lamine, combinant amb Mikel Merino. És un futbolista que és el que està més en forma de la selecció, sense cap mena de dubte. Més que Lamine, més que Pedri, que ahir no va estar del tot bé, però que apareixerà el millor Pedri, Dani Olmo està fent un Mundial que ho destaquen dins del cos tècnic de la selecció. Ha caigut pel seu propi pes la titularitat de Dani Olmo després d'un inici on no la va tenir garantida, i s'han de destacar aquestes dues figures en clau blaugrana. Pau Cubarsí i Dani Olmo, que estan sent pilars fonamentals de l'Espanya de Luis de la Fuente.
0: I estàs d'acord, Jordi, amb el Santi, en destacar aquests dos jugadors indispensables ja per De La Fuente, tant Dani Olmo com Pau Cubarsí.
2: Sí, perquè jo crec que el Santi ha resumit una mica les dues grans virtuts. És a dir, a Espanya li generen molt poques oportunitats.
0: Sí, sí, és que cinc partits sense encaixar cap gol.
2: Cinc partits
0: ja.
2: I li han fet cinc xuts a porta. Encaixa molt poc, li genera molt poc i Cubarsí té molt a veure. Però després aquest punt de dinamisme, de vitalitat, d'energia, de trencar línies, d'assistències, de Dani Olmo en la seva millor versió, jo estic molt d'acord que són els dos puntals de la selecció.
0: Ahir sorprenia el propi Carrusel, no? L'equip de Dallas deia als nostres companys aquest canvi de Dani Olmo que va sorprendre, però és veritat que després li va sortir perfecte el canvi del pla de partit a Luis de la Fuente amb els canvis que va fer. La derrota de Portugal, l'eliminació de Portugal, va tenir dues derivades. La primera, la veu del català Robert Martínez com a seleccionador.
6: Sí, hoy es mi último partido con la selección. Balance de orgullo. Yo creo que es más un balance... Yo creo que vosotros podéis ver el aspecto más objetivo, que son los 45 partidos que he tenido, todo lo que hemos hecho juntos, pero yo creo que me llevo más el aspecto de sentirme recibido en Portugal como un portugués más, muy querido, tanto a la familia como a mí mismo, y es una memoria que me llevo para siempre. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad.
0: La veu de Robert Martínez i l'altra derivada, la veu del Mundial de Cristiano Ronaldo.
7: La consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de consciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: A Dallas, Bruno Alemany, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Quines van ser les claus per tu del partit, Bruno, d'aquesta victòria d'Espanya?
8: Jo crec que van madurar bé el partit, va tenir més ocasions. És cert que aquest 1 contra 1 de Lamin contra Nuno Mendes va marcar els minuts als que van coincidir al terreny de joc. Li va posar, com fa sempre el portuguès del Paris Saint-Germain, les coses molt complicades a Lamin Yamal. També és cert que en una gran arrencada de Lamin es va acabar lesionant Nuno Mendes per l'esforç físic que va haver de fer, i a partir d'aquí doncs Espanya, sense grans versions individuals més enllà de Rodri i Dani Olmo, crec que va fer millor partit a nivell col·lectiu i va mereixer estar als quarts de final. Gran partit de Dani Olmo, com dèiem, va rebre per dintre amb molta facilitat, creant molt de perill a la defensa de Portugal, i després partit bastant fluixot de Pedri. Se'l veia lent, sense les idees massa clares, i a diferència d'ell, Rodri sí que va fer un tros de partit. Per tant, victòria merescuda de la selecció espanyola, sense una versió top encara de Lamine Yamal, amb un grandíssim Dani Olmo, molt bé també Cubarsí fent parella amb Laporte, i la veritat és que Pedri no està o no va estar al nivell que ens té acostumats.
0: Cert, ara en parlarem de seguida, que ja ens està escoltant l'Àlex Dalmas d'aquesta versió més apagada de Pedri, però Bruno, plorava desconsolat Cristiano al final del partit, s'acomiadava dels Mundials en Portugal, és l'adeu d'una era.
8: A mi em fa una mica de cosa veure els grans cracs acabar el seu camí, la seva història a un campionat com el Mundial d'aquesta manera. Em fa cosa perquè realment Cristiano va estar molt lluny durant tot el Mundial, més enllà dels tres gols. Dos arriben de penal, l'únic que no és de penal li fa la selecció d'Uzbekistan. Ha estat un Mundial molt fluix de Cristiano Ronaldo, que li ha restat a la selecció portuguesa, perquè el seu nivell de mobilitat, la poca capacitat per desmarcar-se i demés, crec que li han restat a la selecció portuguesa, i ha estat una de les claus de que no hagi fet un millor Mundial la selecció de Roberto Martínez. Per mi és un jugador nivell campió del Mundial, és a dir, és una llegenda del futbol, Cristiano Ronaldo, però mai ha estat als Mundials al nivell que sí que li hem vist als clubs. I ha tingut bones generacions de jugadors portuguesos, però mai ha acabat de donar aquest nivell que sí que l'hem vist, sobretot a la seva època al Real Madrid, també al Manchester United, mai ha assolit aquest nivell.
0: Cert, un Cristiano que ha brillat molt més amb els clubs que no pas en Portugal als Mundials, i ahir jugava ja l'últim partit amb una cita mundialista amb la seva selecció. Moltes gràcies, Bruno.
8: Molt bé, que vagi bé, una abraçada.
9: Del Masterclass.
0: Àlex Dalmas, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia, Helena, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal? Suposo que gaudint aquests dies, deus estar gaudint com un nen petit, veient el Mundial.
10: Sí, gaudint i dormint poc, també, però gaudint molt, sí.
0: Bueno, ara que ja van disminuint el nombre de partits per dia, també els horaris es posen una miqueta ja més normals per la nostra franja, òbviament.
10: Sí, crec que només n'hi ha, en queda un, no? Les dues de la matinada,
0: sí,
10: crec, i tota
0: quarts,
10: la resta
0: sí.
10: ja és més normal. Així que sí, ara la cosa va millorant tant en partits, en nivell, com en horaris també, sí.
0: Àlex, ja tenim a la selecció espanyola a quarts de final, sense brillar, però va avançant l'equip de la Fuente.
10: Sí, a mi, jo crec que Espanya va creixent en el campionat, va de menys a més. Ahir és veritat que no és un partit del tot brillant, però sí que em sembla un partit d'una selecció amb potencial guanyadora d'un Mundial, no? És a dir, un partit, ara ho deia el Bruno, no? On no comets masses errades, on acabes tenint el domini del joc, on a la segona part demostres més mentalitat, acabes enfonsant a Portugal, i crec que és justa. Crec que va ser un partit molt igualat, molt tàctic, ara en parlarem. Jo crec que tant el plantejament de Portugal com el d'Espanya tenia alguns punts tàctics molt interessants. Jo diria que amb ritme baix, i això és per l'estat físic dels jugadors més importants, parlava ara el Bruno de l'estat de Pedri, que se'l veu cansat, també es veu cansat a Vitinha, també hi ha jugadors claus, fins i tot Lamine no arriben al seu millor estat perquè, òbviament, no pot encadenar encara esforços. Crec que va ser de ritme baix, però de dues seleccions que tenen les propostes molt clares i que tenien potencial per guanyar. Per tant, jo crec que és el primer partit del Mundial on se'n va, on una de les possibles campiona elimina una altra possible campiona.
0: Àlex, sembla que De La Fuente ja ha trobat, no?, el seu 11 tipus. Va tenir algun dubte a l'inici amb aquella suplència de Dani Olmo, que ahir va ser, com deia el Santi, el millor del partit.
10: Sí. Crec que és la primera clau. Sí, crec que és la primera clau no només del partit, sinó de la trajectòria de la selecció espanyola. Crec que ha trobat l'encaix amb Dani Olmo en aquesta tercera alçada. Per mi és imprescindible, no només per al nivell qualitatiu, sinó per perfil. És a dir, Merino va sortir a la segona part i ho va fer molt bé, però ni Merino, ni Fabián, ni Baena jugant per dins et poden aportar de manera permanent el que fa Dani Olmo, que crec que va accelerar molt el joc, va estar molt bé. I després el lateral dret, en aquesta pugna que vèiem entre Llorente i Pedro Porro, ho vam parlar aquí la setmana passada. Crec que és bastant notori que Lamine Yamal se sent més còmode amb Pedro Porro perquè l'entén millor el seu joc, i crec que ho ha trobat Luis de la Fuente. Crec que ho ha trobat, fins i tot ha trobat els canvis. Després parlarem, perquè per mi va ser la gran clau del partit, no?, l'encert de Luis de la Fuente per davant del de Robert Martínez amb l'entrada dels canvis. Però crec que ha trobat tant l'11 com els jugadors per sortir quan el partit està llançat ja.
0: Què et va semblar, Àlex, el partit de Portugal? Perquè vam veure una versió molt poc, no, ja no dir-te atrevida, no?, però és que va molt poc propositiva de l'equip de Robert Martínez.
10: Sí, i atrevida també, Helena, ja ho dius bé. Jo crec que la part final va ser més atrevit a Luis de la Fuente que a Robert, i per això es va emportar el partit, no? Mira, va ser un partit molt tàctic, com et deia, perquè vam veure a Portugal, vam veure que al mig del camp feia marcats a l'home. Segurament per això, abans ens deia, parlava el Bruno de Pedri, segurament per això va estar bastant incòmode, perquè Pedri els marcatges individuals jo diria que és la cosa que més li dificulta el seu joc, i a més si no està físicament a tope, doncs encara més. I vam veure, que a mi em va sobtar, un Cristiano que estava sobre de la port. Per tant, el que va fer Portugal va ser flotar Cubarsí. No és casualitat que Cubarsí fos el jugador de camp que la primera part va tocar més pilotes i va tocar gairebé el triple que la port. Amb la qual cosa, Cristiano Ronaldo estava allà, segurament per agafar Espanya en transicions, perquè Cristiano podia igualar la velocitat de la port, no la de Cubarsí, però és veritat que al principi Espanya va estar una mica incòmoda, però a poc a poc Cubarsí van agafant lideratge, i com també destaco el que ha dit el Bruno abans, per mi Cubarsí acaba completant un partit magnífic, en pilota, sense pilota. La segona part la cosa s'iguala. Jo crec que Espanya és més valenta, va més a per al partit, domina més, enfonsa més a Portugal, I després, per mi, l'aspecte clau són els canvis. Luis de la Fuente està molt millor. No era fàcil, era arriscat els moviments que fa i els canvis que fa, perquè Dani Olmo estava sent el millor de llarg. Pedri és un jugador transcendental i treu a Dani Olmo, treu a Pedri, treu a Baena i fa entrar a Miquel Merino, a Ferran i a Fabián.
0: És que treu pràcticament els jugadors més creatius, no, que tenia sobre el camp.
10: Sí, i a la vegada, em preguntaves per Portugal, Portugal fa també un moviment que és treure Vitinha, entra Bernardo Silva i entra Conscienciao a la dreta. I fixeu-vos, curiositats de la vida, per tant, un canvi atrevit, un moviment atrevit contra un moviment no tan atrevit. Curiositats de la vida, el gol el fa, participen Fabián, Merino, Ferran, amb aquella assistència, i el que surt de posició i es desajusta, qui és de Portugal? Bernardo Silva, que era un dels canvis. Per tant, em sembla que aquí Luis de la Fuente és clau i li va guanyar la partida, Robert.
0: I parlaves ara, Àlex, de Ferran Torres, que és cert que no està tenint titularitats, però els minuts que té els està aprofitant molt bé. Ahir va ser dels més destacats, jugant, sortint al terreny de joc al minut 75.
10: Sí, sí, sí, tens tota la raó, Elena. Per mi va jugar 20, crec que va jugar 25 minuts, per mi tot el que va fer ho va fer bé. I a mi Ferran Torres és un jugador que m'agrada molt, perquè ja sabem que no és un primer espasa tècnicament, no és un primer espasa de la definició, però no negocia mai cap esforç, sempre és positiu. Fixa't que després de no jugar i de segurament tenir uns minuts on no va estar bé, va sortir el camp i no es va deixar influenciar psíquicament per això, sinó que fa un partit meravellós amb aquesta energia positiva. Totes les ocasions, i quan dic totes són literalment totes perquè les he comptat, que fa Espanya en els últims 25 minuts tenen alguna cosa de Ferran, o un moviment a l'espai, o un contacte de pilota com la passada del gol, o alguna cosa de Ferran Torres. Per mi els seus minuts són fantàstics i Luis de la Fuente ha trobat una peça com per revitalitzar l'atac o per jugar a pròrrogues perfecte.
0: Un altre dels jugadors del que volem parlar amb tu, Àlex, és del partit de Lamine Yamal. Ahir va ser Nuno Mendes qui va haver de lluitar amb ell, que al minut 55 va retirar-se lesionat. Això va dir Luis de la Fuente del partit de Lamine Yamal.
11: Pues mira, para mí hoy Lamine ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamine. No sabemos, pero normalmente cuando a alguien le pasan ese tipo de lesiones es porque estás al límite de tu poder físico. Y Lamine hoy ha hecho un trabajo espectacular. Insisto, para mí hoy uno de los partidos más importantes en la historia de Lamine, en la su corta historia, pero brillantísima historia, y lo que le queda.
0: ¿També t'ho va semblar a tu, Àlex, un partit extraordinari de Lamine?
10: No extraordinari, però molt bon partit, sí. Molt bon partit, menys perquè hi ha moltes coses que no es veuen, no? És a dir, diverses coses a dir sobre Lamine. Quan us deia que era un partit molt tàctic és perquè Espanya tenia dues opcions davant de Nuno Mendes, que és un jugador ofensivament molt difícil d'aturar, era seguir-lo o intentar explotar les seves esquenes. El que va optar Espanya va ser deixar Lamine despenjat perquè fos el jugador que rebés la primera passada d'Espanya quan recuperava, i això ho va fer molt bé. I això va exigir, recordeu la primera part, hi ha una ocasió de Lamine que fa un xut bastant feble, i fins i tot una altra jugada que venen exactament així. Espanya recupera, juga en aquesta zona on Nuno Mendes ja no hi era perquè havia anat cap a dalt i la troba Lamine. Per tant, aquesta exigència que diu Luis de la Fuente hi va ser-hi durant tot el partit, i segurament per això es va trencar. És veritat que Lamine, en el cara a cara, com ens deia Bruno abans, no el va aconseguir superar, només un parell de vegades. Però tot i així, a mi em va agradar que va demostrar molta maduresa. No es va frustrar. Lamine està acostumat a lateral que té al davant, lateral que supera. I ahir no ho va tenir. I ell no es va deixar portar pels nervis, no es va deixar portar per la frustració, com et deia. I crec que va aguantar molt bé el partit, va esperar el seu moment, i quan es lesiona en uno, té a Semedo al davant, i em sembla que allà millora, comença a aglutinar molts més rivals, i això l'equip ho agraeix.
0: Àlex, i què creus que li està passant a Pedri? Perquè estem acostumats normalment a veure una versió molt regular i molt millor del jugador. Ahir és veritat que no va estar massa encertat.
10: Sí, per mi és un tema sobretot físic, eh? Mira, ja us deia al principi, els marcatges a l'home, a Pedri no li van massa bé, perquè ell és un jugador acostumat a fluir pel camp, a buscar els espais lliures, a tenir molta continuïtat de joc, a moure's, i tenir sempre algú a sobre li dificulta. Normalment, quan té marcatges a l'home, les primeres parts li costen molt i les segones es va obrint, no? Per tant, jo crec que és, per una part, tema tàctic molt puntual d'ahir, i després un tema físic. Jo no el veig fresc del tot. Crec que és circumstancial, no crec que estigui espès, no crec que estigui malament. Crec que és una cosa que els futbolistes al llarg de l'any ho passen, no? Hi ha moments on estan més bé, moments on no estan tan bé, i a Pedri li ha agafat un moment que no està tan bé. Dit això, és l'únic perfil que té aquesta selecció per jugar en el segon graó, per jugar de vuit, i per mi ha de ser innegociable. I crec que Pedri doncs no és un tema que sigui continu. Probablement doncs el proper partit que li toqui a Espanya tornem a veure una molt bona versió de Pedri. Crec que ha de ser innegociable, no està bé físicament i crec que ara això es nota.
0: Pedri negociable per l'Àlex. No sé si algun d'aquests revulsius que va sortir ahir des de la banqueta, el mateix Miquel Merino, Ferran Torres, del que parlàvem ara, Àlex, creus que s'han guanyat saltar a l'11 o que ja està bé que siguin les bales que té De La Fuente per fer canvis al llarg dels micropartits, no? del propi partit?
10: Per mi ja està bé. A vegades el futbol tendim a donar massa importància als 11 que surten i massa poc als que acaben el partit, els que juguen la pròrroga, quan hem vist la història ens demostra que moltes vegades aquests són molt més importants. Ahir és un altre exemple, no? Però hi ha hagut molts mundials on els han decidit els jugadors de refresc. Per mi ja està bé així. És veritat que caure en la monotonia d'un 11 jo crec que tampoc és bo del tot. Podria donar entrada a un dels dos. Jo amb Merino no ho faria. Per mi Merino sí que és una peça per entrar a segones parts, i per mi al mig del camp d'Espanya sí que necessita aquests tres graons molt marcats. Un, Rodri, que ara està molt bé. Dos, Pedri per perfil. I tres, per mi, Dani Olmo, que és l'únic mitja punta pur que té aquesta selecció. Per tant, Merino, Fabián, jo aquí sí que els veig per entrar a segones parts. L'únic que et podria comprar que sortís d'inici és Ferran i que vagin entrés a la segona part. Però vaja, per mi ja està bé. Jo crec que ha trobat a l'11 i crec que el proper partit davant de Bèlgica sortirà amb aquests.
0: Doncs veurem quin és el pla de partit de La Fuente per aquest divendres. Quarts de final, Espanya contra Bèlgica. Ho analitzarem aquí, com sempre, amb l'Àlex Dalmas, al Què t'hi jugues. Moltes gràcies, Àlex, per ser un dia més amb nosaltres.
10: A vosaltres. Adéu, Helena.
0: Una Espanya que jugarà, com diem, als quarts de final divendres a Los Angeles contra una Bèlgica que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units. El Santiago Valle, després d'aquesta victòria contundent de Bèlgica 4-1 sobre els Estats Units, ha estat amb Courtois i amb Witsel.
12: Bueno, al final era un partido que anticipaba un poco, que podía cruzarnos en cuartos, y estamos felices de llegar a un partido de alto nivel, de estar en los últimos 8. Yo creo que es bonito para nosotros como país, porque bueno, tampoco somos ya la generación dorada de 2018, pero sí tenemos un buen equipo. España para mí es favorito a ganarlo todo. Todavía no han encajado gol, sufren muy poco. Yo creo que hoy es el primer partido donde he visto a Unai hacer alguna parada. Sabemos que en ataque con Lamine, con Mikel, en centro de campo también con Pedri, con Rodri, pues al final es un equipo con mucho talento, y no solo los 11 que juegan hoy, Ferran, Mikel Merino, que han hecho la diferencia al final, pues bueno, son todos jugadorazos, y será nosotros de creer que podemos ganarles y ojalá hacerlo.
13: Tibu, ¿tienes ganas especiales de enfrentarte contra la selección española porque los conoces de la liga y por todos los duelos que has disputado ya sobre el campo con ellos?
12: Sí, porque bueno, al final para mí España es mi segunda casa. Me siento, no diría mitad español, pero casi. Al final tengo dos hijos con el pasaporte español, que ya le amenacé a mi hijo que no vaya con España, pero al final es un partido bonito y lo disfrutaré. Obviamente espero con un buen final para nosotros, pero si no, pues siempre deseo lo mejor a España.
13: Axel Witsel, el jugador del Atlético, jugador del Girona, que se ha clasificado para la siguiente ronda, y ahora una de las favoritas, España. ¿Cómo es ese partido?
14: Son favoritos para mí con Francia también. España es de calidad igual, va a ser un partido difícil. ¿Cómo vamos a afrontar España? A dar todo, dar nuestra vida. Como lo dije, es un equipo para mí favorito de este mundial, pero bueno, es un cuarto de final de un mundial y todo puede pasar.
0: Witsel i Courtois, el micròfon del Santi Ovalle a la cadena SER, posant Espanya com a favorita, ja no només per aquest partit de quarts de final d'Espanya contra Bèlgica, sinó de cara a proclamar-se campiona del món en poc més de dues setmanes. Victòria contundent, com dèiem, de Bèlgica 4-1 sobre els Estats Units, que hi ha així la darrera anfitriona d'aquest Mundial. Abans del partit, però, ahir us parlàvem de la polèmica que va haver-hi amb Balogun, aquest jugador dels Estats Units, a qui la FIFA li va treure la targeta vermella i la sanció que li impedia jugar aquest partit. Donald Trump va admetre abans del partit que sí, que havia trucat a Gianni Infantino perquè revisés aquella sanció.
15: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction.
0: Diu Trump que ell no sabia, no entén massa bé de futbol, que no, allò no era falta. No entén, però diu que allò no era falta i que aleshores que va trucar a Gianni, el seu amic Gianni Infantino, i és cert, Jordi Martí, que la FIFA va reconèixer Gianni Infantino en un comunicat que sí que havien rebut aquesta trucada de Trump, com en reben moltes de molts mandataris, però que no va ser decisiva en la seva... que no va influir en la seva decisió.
2: És una ingerència en tota regla admesa per les dues parts. Ara en parlarem de què suposa la paraula ingerència. Ens hi hem de fixar. Però certament és una trucada de Trump a Infantino, president de la FIFA, que serveix per indultar el davanter centre dels Estats Units, Balogun. De manera que aquesta matinada passada, Balogun ha pogut jugar contra Bèlgica. Imaginem-nos què hauria pogut passar si marca. Posem-nos també...
0: Si elimina Bèlgica.
2: Si elimina Bèlgica. Imaginem-nos també amb la pell de l'àrbitre de Jordània, de pensar que estàs arbitrant un partit on els amos volen i han dit descaradament qui volen que guanyi. Realment tot plegat era un exocac per aquest àrbitre. I ara parlem de l'escàndol. L'escàndol per què ha pogut jugar contra Bèlgica Balogun, a pesar que havia vist targeta vermella molt clara en aquest partit contra Bòsnia-Herzegovina. Trump, com ara hem escoltat, ha admès la seva barroera ingerència. Infantino ha quedat desfigurat enmig d'aquest escàndol que amenaçava de dinamitar la integritat de la competició. Integritat tal com la UEFA ha denunciat. Perquè reglament en mà, aquesta ingerència podia haver suposat l'expulsió d'Estats Units. En el moment més baix de la seva popularitat, Trump està en el moment més baix de la seva popularitat, aquesta ingerència va ser trucar a Infantino per dir-li que no era targeta. Ell no sap res de què són les targetes, però li diu que no és targeta i que l'arbitratge va ser sospitós. És realment impressionant. Davant d'aquesta petició, Infantino apel·la a un article del reglament que preveu, això sí, la suspensió de sancions grosses relacionades amb tancaments totals o parcials d'estadis, però en cap cas de suspensió de targetes. I el que és pitjor, ens diuen molts especialistes i advocats esportius, el que és pitjor és que aquesta resolució de suspensió de la targeta vermella no està ni motivada ni raonada. I ara, abans d'entrar al programa, parlava amb un jutge destacat de l'àmbit esportiu i em deia: no només és escandalós, no només és vergonyós, perquè la FIFA sempre, de la independència esport-política, n'ha fet bandera. I les seves normes prohibeixen expressament la ingerència política. I, de fet, la FIFA ha suspès federacions a tot el món en base a això. És a dir, la FIFA ha suspès federacions per ingerències de caràcter polític. En canvi, ara, de forma gràfica, no només és una ingerència admesa per Trump, sinó ingerència acceptada per la FIFA, que ha quedat en l'oblit perquè Estats Units ha quedat en efecte eliminada. Però és un punt, diuen, de no retorn. Alerta, perquè els advocats en matèria esportiva internacional diuen que és un punt de no retorn respecte a la FIFA. On queda la integritat de la competició, es pregunten. Però, esclar, també em diuen, si Trump ha estat capaç d'envair un país sobirà com Venezuela i endur-se emmerillat el seu president, per ell, això de la targeta vermella, em diuen, és un joc de nens. Si ens ho diuen fa uns anys, no ens ho creiem.
0: Doncs, lamentablement, un joc de nens, com diu el Jordi Martí, això sí, precedent perillós, però els Estats Units han quedat eliminats, com us diem, el divendres, quarts de final entre Espanya i Bèlgica, que es va imposar de manera clara a als Estats Units, que sí va poder comptar finalment amb el seu davanter, amb Balogun. Gràcies, Jordi.
2: De res.
16: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Avui amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal?
16: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Avui es disputen els últims duels de vuitens de final del Mundial.
16: Sí, a més, en molt bon horari per nosaltres, com heu dit abans, ja que a les 6 es disputa l'Argentina-Egipte, on Julián, això sí, apunta a ser titular, avui sí, i a les 10 es disputarà el Suïssa-Colòmbia, que tancarà aquesta ronda d'eliminatòries i ens confirmarà les 8 seleccions classificades a quarts de final.
0: L'Espanyol anuncia el segon fitxatge de l'estiu, el neerlandès Harman.
16: Sí, el club català ha fet oficial avui la segona incorporació del mercat de fitxatges. Es tracta del lateral esquerre del Burnley, Harman, i l'internacional holandès arribarà cedit per una temporada.
0: Té el difícil paper de substituir a Carlo Romero, a Harman, aquest lateral de holandès que arriba cedit a l'Espanyol. És el segon fitxatge de l'Espanyol, serà presentat demà. Ara, a qui està presentant l'Espanyol és el seu primer fitxatge, Àlex Calatrava. Podem anar fins a l'RCD Stadium, que ja hi ha en marxa la seva roda de premsa.
17: Una mostra d'ell. Molt bé, companys, doncs, com sempre fem, sisplau, nom i mitjà, intentant prioritzar els mitjans que esteu en directe. Com vulguis, Andrea.
18: Andrea de la Torre, en directe pel Qui t'hi jugues de Ser Catalunya. La meva pregunta és si has parlat ja amb Manolo i si és que sí, que t'ha transmès de cara a la propera temporada.
19: Todavía no he podido hablar con él, pero bueno, los jueves supongo que podré ya hablar con él, que ya estamos todos y me transmitirá un poco pues la enhorabuena y lo que quiere de mí.
17: Rubén, Aina.
20: Buen día, Alex. Rubén Martínez para Pericos en Radio Marca. La primera pregunta es resolver una incógnita. Si te gusta jugar más por la banda derecha o de 10 en la media punta.
19: Me gusta más jugar de 10, pero también me puedo adaptar y si el partido o el entrenador lo necesita, también puedo jugar por fuera.
0: De seguida tornarem a l'RCD Stadium per resumir amb l'André el més destacat d'aquesta presentació d'Àlex Calatrava, el primer fitxatge de l'Espanyol. Felipe Luis és el nou entrenador del Mònaco.
16: Sí, el club francès ha fet oficial el seu nou tècnic i el brasilià ha publicat aquest missatge.
21: Sóc el tipus d'entrenador que li agrada donar un missatge als aficionats, però al camp. Així que espero que us sentiu representats per la forma en què juguem dins del camp. Espero que us puguem donar victòries i alegria i us sentiu connectats amb nosaltres. Necessitem el vostre suport tots els partits, a casa i fora. Per tant, si us plau, estigueu amb nosaltres i espero veure-us aviat.
16: L'exjugador de l'Atlético de Madrid ha firmat fins al 2028 i serà, per tant, el nou entrenador d'Ansu Fati, qui ja és propietat completa del Mònaco.
0: El Tour s'acomiada de Catalunya amb victòria de Pogacar.
16: L'eslové va tornar a derrotar Vingegaard i es posa el líder amb el mateix temps que el danès. L'equip de UAE ha tornat a dominar en el tram final de l'etapa a Les Angles, com va fer a Montjuïc, amb un gran atac a 200 metres de la meta. Pogacar es va proclamar vencedor. Avui es disputa la quarta etapa, que arrencarà ja en territori francès, a Carcassonne, i recorrerà Occitània fins a Foix.
0: I en tennis, quarts de final a Wimbledon.
16: Sí, el número 1 del món, Jannik Sinner, s'enfrontarà avui a l'alemany Jan-Lennard Struff a les dues. I a les quatre tindrem un dels grans duels de la competició entre Novak Djokovic i el canadenc Aug Asilen, l'actual tercer del rànquing ATP.
0: Anem al quiosc.
22: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
23: Hola, buenos días, Elena. Adiós y hola. Esa es la portada del diario A Bola de Portugal, donde se explica que cae sin sorpresa ante España y luego, al mismo tiempo, se cuenta que Roberto Martínez confirma la salida anunciada, precisando que Jorge Jesús es el entrenador elegido para sucederle en el banquillo de la selección lusa. Nos vemos en casa, titula en su portada el diario Yogo, en alusión al Mundial 2030 y a la eliminación al Mundial 2030 que se coorganizará entre Portugal, España y Marruecos. Acabó. Esa palabra domina la primera página del diario Record. Recibimos falta de respeto, pero demostramos que somos un buen equipo, gritó Courtois en el diario de su país, Der Standard, tras el 1-4 de Bélgica a Estados Unidos, que le convierte en rival de España en los cuartos de final.
0: Gràcies, Marcos. Avui ja no tenim el Xavi Saissó amb nosaltres, és el primer programa sense ell. La notícia curiosa del dia ens la porta l'Acier Chávez. Acier, què tal? Bon dia.
24: Què tal, Helena? Doncs sí, et porto més als insults racistes de la senadora paraguaiana Celeste Amarilla cap a Mbappé després del França-Paraguai. El va presentar com un camerunès colonitzat que fingia ser francès i també va fer comentaris sobre el seu origen, educació i aspecte, dient que de petit no bevia llet materna sinó de coco i que el més educat que havia sentit eren els ximpanzés. Tot plegat, després d'acusar Mbappé d'haver estat arrogant durant el partit i de no haver saludat el porter paraguaià, i va dir que Paraguai li hauria d'haver donat una bufetada després del partit. Mbappé va respondre amb contundència a les xarxes, la va definir com una dona despreciable i indigna del càrrec, va dir que no representa el Paraguai, que amb el seu racisme havia embrutat la imatge d'una selecció que havia fet un mundial històric i que no permetria que persones com ella propaguessin odi i racisme pel món. Ara, Celeste Amarilla ha publicat una carta oberta a Mbappé. Diu que el problema és amb ell, que no és amb França, defensa que té vincles amb la cultura francesa i assegura que va esborrar un dels missatges perquè es va penedir d'haver-lo insultat amb la sang bullint. Alhora, però, li exigeix disculpes a Mbappé per haver-lo anomenat despreciable i indigne del càrrec i l'amenaça amb accions legals acusant-lo de violència política de gènere si no es retracta. La Federació Francesa ha anunciat que presentaran accions legals i el govern paraguaià se n'ha desmarcat. La Cancelleria ha dit que rebutja les paraules de Marilla i que són responsabilitat individual seva, que no és cap posició del país.
0: En fi, no al racisme a l'esport. Ni enlloc.
22: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
1: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Suposo que estan contents els oients, no?, amb la versió de la Minya Mal, d'Olmo,
4: sí,
0: que
4: ja,
0: vam veure ahir,
4: sí,
0: i de Ferran.
4: Sí. Han tret molt les urpes a favor de Pedri i Lamin, que potser són els que van estar més fluixos, dient que els merengones tenen moltes ganes de que els del Barça fallin. Altres que fan la, deixen anar la pregunta, no?, que per molt que la mina estigui fluix, si deixarien a la mina a la banqueta, i que creu que el silenci respon sol. I també que creuen que els merengones no suporten que el pes sigui, doncs, tot del Barça. També hi ha molts missatges de recordatori i d'un bonic adéu, per dir-ho d'alguna manera, a Cristiano Ronaldo, dient que és un lastre, que hauria d'anar al psicòleg després de dir que una Eurocopa és igual a un Mundial. I bueno, que si mires les xifres, Messi, Haaland i Mbappé porten 7 gols i que Cristiano Ronaldo porta menys 7 gols. Per tant, uns comentaris

0: gols. Per tant, uns comentaris bastant, bueno, en la línia.
1: Sí, s'ho estan passant bé els oients al Que t'hi jugues. Gràcies, Laia.
2: Que t'hi jugues.
1: Nil Solà, què tal? Benvingut de nou, aquí a l'estudi.
3: Hola,
1: ahir
3: què tal,
1: connectàvem
3: Helena?
1: Amb tu des de Molins de Rei i avui ja puc veure que vens ben moreno.
3: Res com tornar a l'estudi.
1: amb la llum aquesta blanca, no? Vols dir?
3: Espectacular.
1: Molt millor aquí que allà on estaves. Com...
3: Segur.
1: No hi ha comparació. Ahir, Nil, vam poder parlar amb Marc Casador aquí al Que t'hi jugues, que va deixar un missatge molt clar. Ell vol seguir al Barça.
3: Va deixar un missatge molt clar. Ell vol seguir al Barça i, de fet, ens va explicar que va mantenir una conversa amb Hansi Flick abans de marxar de vacances on les idees per part dels dos van quedar molt clares.
4: Com a objectiu del campus, en teníem...
1: Ara, de seguida, escoltem el tall de Marc Casador, que ens explicava ahir això que deia el Que t'hi jugues.
3: Marc
1: Casador, perquè no sé si podem recuperar aquest tall. Sir Willy, m'aviseu si tenim
3: Marc Casador, que ens va explicar això, que ell té molt clar que vol continuar sempre al Barça. De fet, el missatge és claríssim. És a dir, a Marc Casador, si algú no li comunica que ha de marxar, no marxarà. I és veritat que feia referència a aquesta conversa amb Hansi Flick, que ja la va explicar aquí al Que t'hi jugues, a la qual deia que les idees, tant per part del tècnic com per part seva, havien quedat clares.
5: El meu objectiu sempre ha sigut, doncs, estar aquí el primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu, jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip i així segueixen. Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està. Com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí i també aquesta pretemporada doncs, ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
3: El missatge és clar i és el que venim explicant els últims mesos al Que t'hi jugues. Marc Casador va tenir aquesta conversa amb Hansi Flick, li va explicar que no tindrà més protagonisme o ho té molt complicat per tenir més protagonisme del que ja ha tingut. Ahir el mateix Marc Casador confessava que si no fos el Barça i fos un altre club, seria molt més fàcil prendre la decisió de marxar. A dia d'avui sap que haurà de marxar, el que no té gens clar és a on fer-ho. Té propostes, ho hem dit, a Aràbia, té propostes de la Premier, ha tingut propostes també d'equips de la Lliga Espanyola. Propostes no li faltaran, però ha d'acabar de decidir cap on va, i la meva sensació que em va donar ahir parlant amb ell i després l'estona que vam poder estar en el campus és que a ell vol que li diguin clarament has de marxar, perquè si no, ell no marxarà del Barça sense tenir-ho a clar i que l'obliguin, no? Que quedi clar que ell volia triomfar aquí i que per motius A o B, segurament esportius, doncs no podrà fer-ho.
1: Doncs veurem què és el que acaba passant amb Marc Casador al llarg d'aquest mercat, que serà llarg, com diu el Nil. Ell ja ha posat les cartes sobre la taula, ho va fer aquí en una entrevista al Que t'hi jugues. Vas poder estar, Nil, ahir tu al campus, vas estar amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt
6: bé,
1: bon dia.
6: Molt bé, bon dia.
1: Veu poder veure, a banda de parlar amb el Marc Casador, tota la feina que hi ha darrere d'un campus, no? com el que organitza ell aquests dies a Molins.
6: Doncs sí, vam aprofitar que vam anar a fer aquesta entrevista per parlar tant amb el propi Casador com amb els nens, com la pròpia gent que l'està organitzant. De fet, Bernat Siurana, el coordinador i cap de l'equip formador, ens va explicar quins eren els objectius d'aquest campus que just s'estrenava ahir per primer cop. I, de fet, el propi Casador ens va donar la seva visió sobre com va anar aquest primer dia de feina.
4: Com a objectiu del campus, en teníem tres, bàsicament. Òbviament que el nen disfrutés del dia a dia, que aprenguessin a nivell futbolístic i milloressin en aquest aspecte, però sobretot també que poguessin viure aquesta experiència que molts pocs nens poden viure, no? Que és el fet de conèixer amb un jugador professional, i ja no només veure'l o un primer contacte amb una foto, sinó poder jugar amb ell, parlar amb ell, preguntar-li coses, doncs és una experiència única pels nens i que segur que recordaran.
5: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no? La primera edició del campus, estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'ho han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, toca... Els hi toca una mica de piscineta, no? Relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes tres setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants.
6: Aquests participants, que anomena Casador, arribaran a més de 150 en conjunt de les tres setmanes, tots ells provinents d'arreu de Catalunya i en especial de Vilamajor, el poble del Marc, que des del qual cada dia surt un autobús amb més de 20 nens i nenes que volen gaudir de jugar una

0: estona amb una estrella que al final no deixa de ser un veí.
1: Jo sóc de Timolins i bueno, he vingut així per conèixer el Marc i també per millorar aspectes del joc.
2: Jo sóc de Barbens i pues, he vingut perquè m'agrada el futbol i per millorar.
3: Venim de Vilamajor i pensem que el Marc Casado també fa una molt bona funció aquí, ja que potser anima els nens petits, llavors fan com amb més emoció el saber que pot vindre el Marc Casado.
0: En només un dia de feina, alguns dels nens petits i alguns dels no tan petits també ens explicaven què havien après durant el matí i com havia sigut aquesta experiència de compartir camp amb un jugador professional.
4: Hem fet un rondó amb ell i ens ha agradat molt per com juga, no?
5: L'estil que juga perquè sap jugar molt bé i bueno, es posiciona bé i tot això.
4: També com l'estil de joc que té.
6: Ui. I tant, els entrenadors estan tots molt formats i capacitats. I, òbviament, per ells també és una experiència top, perquè al final doncs, entres una mica, doncs, igual que els nens petits, no? en contacte amb el Marc i crec que l'experiència és molt, molt positiva també per ells.
0: Doncs tant nens com entrenadors se'ls podia veure la il·lusió en aquesta experiència. I nosaltres ens vam preguntar per què un jugador deixaria les seves vacances i muntaria un campus de futbol a passar una calor infernal que feia ahir a Molins cada matí durant 3 setmanes, i Casado ens va explicar que al final tot això i el seu motiu val la pena.
6: El propi Marc ens deia que quan ell era petit va anar a un campus del Sergio Arjuan i ho recordava amb molt carinyo perquè també va estar molt implicat, va jugar amb ells i si el Marc se'n recorda d'això, estem convençuts que tots aquests nens i nenes d'avui doncs, també recordaran aquest campus quan siguin grans.
7: Sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que, doncs, per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Crec que el més important aquí és doncs, fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
8: Doncs les sensacions que veu captar ahir al campus de Marc Casado, dels nens que l'estan gaudint i del propi futbolista que l'organitza i que ahir va passar el dia amb ells. Gràcies, Arnau.
0: A vosaltres.
8: I Nil, com va la recuperació de Fermín?
9: Doncs ja comença a córrer, apunta la primera jornada de Lliga. Recordem que es va lesionar a finals de maig, que la recuperació era al voltant de 6-8 setmanes. És l'únic futbolista que avui estava a la ciutat esportiva fent treball específic per poder-se recuperar. Ja comença a trotar i, pel que ens expliquen, apunta a poder arribar a la primera jornada de Lliga, que a més en el cas del Barça pràcticament en un 100% serà el cap de setmana del 22-23 d'agost, perquè com que hi haurà algun jugador que jugarà a semifinals, tindrà aquesta setmana més de marge Fermín, per tant, bona notícia per Flick, en principi l'ha de poder tenir per l'estrena de la competició.
8: Doncs bones notícies, ja ho sentiu, que ens explica el Nil sobre aquesta recuperació de Fermín. 12:51, seguim el que t'hi jugues.
10: Què t'hi jugues?
8: Anem cap a Cornellà. Ja ha acabat allà la roda de premsa de presentació d'Àlex Calatrava. Andrea de la Torre, què tal?
11: Hola, bon dia, Helena.
8: Què tal? Quines són les sensacions que us ha transmès avui Àlex Calatrava?
11: Doncs Àlex Calatrava s'ha mostrat molt il·lusionat amb aquesta nova etapa que comença l'Espanyol. Ha destacat que està amb moltes ganes de fer el seu debut a primera divisió, ajudar l'equip i fer-se un lloc a l'11 inicial. També diu que ha escollit l'Espanyol per davant d'altres opcions perquè Monchi li va plantejar un projecte molt ambiciós i amb grans aspiracions. També ha remarcat que prefereix jugar de mitja punta, cada extrem, i que encara no ha pogut parlar amb Manolo, però que espera fer-ho en els propers dies.
8: Doncs avui era el torn d'Àlex Calatrava. Andrea, demà dia per Hartman, no? Ho explicàvem abans a l'inici del Que t'hi jugues, és el segon fitxatge de l'Espanyol, ja confirmat, i demà es presenta.
11: Sí, doncs demà a les 12 hi ha la presentació del jugador que ve del Burnley, que aquest any justament ha baixat de la Premier League a la Championship.
8: És l'altre club de l'Ampeys, el propietari.
11: Exacte.
8: De l'Espanyol, té aquest
11: club
8: a Anglaterra i arribarà cedit.
11: Sí, del mateix grup inversor de Cati l'Espanyol, i demà a les 12 serà la presentació.
8: Doncs veurem quines són les primeres impressions del jugador neerlandès, que, com dèiem, té un paper difícil a l'Espanyol, ve a substituir les dues últimes temporades de Carlos Romero, que ha estat, sens dubte, dels millors jugadors de l'equip de Manolo González. Gràcies, Andrea.
11: Gràcies, Helena. Adéu.
8: I saps, Nil, qui tampoc falla?
9: Qui és?
8: Quasi com Carlos Romero. Aviam. Les capibares del programa ja sap que són la sensació de Wonder Goal. Els oients no paren de reclamar-les. Ja veig la centraleta de la Sier Chávez traient fum. Són aquestes capibares del Mundial que us regalem aquí, cortesia de Mr. Wonderful, que són per un de vosaltres, el més ràpid que ha trucat. Hola, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Com et dius?
10: Òscar.
8: Òscar, des d'on ens truques?
10: De Sabadell.
8: De Sabadell. Per qui seran aquestes capibares, Òscar?
10: Pels meus fills.
8: Pels teus fills. Estan seguint molt el Mundial?
10: Sí.
8: Amb qui van ells? Qui els hi agrada més?
10: Ens agrada Argentina.
8: Argentina.
9: Bona decisió.
8: Doncs mira, avui a més juguen a les 6 de la tarda, bon horari perquè els nens puguin veure el partit, dels pocs sí. que poden veure ells en horari infantil. Òscar, sí. doncs moltes gràcies per escoltar-nos i per tu aquestes capibares de Wonder Goal, que les gaudeixin gràcies. Molt els teus fills.
10: Gràcies.
8: I aquest gol al minut 91 de Mikel Merino segur que es va celebrar i molt al casino amb el tio Faja, que ja sabeu que ell ahir no sé per què anava amb Cristiano, amb el Cristóbal Chacén. Cristóbal, què tal? Molt bon dia.
12: Què tal? Bon dia, Elena. T'has
8: recuperat ja o no?
12: Sí, sí, va ser tremendo.
8: Això
12: o sigui, va ser una
8: no?
12: bogeria. Sí, sí, no, no, no, cada cop sou més els que voleu venir. Sí, també és cert que els primers partits, doncs mira, eren més fluixets i ara ja hem arribat al tram aquest que és espectacular, que ja és mundial, són partits molt emocionants, davant tens Portugal, possibilitat de carregar-te per sempre a Cristiano Ronaldo, vull dir, tot meravellós, i ahir doncs, vam omplir la sala Cotton a Casino Barcelona, propera cita, ja ho sabeu, aquest divendres esperem per veure aquest Espanya-Bèlgica, i déu-n'hi-do, mira, ens falta per regalar les capibares, perquè és que
8: això, tenim això, molts premis. Això, què tenen els oients aquí quan sí, venen a veure el Mundial amb vosaltres?
12: Entrades per concerts, hombres que, gente de zona, Chayanne, experiències en Fórmula 1, entrades pel festival Circus Gaudirem. Vull dir, tenim molts premis, tenim molt bon ambient, la veritat. O sigui, l'ambient és espectacular. Ja hem fitxat a un per la taverna de la propera temporada, l'Antonio.
8: Tu estàs fent mercat, ja, no?
12: Espectacular. Sí, sí, sí, Mercato. O sigui, soc el Fabrizio Romano de la taverna del setembre. Sí, sí, tenemos fichaje. L'Antonio, espectacular, ja veureu amb l'Antonio, que ens portarà moltes alegries.
8: De quin equip és l'Antonio, Cristóbal?
12: Home, del Barça.
8: Ah, vale, no, potser havies fitxat un madridista.
12: Sí, sí, sí. Escolta,
8: Cristo, i com va anar aquest trastorn de personalitat del tio Faja?
12: La veritat és que va fer sus, com Cristiano, el sí! I estava molt en Portugal. O sigui, porta
8: va celebrar
12: mundial...
8: el gol o no? Va, ara que no ens escolta.
12: No, que no.
8: Sí!
12: I a més hi havia una taula, d'amics oients que anaven també a Portugal. Era la taula del tio Faja, no? I es anàvem mirant tota l'estona i fent complicitats i tal, però no ho va celebrar. Evidentment, Gonzalo i un servidor i tota la sala Cotton vam embogir, ahir hi havia molta gent, tothom amb les samarretes, hora de sopar, vull dir, amb la sala, amb la barra de bar, que et fan hamburgueses, et fan biquinis, tapes, braves...
8: La pausa d'hidratació.
12: Pausa d'hidratació reglamentària cada 10 minuts.
8: Vull dir, en fan 4 per cada part.
9: Fan 4 per part, eh?
12: Sí, 4 com a mínim. I jo us recomano que ho comproveu vosaltres en primera persona. Veniu aquest divendres, a partir de les 8, al Casino Barcelona, Sala Cotton, aire condicionat, bar, pantalla gegant, bon ambient, taverna prèvia, taverna
8: de mitja part. On agafem les entrades,
12: part,
8: Cristo?
12: Repartim premis. Entreu a casinobarcelona.com i allà podeu descarregar les entrades, ja ho sabeu, gratuïtes. Important, porteu el DNI, perquè el casino ja sabeu que demana el DNI a l'entrada. I
8: ganes de passar-ho bé, no?
12: I ganes de passar-ho bé, perquè la juerga d'aquest divendres, clar, és que ja vam fer un partit en divendres, que va ser el d'Uruguai,
8: sí,
12: i el divendres us dic una cosa.
8: I els divendres es carrega el diable, no?
12: El divendres, més enllà del futbol, que anava bé, vull dir, el divendres allà, al port, casino, o sigui, l'ambient és tremendo. Ens ho passarem bé. Això us ho puc garantir.
8: Garantit, totalment.
12: I si guanya la selecció, doncs mira, més encara.
8: Exacte.
12: I tenim a celebrar-ho.
8: Amb el Cristóbal Chacén, amb el tio Faja, que parlat dèiem per aquí pel xat del YouTube del Que t'hi jugues, Cristo, que parlarà flamenc aquest divendres, anirà amb Bèlgica i també amb el Gonzalo, amb tota la taverna i l'Antonio. Ja ho heu escoltat, que el Cristóbal ha aprofitat aquestes tardes al casino per fitxar nous membres de la taverna. Cristo, moltes gràcies.
12: Un gran. Vinga, que vagi molt bé. Bona
8: pausa
12: setmana.
8: Pausa i seguim, no marxeu.
12: Casino.
13: Què t'hi jugues?
14: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2 per 1 de la ràdio, també durant el Mundial.
3: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
4: És estiu.

0: Em dic Judit.
1: I és la primera vegada que estàs aquí?
0: No, ja he anat més de campus, de Mallorca i tot això.
1: I què tal això d'estar amb la Cata, que t'entreni?
0: Molt bé, el primer me vaig quedar un poc així, però després ja he anat millor. Conoixo gent nova i tot això.
2: Me llamo Alejandra. Muy bien, es muy divertido todo y todas las amigas te lo pasas muy bien con las actividades y los monitores, todo es increíble.
1: ¿Y qué tal eso de que te entrene una jugadora del Barça?
2: Pues para mí es un honor porque al final aprendemos con ella y aprendemos de ella y es súper divertido entrenar con ella, es súper graciosa, nos gasta bromas y es una locura.
3: Home, la veritat que podran explicar un estiu bastant divertit, els seus amics i amigues.
4: Sí, no, he de dir que m'ha tocat, que han vengut, que has vingut de 70, 60 persones, increïble, no hi ha cap queixa. Jo tenia por, no?, perquè jo he estat jove i dic, a veure, quines lien, perquè jo m'ho conec i sé quines liava i deia, a veure si la lien, i és veritat que se porten superbé de 10, no tinc cap queixa. Encara no m'han despertat, està bé. I res, com dic, crec que és un orgull que et xerrin així d'allò. Al final te sube l'ego, no?, inconscientment. Però l'orgull, sempre ho dic, l'orgull és meu d'entrenar-les, sobretot de que vulguin aprendre, de que vulguin més. I com dic, la gent que ve de baix ve molt forta, crec que hi ha molt futur aquí i bueno, crec que l'han de conservar i tratar-lo bé.
5: Estem parlant amb la Cata Coll des del seu campus, on està fent de monitora. Ella és una més d'aquest campus, com escolteu. I Cata, deies ara que havies fet una primera fase de vacances a Tanzània. Suposo que estàs gaudint d'aquest estiu perquè feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
4: Sí, jo diria que fa que no tinc estiu 5 anys i ja tocava, perquè just l'any que podia tenir estiu vaig rompre els creuats i clar, tocava entrenar, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, es costa d'estar apretant, que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui. I sí, jo crec que aquesta temporada tornarà molt bé, sobretot per això, no?, per tots els descans que ens ha donat el Barça com a club, que s'agraeix i bueno, que també pues, confien en nosaltres de que saben que tornarem bé, que tornarem a punt per començar. I com dic, ara que estic més i mig, disfrutar de lo que queda, disfrutar de la meva gent i del meu poble.
3: He de dir també que segurament es descansa millor si has guanyat un pòquer, si has aixecat sí, una Champions a Oslo i si a sobre també aconsegueix la classificació al Mundial de Brasil, que també ja la teniu a la butxaca. Tot això ajuda que l'estiu a sobre ja sigui no rodó.
4: Sí, òbviament. A més, crec que aquesta temporada des de fora se mos apreta molt, no?, de que potser bueno, no arribaríem a el que s'esperava, no? I mentalment està molt exigent, no?, perquè la pressió que te ficava estant de fora com tu mateixa, perquè saps que ets capaç i, bueno, jo soc una persona que sé que eren capaç de tot això i que volia que hi ha boques, pues, més pressió te posaves, no?, i mentalment pues, més te fatigues. I tenien clar que era guanyar Oslo, que es ficava pel Mundial i que després ja respiràvem i així ha estat. Crec que tant en selecció com en el Barça tenim un equipasso, es veurà que l'any que ve, bueno, hi ha baixes, no?, i baixes dures, però estic tranquil·la, som al Barça.
3: Les has paït ja, aquestes baixes?
4: No. No, jo crec que els apairé quan arribin, estiguin. Crec que tots ho dèiem i ho xerràvem, no?, que, bueno, que no som conscients fins que arribem i no estiguin allà, que no entrenin en nosaltres, que no estiguin en el dia a dia. Però, bueno, és llei de vida, no? I jo només li dic que siguin feliços, que siguin com han estat en el Barça, que al final futbolísticament són 10, però com a persones també, no? I que segueixin així, que se mereixen disfrutar d'això on sigui.
3: I ara, en aquesta època on és veritat que han marxat força jugadores aquest estiu i el passat, en canvi tu renoves, i renoves a sobre amb un contracte llarg fins al 2029. Per què tens aquestes ganes de continuar al Barça tants anys?
4: Soc culer sempre, no? I confia en el projecte que hi ha. Sempre se't xerra molt, al final és normal que se't xerri molt de nosaltres, perquè guanyes títols, perquè vols seguir guanyant títols, però jo sempre soc de, quan t'he de triar una decisió, de lo que sent per de dins, no razono, sinó con el corazón decido lo que tengo que hacer. I en aquell moment

0: I ara va dir que confia en el Barça i confia en el 6% de que anirà bé, de que seguirà apostant i que seguirà guanyant títols.
1: Cata, amb aquestes baixes ja confirmades com les d'Alexia, Mapi o Ona, et converteixes ja en una de les veteranes, seràs una de les líders del vestidor. T'agrada veure't en aquest rol?
0: Bueno, sí, no sé, crec que al final cadascuna té un caràcter molt diferent i bueno, sí que em considero que potser pues, puc ser un poc líder, però jo crec que sé que ha de liderar això, és Patri Jarro, no? Crec que tant de lideratge com dins del camp no hi ha millor futbolista que ella i jo crec que bueno, segurament d'enguany li toqui fer una passa endavant i mostrar-se més i bueno, i que pues, guiar-nos un poc, no? Però òbviament jo el que sigui pues, ajudaré a l'equip com ajudant totes perquè vagi bé, perquè sempre ho he dit, crec que també sempre que tenen el Barça és perquè considero que és una família i que tots estem molt unides i que això fa que tota la vida i a nivell de títols pues, sigui més fàcil.
2: Ara l'estiu bé, tot just comença, és aquest moment de mercat de fitxatges i també un moment on els vostres rivals es van reforçant. Jo crec que això també motiva, no? De veure, doncs, per exemple, un Madrid que s'està recomposant després de diverses sortides importants, però també ja comença a fer fitxatges, també Arsenal, Chelsea i altres equips. Jo crec que això sempre dona gasolina, no? De dir, anem a jugar contra rivals encara millors, no?
0: Sí, òbviament, i sabem que cada vegada serà més difícil i jo crec que el Barça també és conscient que ha de fitxar gent, no? per tenir un bon equip i segurament que així sigui, però si t'he dit la veritat fa el millor 3-4 setmanes que no entra a Instagram.
2: Bé?
0: No sé, o sea, no sé qui ha fitxat aquí, qui s'ha d'anar, no sé res. O sea, que si me demanes per això...
2: Saps que l'amic s'ha marxat del Madrid.
0: Sí, no, això sí ho sabia.
2: Vale.
0: Però estic out.
2: Bé, no, però també és una manera no de fer net. O sigui, el fet de treure't Instagram ara a l'estiu, per exemple.
0: Sí, més jo... al final sempre el mires quan t'avorreixes, no? I aquí estic sent avorrida. O sigui que no t'entens ni per això.
1: Cata Coll, moltíssimes gràcies. Que acabis de gaudir de l'estiu i molta sort per la nova temporada.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: I del campus de la Catacoll, avui, si és dimarts, el que no pot fallar és el Xavi Cazorla.
3: No pot fallar, Pensa que si la Catacoll s'equivoca, ho portarà sempre a l'esquena. En canvi, nosaltres, si ens equivoquem, més, només ve el Cazorla a rastregar-nos-ho per la cara.
4: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
5: Anda, ja cagat.
6: Què tal?
7: Molt bé, i tu?
6: Bé. Molt
7: has
6: bé.
7: Trobat molt trànsit o tampoc?
6: No, mira, realment...
7: Un altre.
6: També és veritat que venia amb moto i pot ser que en algun moment apurat, pensava que anava molt apurat i he anat una mica pel carril bus i de cop he descobert, hòstia, si no hi ha ningú a la Gran Via, què està passant? Vull dir que no sé, jo almenys no. Però anem a tocar temes. Al programa de divendres...
7: Tu creus que has de dir obertament a la ràdio un mitjà amb clara vocació de servei públic que has anat amb la moto pel carril bus?
6: Bueno, a veure, si vas per Barcelona, mitja hora... Tu saps que el carril bus a Barcelona és carril bus moto. Això ja se sap. Quan circules una mica per Barcelona, se sap. Quan vens de fora de Barcelona, et sorprèn això.
8: Rebut policia local, anem cap
6: a... Que vagin venint. Bueno, escolta, el programa de Tarragona va anar bé?
8: Molt
6: sí?
8: Bé.
6: Va venir gent? Va venir molta gent?
8: Sí.
6: Doncs té mèrit que vingués gent, perquè la crida que es va fer en antena no semblava molt fàcil de fer.
9: Rambla Nova número 11, a partir de les 12 del migdia, us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 616-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit.
8: Per escriu, re, nom i cognoms.
9: Perdona.
8: No
9: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no
8: cal. Manel Reyes López. No cal. Ho escriviu i ja n'hi ha prou.
10: Eso es lo moderno.
6: Sí, t'entra nota d'àudio per explicar el teu nom més estrany.
9: No, és que és el Bermúdez qui atén a totes les notes d'àudio i missatges que ens envien els oients.
6: Però un escrit també semblava una cosa molt formal, no? Has d'enviar un escrit. Amb certificat, una cosa que un advocat o un notari ha de donar fe, no sé, semblava difícil.
9: M'adono que cada vegada dic coses més antigues.
6: Això és que tenim una edat, sí que...
9: Ahir un oient em va dir que havia repetit 4 vegades la mateixa paraula i no era conscient.
8: És ben probable.
6: Sí? I no era el Prat ni coses d'aquestes, eh? O sigui, érem... paraules que tenen mèrit de dir. Bueno, és igual. El programa en si va estar molt bé, eh? El de divendres veu omplir amb coses interessants, com quan veu perdre, per exemple, 5 minuts discutint sobre quina hora era.
9: Són les 12:56. Abans de fer la pausa
7: per la publicitat i per endreçar l'actualitat del butlletí de la cadena SER, Cristóbal.
5: Soni 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
7: Soni 56, tio.
10: En què quedem?
7: Pues... No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el
5: no
7: Pere.
5: Posa... No, veus?
7: No sé.
11: No le engañéis a mi padre.
7: Pere, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
12: I com continuï bueno, discutint...
5: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
12: Seran 58.
11: És gravíssim, és un fet seriós. Jo, perdoneu, em sento enganyat.
6: Era molt important saber exactament el minut que era, eh?
5: Home, però és que s'apropava la publicitat i imagina't sí. Que tires la publicitat i et queden 2 minuts encara
6: això,
5: per omplir.
6: Això sí, això és veritat que sí. Quan us veu posar d'acord en l'hora que era, li veu donar pas al Cristóbal. Llàstima que ningú va pensar en donar-li un micròfon que estigués connectat.
7: No, vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona quan veníem amb el Cristóbal Chassent. Recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
13: No oigo na.
14: Ràpido, àudio.
15: ¡Qué susto! ¡Silencio!
14: ¿Qué es el tío Faja?
15: ¡Por fin!
6: Ara, quin patiment tota l'estona.
7: Però s'escoltava, eh?
6: Sí, s'escoltava molt. Si
7: així pujaves... la gent està més atenta, perquè ha de parar atenció.
6: Ja, no, sort que no veu interactuar ningú amb vosaltres, amb ell, perquè era allò que puges al volum de la ràdio i de cop parla...
7: Amb diferents plans.
6: Joder, i flipes. Però el millor moment...
5: Sí,
6: el millor moment del programa de divendres va ser quan sí que amb un parell vas demanar que tiressin una sintonia i et vas cascar 2 minutets ben bons sense parlar, que no sé si us veu canviar de roba o què havíeu de fer, però vaja, es va fer llarg. Sí.
7: Paula. Tira Cinto Willy i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia.
16: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
14: I fins quan ha de durar la broma?
6: Està guapa la cançó per això.
7: De deixar respirar el programa,
6: sí,
7: eh?
6: Sí, ja.
5: Estava respirat moltíssim. Era un bon debutar-ho. 6
7: hores i media després...
6: El bateria ha rebentat de tocar, ja.
7: Però mira com balles.
14: Sí. ¡Qué pasa! ¡Fuera! ¡Fuera!
7: Em va durar?
5: És que estàvem canviant la taula.
6: Ja.
5: I jo pensava que s'hauria de tirar públic
10: és
5: o alguna cosa
10: així. Un gran problema amb això.
6: Que aguanta, eh? Jo estava a casa pensant, no? Igual han marxat.
17: Jo sóc el porter.
15: Vinga, vinga.
7: 13 minuts i arribem a la 1 del migdia.
18: Tardó, però lo dijo.
6: La taula era canviar els integrants de la taula o que havíeu de canviar la taula? Saps? Físicament desmuntar-la i muntar una nova.
5: Igual
6: perquè,
5: sí.
6: Tela, eh? 2 minuts.
19: No, aquí reconec el mea culpa, eh?
6: El Willy? Sí,
19: hauria d'haver tirat un separador.
6: No, no, així està, així mola més. Així mola més. Perquè al final però... aquestes sintonies no es gasten, sinó...
7: De tant en tant s'ha de deixar respirar el programa.
6: Ja, ja.
7: No?
6: Sí, sí.
19: També tens raó.
7: Relaxar-nos.
6: Sí.
7: Moltes vegades anem atropellats.
19: Sí.
7: De vegades també va bé. Mm. Mica de música i ja està, i ens situem, no?
6: Però després passa que segurament al final del programa anàveu atropellats un altre cop perquè veu deixar massa temps aquí.
5: Voleu deixar un segon de la secció del programa?
6: Sí.
5: Deixa-la, puja-la.
6: Aviam.
19: Jo, és que jo em poso molt nerviós, amb això.
7: Per què et poses nerviós,
5: hem
7: Willy?
5: Activat el
19: no sé, no sé. Quan hi ha un blanc, toc. No us poseu nerviós quan hi ha un blanc?
6: Sí, sí, sí. Vaja, el Willy pensa, algun botó he tancat
7: silenci,
6: i no
7: silenci,
6: parla.
7: Silenci, silenci. Ara molta gent s'havia pensat que li havia marxat la ràdio,
5: eh? Hi ha un detector de...
7: Sí, salte, no?
5: Salta el detector
19: sí.
5: De...
19: Sí, sí, sí, pot ser.
7: Quan tarda en saltar el detector?
19: No ho sé, podem provar-ho.
6: La història de la ràdio, de cop.
7: Es nota que estem acabant temporada,
6: sí,
7: ja.
6: Sí, sí,
5: això
6: es va
5: us
6: notant,
5: puc explicar una anècdota d'un presentador de Ràdio Fórmula que va anar al lavabo mentre sonava la cançó i va veure que eren aigües majors. I de sobte li va saltar el detector de blancs.
7: Sí, home.
5: Clar, perquè
7: es
5: va oblidar l'automàtic. Ah. Havia de tirar les músiques en automàtic, les cançons en automàtic, això ho fan molt els de Ràdio Fórmula, ho tiren en automàtic i sonen 2-3 cançons seguides. I el tio va anar a dipositar i de sobte, clar, es va endur l'aplicació perquè tot funcionés bé, però clar, l'aplicació va com 25-30
7: segons tard.
5: Ah. clar, va arribar tard. Va arribar tard. Va
7: I
5: arribar
7: quan
5: et salta
7: l'automàtic, què has de fer perquè torni a...
19: No, em sembla que parles una mica i ja torna.
7: Ah, val, és automàtic.
19: Sí.
7: Ah,
5: però clar, s'envia un mail, però s'envia un amic meu. S'envia un mail a tota la gent.
7: Un amic teu que treballa també amb el Caporla?
5: Si va, no, ja no, ja no. Ara és professor.
7: Ja no.
5: Ara no.
7: Ara és professor.
5: És professor de secundària.
7: Pobre.
5: I això, i es va menjar un detector de blancs.
6: Que guapo.
5: Va estar guapo.
6: Doncs ara, abans que acabi la temporada, que encara hi haurà menys temes, ja sabeu un dia que podem practicar, podem buscar això. El programa de divendres va assistir el tio Faja, i té mèrit que Inés perquè el teníem una mica enfadat per algun altre programa al que no se'l va convidar.
10: Ah, que voy a Tarragona?
7: A ver, una cosa. ¿Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
10: No metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
7: Sí, porque él es quien os coordina y le llamé la semana pasada para decírselo y me dijo, no, ya problema.
13: Os digo, me parece a mí una excusa baratita.
10: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
7: todavía
10: a tus amigos los kinkis, no nos llamas.
13: Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
7: Elena, es va emprenyar, porque el día del homenaje al Dream Team no el vamos a convidar.
17: Muy lleche, ¿eh? Molt lleig, eh?
7: I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tú eres de la casa.
10: No, volia
7: la teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat a l'homenatge al Dream Team.
13: Ahí le tiene. Con dos cojones.
7: Ho volia formal.
1: Però haurà de ser el director del programa o el subdirector, no?
7: És que Flaqui comença, Flaqui.
13: Aquest senyor té una jeta tremenda.
6: Bastant lleig. Anem a altres coses. Va, el Flaqui, ara que el sentíem aquí, el tenim de vacances prèvies al Mundial. A veure com li va el Mundial, perquè ha arribat tan just de piles que l'altre dia no va tenir forces ni de dir totes les síl·labes d'una paraula. Va fer un Bartomeu.
18: Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
20: Gràcies.
18: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues.
21: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
18: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat,
22: Que hi ha clubs propietat de multidionaris.
23: Sí. Senyor Lluquer Rifé.
6: El Lluquer Rifé.
23: Senyor Lluquer Rifé, que feia escriure coses, que feia l'entès perfectament.
6: Sí?
23: Ha dit atitat.
6: Atitat.
23: Una mica de passar atitat.
6: Però no estem acostumats als
23: altres. I saps què és que escriure? Home, i seguim la seva acció.
6: Puc
23: seguir? Senyor Chaborla.
6: Chaborla. Sí que no riguis, que tu també et vas agafar uns dies de festa la setmana passada.
7: Dos.
6: Et vas agafar uns dies de festa? Dos? Val, uns dies de festa, és correcte, dos.
7: Vols que et digui quants en tinc d'acumulats?
6: No, perquè en tens molts.
7: 26.
5: No, que és el tema.
6: Jo només et dic que
7: 26
6: quan...
7: dies acumulats.
6: Bé, ja serà menys.
7: Més els 25 laborables que tinc a l'estiu. Dos mesos. Que no penso perdonar ni un minut.
6: No és cosa meva, o sigui,
5: tornarà a l'octubre.
6: El que passa aquí és que a tu no vens un dia i els oients ho noten.
1: Volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
24: De què es parla?
1: De veure on és Sique Rodríguez.
24: Ah.
25: Oi.
1: Jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment, Sique de vacances un altre cop, però aquest home corre algun dia. És molt divertit el xat de YouTube avui.
7: Vale.
1: Perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que a la ràdio són moltes hores...
24: Oh, claro.
1: I s'ha encès un debat al voltant de si Sique treballa o no treballa algun dia.
25: És un debat oportunista.
1: Dit això, per sortir una mica del tema...
24: No, t'has explicat tu mateixa, eh?
1: Com que ara parlaré...
24: Les explicacions les hauràs de donar tu.
1: No, és que clar...
25: Hi ha molta maldat en este món.
6: Una miqueta de maldat sí que hi ha. Anem al Nil Solà. S'ha vingut detectant que des de fa uns dies té aquell efecte una mica de l'APM del mentalista, que quan li fas una pregunta, ell respon la pregunta amb la pregunta, saps? Tu li preguntes, em sabries dir l'última hora del Girona? I ell, el primer que diu és, doncs l'última hora del Girona te la sé dir i és tal. I això ho ha fet diverses vegades.
1: Anthony Gordon, nascut a Liverpool fa 25 anys, on en els propers minuts, Nil Solà, què tal, bon dia?
26: Hola, què tal, Helena? A tots, bon dia.
1: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
26: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades.
1: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a llum de gas, però ell ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
26: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça.
1: I amb Antoni Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços en Julián Álvarez.
26: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerra, Antoni Gordon. El Barça, i ara el gran desig és Julián Álvarez.
1: Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
26: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant.
0: Jo estic flipant ara mateix.
6: Sí, sí. Li podeu provar a dir-li qualsevol cosa a la pregunta i ella la resposta es veu obligat a colar-la.
5: Sí, sí, ell li pot dir qualsevol cosa a la resposta i es veu obligat a colar-la.
6: El Nil repeteix la pregunta perquè es concentra, és la seva manera de fer-ho, i li ve la resposta al cap perquè últimament, pobre de memòria, no va molt sobrat.
7: És a dir, hi ha un metge del Girona que va al Barça, no?
26: Hi ha un metge del Girona que va al Barça, al principi, però al futbol sala.
5: Havia bro, ha dit bro.
26: Fitxat des de l'Alavés, gallec, i marxa cap al Barça, però a futbol sala.
7: A futbol sala.
26: Parla molt i molt bé, per cert.
7: Com es diu?
26: Ara t'ho dic. Vale.
2: Entérate, si donde vives hay algún taller de memoria, y apúntate.
6: L'hauries d'haver dit, el metge es diu no sé què, no sé què, i hagués dit, el metge es diu així. Llavors et diu la resposta com toca.
5: Exacte.
1: El Xavi Cazorla, que no descansa ni el mes de juliol. Moltes gràcies a tots per haver-nos seguit un dia més. Nosaltres, ja ho sabeu, tornem demà a les 12. Que vagi bé, adeu. Tornem, si no ens fan fora.
3: ¿Qué te jugas?
4: A ver, ¿cuántos mejores momentos dejamos hoy en el Hoy por Hoy? Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.

0: la categoría.
1: Mira,
0: del EUCE,
1: han levantado un dedo en el control.
0: Ya, del EUCE. Yo te felicito por muchas cosas, pero no me bajes el nivel en esta categoría porque, bueno, en fin, pueblos con rima consonante.
1: Y la rima consonante on, que es posiblemente la más fácil, ¿no? La de que de niño empezamos a rimar.
0: Es que de aquí a hacerte una letra de reggaetón hay nada.
1: Bueno, vamos con esos municipios. Por ejemplo, en la provincia de Toledo, en Alcabón, amanece a las 6:56, mínimas de 22, máximas de 39. En Albondón, Granada, va a amanecer a las 7:01, mínimas de 22, máximas de 32. Y por último, en Anadón, Teruel, ya amanecido, lo hizo a las 6:39, mínimas de 20 y máximas de 34 grados.
0: Dice Deleuze que era para poner su pueblo. ¿Cuál es de los tres tu pueblo? Ahora lo está escribiendo. ¡Ah, lo ha quitado Nacho! ¡La censura!
1: ¿En serio?
0: ¿Eh?
1: No, claro. lo mejor de todo es que yo no lo sabía y lo he sustituido por el pueblo de mi padre.
0: Sí, es que queréis dar el pregón de vuestros pueblos este verano, ¿no?
1: Sí, sí, un poco.
0: Es la historia.
1: Tiene méritos.
0: Bueno, termine en on su pueblo o no, o termine en otra, cualquier otra letra.
1: No tenga rima.
0: Pueden mandarnos su amanecer. Por ejemplo, pueden mandarnos un amanecer en verso. Esto estaría bonito. Ya ha pasado alguna vez, creo. Un amanecer en verso al teléfono de los oyentes, que es el 638-313466. Se lo repito, 638-313466. Mándennos porque hay carestía estos días, ¿vale? Por favor, amanezcan con el Hoy por Hoy. Ya sé que es verano y la gente se levanta más tarde. Bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Me encanta esto porque es que la verdad que me lleva a mi tierna infancia. Hoy se cumplen 30 años del lanzamiento del Wannabe de las Spice Girls. ¡Yo!
1: ¿Qué recuerdos, Sergio, como decías, de nuestra infancia?
0: El guateque.
1: Bueno, este sencillo que salió en el Reino Unido un 8 de julio de 1996, lugar de donde es la banda, formado por estas cinco chicas. Un tema que hizo saltar al grupo, a las Spice Girls, a una fama mundial y que ha marcado a toda una generación millennial. Una curiosidad, por temas de planes de marketing, la canción salió unos días antes en Japón para ver qué tal funcionaba allí en el mercado asiático. Bueno, fue todo un bombazo. Fue número uno en más de 30 países y tres décadas después, pues la canción sigue siendo un éxito. He preguntado, porque hay parte del equipo que tienen menos de 30 años.
0: Dios mío.
1: Y yo he querido comprobar, digo, voy a ver si también esta canción para estas personas pues es un temazo o no, solo es para los millennials. Me han confirmado, Sergio, que sí.
0: Que cuando, pues escuchan, reconocen,
1: que
0: ¿no?
1: cuando escuchan esta canción se ponen a bailar y a cantarla.
0: Es que yo creo que tuvo un revivir hace relativamente poco. Bueno, yo la recuerdo de cantarla de muy niño, muy pequeño, en las fiestas del cole. Yo me acuerdo de las fiestas del cole. Pero creo que hace poco como que lo volvió a pegar fuerte otra vez. Como se habló hasta de la vuelta de las Spice Girls.
1: Sí,
0: y todo.
1: Ya sabes que estamos en una época de nostalgia, sí. Y que están regresando las bandas de hace 20, 30, 40 y 50 sí. años. Así que este Wannabe de las Spice Girls, este temazo, como decimos, cumple hoy justo 30 años.
0: Se invita un poco a cantar y todo. En Nueva York han evacuado un rascacielos por el temor a un colapso.
1: Es un edificio de 38 plantas que se está reformando. Era la antigua sede de la farmacéutica Pfizer. Se está transformando en apartamentos de lujo. La primera voz de alerta la dieron los obreros.
2: Te digo que eso no soporta nada. Pero, sí. No. ¡Ah!
1: Los pilares de sujeción de las obras del piso 21 se habían doblado. Varios suelos del inmueble incluso se estaban hundiendo y a la calle llegaron a caer decenas de ladrillos. No hay heridos. Las autoridades desalojaron ese edificio. También varios colindantes acordonaron la zona por temor a un colapso del edificio. El acceso a esa zona, por tanto, está prohibido, pero ya sabes que tiene un efecto llamada y se ha llenado de curiosos estos días, pues grabando, ¿no?, con sus teléfonos ese rascacielos. Ha ocurrido muy cerca de la estación Grand Central de Manhattan. Su alcalde, el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, ha calificado los hechos de extremadamente grave y, bueno, se está investigando si la promotora ha cumplido o no con todos los requisitos de seguridad.
0: Somos muy de Aitana, y cómo no lo vamos a hacer si ahora se está planteando cambiar su concierto del viernes en Zaragoza porque coincide con el partido de España del Mundial.
1: Ayer en sus redes sociales, la cantante...
3: Hemos pensado, ¿qué hacemos si lo adelantamos? Porque además es indoor, sería de noche, pues lo adelantamos. Se podría porque hay mucha gente que por logística no llega, a, por ejemplo, a las 7 al concierto, ¿sabes? Hay gente que es viernes, que trabaja, que está organizando las cosas y no va a llegar.
1: Todavía no ha tomado una decisión, no sabe si adelantarlo o retrasarlo porque hay riesgo de prórroga y que el partido termine a la medianoche. Lo que sí ha asegurado es que se va a celebrar el concierto el viernes.
0: Bueno, pues suerte a Aitana y a la selección española, por supuesto. A partir de las 7 le saludo ya a Pedro Blanco. Ahora son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dimecres, és 8 de juliol i l'última hora ens porta fins a Balaguer perquè allà una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina Barri del Secà. És la quarta víctima mortal en una piscina des que va començar la temporada d'estiu a mitjans de juny. Un dia, el d'avui, en què continua la calor i en el que continuem estant molt atents a l'evolució dels incendis. El de Setmanat encara no està estabilitzat, però ja s'han desconfinat 5 urbanitzacions. El de les Gavarres ja es dona des d'ahir per controlat. Són les principals notícies del dia, n'hi ha d'altres, però abans... Abans, el temps, aquesta nit us haurà costat dormir i és que la calor continua premant l'accelerador. Ambient extremadament calorós s'espera per avui arreu del país, 40 graus al centre de Catalunya, però també al nord-est, a l'Ebre i al Prepirineu Occidental. A Lleida se superaran els 42 graus. El trànsit, circulació intensa als accessos a Barcelona a aquesta hora i el transport públic normalitat. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a Lleida. Sergi López, bon dia.
6: Hola, bon dia, Gisela. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre. Els socorristes de la piscina van intentar reanimar-la, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons Protecció Civil, es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. A banda, una vintena de persones han resultat ferides en ofegaments en piscines de Catalunya des del 15 de juny, la majoria infants.
5: I pel que fa als incendis, els bombers encara no han pogut estabilitzar el foc de Setmanat que de moment ha calcinat 160 hectàrees. Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. Sí, s'han desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc. Es manté, però, la restricció al Farell i Sant Sebastià de Montmajor n'hi viuen unes 300 persones. La bona notícia és que l'incendi de les Gavarres ja s'ha donat per controlat. El foc ha afectat unes 2.200 hectàrees.
5: Doncs serà el procediment judicial el que determinarà les responsabilitats del treball que va ocasionar aquest darrer incendi, el del Baix Empordà. De totes maneres, el govern deixa clar que l'empresa sabia que el nivell 3 del Pla Alfa estava activat i que, per tant, màquines metàl·liques com les radials no s'hi podien utilitzar. Laura Pons.
8: L'home de 60 anys i que va passar el cap de setmana detingut treballava per una UTE formada per Construcciones Rubau S.A. i Aquaterra Servicios e Infraestructuras S.L., empreses subcontractades pel Departament de Territori. Fons de la Conselleria descarten de moment rescindir el contracte. El que han fet és obrir un expedient informatiu a l'empresa. Volen que expliqui què feia el treballador, amb quines eines i amb quin material treballava i, sobretot, el protocol que es va seguir, si l'empresa va informar o no entre treballadors que hi havia el Pla Alfa activat, un escenari que el govern dona per fet.
9: Saben perfectament les empreses quins nivells de restriccions han d'aplicar en els treballs. Per tant, estava perfectament recollit des del primer moment i, per tant, traslladat i notificat.
8: És la consellera portaveu Sílvia Paner, que hi ha, per tant, dos procediments en marxa oberts per determinar la responsabilitat, el judicial i l'expedient informatiu que ha obert l'executiu.
5: El nivell 3 del Pla Alfa, el que estava activat aquell dia, és un nivell molt alt de risc d'incendi. Val la pena, Sergi, recordar què suposa.
6: Doncs que no es poden cremar rostolls ni fer foc en àrees de descans, tampoc utilitzar maquinària a la muntanya ni a 500 metres d'ella. i no utilitzar ni radials ni bufadors a 400 metres d'una massa forestal. Avui mateix, però, hi ha 224 municipis que es troben en una situació pitjor. En el nivell 4 és el màxim i el risc, per tant, és extrem.
5: Davant del canvi climàtic, les onades de calor i els incendis simultanis, el govern vol impulsar un canvi de mentalitat en la manera de gestionar i netejar els boscos. L'executiu admet que el repte no serà fàcil, però assegura que cal acabar amb els paisatges continus. Vicenç.
7: El que cal és tallar la continuïtat de massa forestal, creant clarianes, talant arbres, fent cremes controlades i millorar els camins forestals. Mesures per ajudar els bombers a extingir els incendis. El govern, però, admet que això no serà bufar i fer ampolles.
9: No serà fàcil, no serà ràpida tampoc, no serà immediata. Els boscos no s'han constituït amb aquestes masses forestals de continuïtat en un any i mig, ni en dos ni en tres. Són molts anys d'acumulació d'aquesta continuïtat forestal i tampoc la netejarem d'avui per demà.
7: És Sílvia Paneque, portaveu del govern.
5: I el Parlament votarà avui el primer pas per regular la compra especulativa d'habitatges amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. La mesura, però, ha topat amb un entrebanc.
6: És el no de Junts i del PP que han portat el text al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que topa amb el dret de la propietat privada. Són Salvador Vergés i Lorena Roldán.
10: Nosaltres som els de construir, els de generar més oferta, no pas els de prohibir.
11: Doncs que estan fora de la Constitució i, per tant, demanem l'opinió del Consell de Garanties Estatutàries.
6: Socialistes i Comuns havien pactat que aquesta llei, que era un dels acords a canvi dels pressupostos, estaria aprovada abans de l'estiu. Ara, però, tot fa pensar que no serà fins l'octubre.
5: Són les 6:55.
12: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Quilinci Armand, el lateral esquerre.
5: I això que estàvem escoltant era la crònica esportiva, que no sé si ara l'escoltarem, anem a publicitat, anem a l'hora o què fem.
13: Màrius Serra, escriptor, conegut
5: doncs
13: també...
5: Doncs no, tampoc això seria... Sembla que el sistema ha embogit una mica aquest matí o encara està dormint, perquè avui és un dia que ha costat dormir i potser segurament a la tecnologia també li ha costat dormir. En tot cas, el que escoltàvem és referent als esports que l'Espanyol presenta avui al seu nou fitxatge procedent del Barnley Club, equip del qual és propietari també Alan Pace, Andrea de la Torre. Doncs sembla que no...
12: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Quilinci Armand. El lateral esquerre irlandès de 24 anys arriba cedit pel Burnley fins a final de temporada. El Burnley, igual que l'Espanyol, forma part del mateix grup propietari, fet que ha facilitat l'operació. Format a la pedrera del Feyenoord, Armand va debutar amb el primer equip del conjunt de Rotterdam abans de fer el salt al futbol anglès. Es tracta d'un lateral amb molta projecció ofensiva, velocitat i capacitat de desbordament, qualitats que el club espera que porti en profunditat per la banda esquerra. Armand tindrà una missió molt important, que és la de substituir el ja exjugador perico Carlos Romero. El jugador es presenta avui a les 12 del migdia en un acte oficial i oferirà les seves primeres declaracions com a nou futbolista blanquiblau.
5: I l'escriptor i periodista Màrius Serra ha rebut el Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà aquest setembre. Un acte en què també s'ha premiat a l'autor Ramon Solsona per la seva trajectòria. Àlex Calatrava.
13: Màrius Serra, escriptor conegut també pels seus enigmes i jocs lingüístics en català, ha guanyat la 6ª edició d'aquest premi que valora la difusió de l'idioma i la literatura. Una tasca que l'autor també ha volgut reivindicar a l'acte.
14: Molt honorat, molt seguidor sempre de la Setmana del Llibre des dels anys 80... I, si em voleu fer cas, llegiu i difoneu el que us agrada que llegiu.
13: I Ramon Solsona, autor de llibres com Figures de Calidoscopi, ha rebut el 30è Premi Trajectòria. Els organitzadors també han avançat que l'edició d'enguany de la Setmana del Llibre en Català creixerà amb la participació de 20 noves editorials. Serà a Barcelona del 18 al 27 de setembre.
5: I el Branch Electrònic ja té a punt el cartell de la seva quarta edició. Del 7 al 9 d'agost, el Parc del Fòrum acollirà més d'un centenar d'actuacions amb algun dels noms més destacats de l'escena electrònica, Julià Domènech.
15: Més de 100 actuacions en 3 dies i una aposta reforçada pel talent local. El Branch Electrònic tornarà a reunir aquest agost alguns dels grans noms de l'escena electrònica internacional, com Kai Tronada, Jeff Mills o The Blaze. El festival, però, reivindica també el moment creatiu que viu Barcelona, amb artistes de casa com Flashy Ice Cream, Mercè o Lil Dami. Aquesta quarta edició també estrenarà nous escenaris, reforçarà la qualitat del so i incorporarà més punts d'ombra, hidratació i mesures de sostenibilitat.
5: I a nit, al Palau de Pedralbes. Cita per a nostàlgics amb Sting.
7: El músic britànic va repassar els seus grans èxits, on hi van sonar moltes cançons de Police. Message in a Bottle va donar el tret de sortir del concert.
5: I així saludem avui a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
16: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
5: Molt bé, què tenim avui el programa?
16: Doncs avui ens toca desmuntar l'extrema dreta. Ho farem a partir de les 9 del matí, l'última secció de la temporada. Fem el mapa de com ha anat avançant els últims mesos al món i a casa nostra. Per això vindrà el Pol Morillas, el director del CIDOB, i tindrem, com sempre, el David Fernández i el Joan Serra, també. Abans, òbviament, haurem estat sobre el terreny per veure com evoluciona aquest esvoranc, sí. El Putxet. Farem la comparació, la comparativa amb si té alguna comparació possible amb el que va passar al Carmel ara fa 20 anys.
5: Tot i que ja han dit que és una cosa completament diferent, perquè la maquinària és completament diferent.
16: El govern diu que no, però clar, òbviament el cervell et transporta allà, perquè allò també era la construcció del metro, l'allargament de la L5 en aquell moment. Veurem com tenim els incendis, parlarem amb testimonis a tot arreu, i a les 10 al Racó de Pensar amb el Miqui Puig i la Núria Casas. Amb ells vindran Lala Love You, no sé si saps qui són aquells de...
5: I la tu bailando, bailando...
16: Doncs aquests són una de les bandes del moment que actuen al Cruïlla.
5: Que ràpid que ens posem a fer un karaoke aquí, eh?
16: I parlarem també amb el director del Cruïlla, que arrenca avui.
5: Molt bé, Marina, doncs que vagi molt bé el programa. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, i l'Hoy per Hoy a la cadena Ser.
17: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
2: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
5: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio, liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
6: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
7: I tu, què vas disfressat?
8: Aquest vista boníssim.
9: La vius? Cirera?
10: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
7: No t'ho pon estrany, al final?
6: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
7: No us he drogat. Us he enverinat.
11: Últimes funcions de La Promesa, la comèdia del Teatre Borràs. Fins al 26 de juliol. Entrades a balanyaenviu.com.
12: A Barcelona no t'has de preocupar pel teu cabell. Vine a Clíniques Capilars IMD. Amb una àmplia experiència de més de 25 anys i un equip especialitzat en la cura i la regeneració capilar, IMD compta amb 3 clíniques a Barcelona. A IMD sabem com identificar el teu problema, tractar-lo i ajudar-te a recuperar la teva millor imatge. Truca'ns al 91 123 0712 i gaudeix de la teva primera consulta gratuïta. IMD, número 1 en tractaments capilars.
13: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassem. Divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
14: És gratis, eh?
13: Més informació a casinobarcelona.com.
15: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i Compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
16: I tu
17: em fas anar. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
16: Només penso en tu.
17: Referents amb tu.

0: por hoy. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Este verano, si vienes a Formentera con tu coche o moto, recuerda que necesitas una autorización para poder circular por la isla. Solicítala antes de viajar en formentera.eco. Debe estar a nombre de la persona titular del vehículo. Circular sin autorización puede comportar importantes sanciones económicas. Más información en formentera.eco. Es un mensaje del Consell Insular de Formentera.
5: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muevetepordias.com i contrata.
6: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
7: I tu, què vas disfressat?
8: Aquest vista boníssim.
9: Avius?
8: Cirera?
9: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
7: No t'ho pon estrany, al final?
6: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
7: No us he drogat. Us he enverinat.
10: Últimes funcions de La Promesa, la comèdia del Teatre Borràs. Fins al 26 de juliol. Entrades a balanyaenviu.com.
11: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tio Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
12: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
13: La treva pactada entre les dues parts... En...
14: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
15: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
16: Ni som enemigues...
17: Ni estem en guerra.
16: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
15: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: Ni quarts ni hores.
4: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
3: Joc d'històries.
5: No és com un programa clàssic.
3: I anys i panys.
6: Som la família Ferrer.
3: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
7: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant... L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
8: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Por la última de Leo cantava la selecció en aquesta cançó que ja és un mantra amb la selecció argentina. Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Elena.
0: Es nota, que tot l'equip, com deia el Sergio Levinsky, volen que guanyi Messi.
2: Bueno, gairebé juguen per ell, no? La selecció està pendent dels moviments de Messi, de si s'activa cap aquí, si va cap allà, és com és el cor i el cap de la selecció. Fins i tot de vegades ens pot semblar que descansa, que no hi és. Diré que s'ha contagiat tant que és la personificació de la pròpia selecció. I hi ha com una... No sé, jo crec que tinc la sensació, almenys, de que tothom vol que Messi continuï jugant. Més enllà de les coses que intercedeixen en el joc, és a dir, si deixa de jugar vol dir que llavors han eliminat Argentina. I llavors és quan algú diu, bueno, sí, però els àrbitres, el que vulguis, però la coincidència és que tothom voldria que Messi no retirés mai, no? Que continuï jugant amb els seus 39 anys. I aleshores fa doncs, que fins i tot els àrbitres d'alguna manera siguin còmplices d'aquesta sensació. Entenc també, com ja heu dit o s'ha comentat, que crec que l'editorial del Flaqui ho deia, el comentari del Flaqui ho deia molt clar també en el sentit de dir que Egipte té tota la raó en queixar-se, no? Però no podem donar per fet el que hagués passat si no haguessin anul·lat el segon gol, si haguessin intercedit al VAR amb si era falta o no era falta. És possible que abans del tercer gol d'Argentina, és possible que Egipte hagués marcat i hagués tornat a marcar Argentina. És a dir, els partits duren fins que l'àrbitre pita i fins que Messi diu prou. I aleshores aquesta inèrcia que hi ha fa que tothom no es cansi de veure Messi. Diria que ahir fins i tot, quan eren el minut 76, tothom, ningú apagava la televisió perquè pensava que Messi ressuscitaria i que acabaria fent el que va fer després del final que va fallar.
0: Si algú podia fer era ell. Ramon, aquí amb la teva secció, el que t'hi jugues, hem parlat moltes vegades de que se'ns esgoten els adjectius, els exemples, les metàfores per glosar a Leo Messi. No sé què vas sentir ahir quan el vas veure sanglotant d'aquella manera tan emocionat al final del partit.
2: Bueno, el vaig veure com un nen, no? De dir, el plor amb un jugador que moltes vegades pensem que és inexpressiu o que s'ha expressat molt més a través de la pilota perquè els seus silencis són terribles de vegades, no? Els silencis de Messi. El vam veure plorar justament quan se'n va anar del Barça. Jo crec que aquella és la vegada també que va ser molt, molt... Per molta gent molt, molt fort, diguem que va ser veure aquell Messi plorant de ràbia perquè de la contrarietat, i en canvi aquest és un plor de felicitat. És a dir, amb ell l'expressivitat no vol dir sempre el mateix. De vegades és de dolor, de vegades és de joia, no? Això també passa a tots els humans. Vull dir, es veu en el seu comportament. Ara és feliç i ara veus que tots els comentaris que hi ha a Argentina són els que hi ha, no? Però recordem que ha estat ell qui ha revertit. Messi era un pecho frío també per molts argentins, eh? I ara ni se t'atreveixi a qüestionar a Messi. El Barça moltes vegades també se l'havia... Quan el Barça no guanyava o quan, jo què sé, les famoses eliminatòries aquelles contra el Chelsea o contra l'Inter, de vegades era també de dir, bueno, no hi ha arribat a Messi. Pensàvem de fer l'equip que li anés bé a Messi. Vull dir, al voltant seu allà ha aguantat una pressió terrible. Vull dir, jo no he conegut mai un jugador que hagi tingut aquesta... Parlem molt de Pelé, però, per exemple, el Pelé dels anys 70 jugava en Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino... No sé, tinc la sensació de que tota la coreografia que han tingut els altres jugadors han estat, no sé si tan bones com les que ha tingut Messi a la selecció, amb tots els meus respectes pels internacionals argentins, eh? Vull dir que tot el que està aconseguint és homèric, és bueno, faraònic, no? Com han dit els argentins. Suposo que a Egipte no els hi haurà agradat massa l'expressió, però que d'alguna manera, si hi ha una paraula que resum el que va passar ahir, va ser que Messi també és faraònic.
0: I tant, és que està liderant la Bota d'Or amb 8 gols, però és que ja fa 3 anys que va sortir del futbol europeu, que està jugant a la MLS. El Bruno ens advertia que arribava en bon estat de forma, però Ramon, no, sé que la capacitat de sorpresa amb Messi sempre hi és, però és que realment és al·lucinant com està això, els 39 anys i 3 anys després d'haver sortit de la competitivitat d'aquí d'Europa.
2: Sí, podem dir que ell s'ha regulat a Amèrica o a Miami, no? He de dir que, bueno, s'havia anat a una competició que no li exigia tant com si estés a Europa. Això és possible, però per el que ens costen a tots, el Flaqui, el Marcos, l'Irigoyen, la gent que el coneix i que està al cas, ell, des del febrer, crec que va començar un entrenament personal ja per preparar-se per la Copa Amèrica, l'Amèrica per preparar-se per la Copa del Món. És a dir, ell visualitzava que no aniria a acompanyar l'equip en aquest Mundial. Ell no és un jugador d'acompanyament ni és un jugador de suplències, no és un jugador... És a dir, la majoria d'equips, quan han tingut una figura com aquesta, s'han encomanat i fins ara han claudicat. Mirem el que ha passat amb Cristiano Ronaldo, no? Per exemple. Estem mirant amb jugadors o amb Vinícius, a Brasil condicionat per Vinícius. O sigui, la selecció que encara defensa que un futbolista als seus 39 anys paga la pena estar condicionat a ell és Messi. Però estem parlant, doncs, no ho sé, de Haaland, que és una

0: altre que aquest. Estem parlant de tota la coreografia que té una selecció com França, però si hi ha una selecció en què es resumeix amb un futbolista, per mi seria Argentina, amb Messi amb 39 anys, perquè Haaland és molt jove, perquè... Bueno, a més, és Messi contra Europa, contra el món, no? Si Amèrica ha quedat amb... Els tres anfitrions són fora, queda Argentina, no queda ningú més.
1: Sis europees, Argentina i una africana, que és Marroc.
0: I només una africana, exactament, que no és l'Àfrica negra que hi havia abans, no? Quan vèiem Camerún o quan vèiem... no sé, a Senegal o Ghana, ara és Marroc, és una nova selecció. Per tant, diria que Messi defensa tots els americans. No sé si defensa Trump, no sé amb qui va Trump ara després de l'última bretolada i intervencionisme que va tenir, que em fa vergonya de com aquest personatge, tot com ha intentat intervenir fins i tot també a la Copa del Món. Doncs ara qui representa a tot el món americà és... Leo Messi.
1: Parlaves dels qui envolten a Leo Messi. Un d'ells és Julián Álvarez, que està tenint poc protagonisme a la selecció d'Escaloni, segueix sense estrenar-se. No sé si això, Ramon, per tu qüestiona en certa manera que el Barça el segueixi mantenint com a objectiu prioritari. Creus que, en canvi, això li anirà a favor per poder buscar una sortida més fàcil de l'Atlético?
0: No ho sé, Helena, m'he perdut una mica. L'únic que em fa por del Julián Álvarez és que es torni melancòlic o nostàlgic, perquè això en el món culer és fotut. És a dir, no... Recordo molt, per exemple, el fitxatge de Lewandowski en un moment determinat en què molta gent també deia bueno, que si es va tarar, que si no sé què, tenia una autoestima molt alta. I Lewandowski va acabar convencent a tots els escèptics. Jo vull veure d'alguna manera... a Julián amb autoestima, amb ganes de dir, bé, jo vull ser responsable. Imagino, per les notícies que tinc, crec que l'entrenador, que Hansi Flick, continua pensant que és un jugador que paga la pena, però a mesura que passa el Mundial, tot el que està passant l'empetiteix, no? I segurament també el pot empetitir perquè al costat de Messi no creix ningú, és a dir, tothom parla amb Messi, i això pot ser també que, d'alguna manera... amb ell, no parlem tant d'ell i parlem doncs de que si no té la participació, no té la transcendència que hauria de tenir. Crec que en el fons tot el que consistirà és en el preu. Jo crec que és un futbolista, ho hem parlat moltes vegades, que jo crec que aniria molt bé al Barça, però també s'ha de veure ara com evoluciona tot plegat, quin és el preu final i si després el Barça doncs es desdeix o no es desdeix. Evidentment, si passa dels 100 milions, crec que aquí sí que hi haurà controvèrsia. Si no passa dels 100 milions, crec que sí. Però l'únic que ja et dic ara, no m'agradaria veure un Julián Álvarez pensit. El Barça necessita jugadors valents, necessita jugadors amb autoestima, com dic, jugadors convençuts de les seves possibilitats. Ell ja va fer un pas molt important dient que se'n volia anar i tothom va interpretar que era el Barça. Ara és qüestió doncs, que d'alguna manera el rescatin, però que ell també es reivindiqui. No? És veritat que també la tercera jugada, la del tercer gol, vull dir, d'Argentina, sí. Ell té una participació com a jugador d'equip, curiosament. Ell recupera la jugada a l'àrea, si hi ha falta, si no hi ha falta. Crec que va ser molt solidari i li va anar bé que no el substituïssin. El fet que aguantés, és evident que els canvis que va anar introduint Scaloni, tu pensaves doncs, a veure si aguantaria o no aguantaria, i el fet que estés al camp i que participés d'aquesta remuntada crec que li pot anar bé.
1: Doncs veurem si no es penseix, com diu el Ramon, Julián Álvarez, revifa, i encara Argentina aquests quarts de final ho farà a la matinada de diumenge contra la selecció de Suïssa. Ramon, moltes gràcies per haver estat uns minuts al Que t'hi jugues amb nosaltres.
0: Gràcies a tu, Helena, i a tota l'audiència. Que vagi molt bé.
1: Ara parlarem de Julián Álvarez. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
1: Abans, però, hi ha acord verbal tancat del Barça amb Joao Cancelo.
2: Sí, acord tancat del Barça amb Joao Cancelo i també amb l'Al-Hilal, amb el club d'origen de Joao Cancelo. A dia d'avui només falta la firma. Pot ser que aquesta es demori encara una setmana. Joao Cancelo va quedar eliminat en Portugal el dilluns a la nit. Això va fer que s'accelerés aquesta operació, que venim explicant el que t'hi jugues des de fa ja setmanes i mesos, que tothom donava per fet que es faria, però ahir Catalunya Ràdio va explicar que ja hi havia aquest acord verbal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros entre fixes i variables per l'arribada de Joao Cancelo, que firmarà en principi un contracte per dues temporades, competència directa per Alejandro Valde. El desig de Cancelo era jugar al Barça, ha acabat sent titular, 23 partits aquesta temporada, després d'un inici on li va costar una mica físicament, però ha acabat rendint a molt bon nivell. Per tant, el Barça que firma aquest lateral esquerre que tant volia tant ell com Deco com Hansi Flick.
1: Doncs ja ho escolteu, acord tancat verbal amb Cancelo, a l'espera de saber com es resol el fitxatge del davanter. Ara parlàvem, l'objectiu sí. prioritari segueix sent Julián Álvarez. Del Barça, Nil, va treballant al mercat.
2: Va treballant en el mercat, aquesta és l'operació de Cancelo. També s'està molt atent a què passa amb la posició de central. També ho vam explicar ja aquí el mes de juny, que Hansi Flick no ho marca com una prioritat, perquè el que ha traslladat a la direcció esportiva és el davanter centre. El Barça continua anant amb tot a part Julián Álvarez. S'està atent a lateral esquerre, es volia al central esquerre, es volia resoldre la carpeta de Cancelo. S'ha de veure què passa també amb Rooney Bargi i també amb Marc Casado. Marc Casado que ha de sortir i Rooney Bargi en principi també, i aviam si hi ha alguna oferta de la Premier que pugui satisfer tant els desitjos del Barça com personals per Jules Koundé, que seria una de les opcions que marxi. Per cert, el tema Cancelo, que va quedar eliminat el dia 6 de juliol, la idea que té Flick és que pugui incorporar-se a l'estaix que el Barça iniciarà a Anglaterra el 27 de juliol per anar tenint més reforços. Altres jugadors com Frenkie de Jong o Ronald Araujo també hi han de ser.
1: Se li respecten aquestes tres setmanes Correcte. Que exigeix la fe de descans, així que Cancelo que podria estar ja per l'estaix de pretemporada del Barça. Anem cap a Califòrnia, cap a Los Angeles. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Elena, bon dia.
1: Han acabat ja els vuitens de final, Santi, amb aquest últim partit d'ahir, dos últims partits amb els que es classifiquen Argentina i Suïssa. Santi, amb tu volem fer un repàs del que ens ha deixat el Mundial fins ara en clau Barça.
3: En clau Barça, el moment ens l'ha regalat Leo Messi un cop més i la selecció argentina. A tots ens encanta veure com Leo Messi continua sent el millor i fa història. Per mi, tornar a escoltar gols del Flaqui cantats de Leo Messi és com tornar a celebrar un gol del Barça, la veritat. Però, més enllà de Messi, hi ha un altre nom que, de l'Argentina que està vinculat al Barça, és el de Julián Álvarez, i ahir va prendre la paraula a pregunta del Pedro Fullana a la zona mixta.
4: En España sabes que estamos muy preocupados con tu futuro, no sé si después de lo que pasó, lo que dijiste, ¿hay vuelta atrás o has cambiado de opinión?
5: No, estoy pensando en los cuartos de final, ahora se vienen cosas muy importantes, así que vamos con eso.
3: Gracias. Ja veus des de Madrid que diuen que acabarà demanant perdó per quedar-se un any més a l'Atlético de Madrid, tal com s'ha posat la pel·lícula. De moment, ahir va tenir l'oportunitat de fer-ho, als micròfons de la SER, i no ho va fer.
1: De fet, Luis Suárez ja et va explicar, Santi, al Larguero, que a ell li va passar exactament el mateix al Liverpool i que va haver de demanar perdó per continuar al Liverpool. Santi, de la selecció espanyola, ahir ens destacaves el gran estat de forma tant de Dani Olmo com de Pau Cubarsí.
3: Sí, i avui escoltarem un d'ells, Dani Olmo, parla en roda de premsa a les 10 de la nit, un dels millors jugadors d'Espanya en aquest Mundial. També han estat molt bé Cubarsí i Lamine Yamal, són els tres blaugranes més destacats i els titulars indiscutibles, juntament amb Pedri. Però amb Pedri contrasta l'estat de forma d'uns i el del Canari. Ens preguntem molts per què no estem veient el millor Pedri en aquest Mundial, tot i jugar la seva posició predilecta, aquesta segona alçada. No ha arribat amb la fletxa cap amunt al Mundial, i això és un fet, a veure si es recuperen els propers dies. Més jugadors del Barça, Ferran ha perdut la titularitat, però va fer l'assistència a Miquel Merino contra Portugal. Gavi va caure el primer partit i gairebé no ha tingut més participació. Minuts testimonials al partit de Los Angeles contra Àustria. I no han debutat encara ni Joan García ni Eric García. Són els últims que van entrar a la llista, són els que ho tenen més difícil i no han tingut minuts encara en el Mundial. Per cert, ja sé que ha renovat amb el Tottenham, però què val Pedro Porro? És per un amic, perquè és vital envoltar la mínima mal de gent amb qui s'entengui i amb qui se senti còmode jugant, i pel que ens consta, amb Pedro Porro la mínima mal s'hi entén i molt.
1: Tu saps qui és, Nil, aquest amic que diu el Santi, o no?
2: No, em podria imaginar-me qui és, però...
1: Que li està, compres?
2: Que li compro al 100%, a més amb aquesta química que demostra amb la mina. Això es veu moltes vegades, no? Més a l'era, amb les xarxes socials, quan els jugadors s'etiqueten, pengen fotos repetidament als mateixos futbolistes, i quan la minta un lateral com Pedro Porro per darrere, però em sembla que amb la renovació del Tottenham la cosa estarà, estarà complicada.
1: Estarà complicada, Santi. A part dels espanyols, queden dos blaugranes més encara al Mundial, que són Gordon i Koundé.
3: Ahir van eliminar-ne un més, Abdelkarim, el davanter egipci del filial. És important en clau blaugrana perquè se'l pot endur Flick a l'estaix d'Anglaterra per veure'l. Diuen a Egipte que l'ha padrinat Mohamed Salah en aquesta concentració. Per tant, Abdelkarim estarà a l'estaix i també podran anar-hi Araujo, Rafinha, De Jong, i hauria d'escurçar una mica les vacances, però potser Cancelo. Són futbolistes que ja han estat eliminats del Mundial i que estaran a disposició de Hansi Flick en aquest tram de pretemporada que és l'estatge per Anglaterra. Encara queden vius al Mundial Gordon i Koundé i els 8 del Barça, que aquests fins a l'inici de la Lliga, doncs no els esperarem.
1: Ja sou de tornada a Los Angeles, Santi, pel partit de divendres, quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Alguna cosa més des d'aquí, des de Califòrnia?
3: Alguna cosa més? Doncs, home, que tornem a ser a Los Angeles.
6: Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air.
3: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial. La imatge és important i s'ha de cuidar. Però el que no sabeu és que el van portar pel debut, però sense bitllet de tornada. Viatja com un mes amb les famílies, fa vida com un mes a l'expedició dels familiars. Ara està a Los Angeles, ha estat a Dallas, ha estat a Mèxic, ha estat a tot arreu. És un mes dels familiars de Pedri, Ferran, Olmo, Eric i companyia. Ha tallat el cabell a Oyarzábal, Jeremy Pino, Joan Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, David Raya, Pau Cubarsí, Miquel Merino, Unai Simón, Zubimendi, Eric García, Grimaldo, Víctor Muñoz, Fabián, Laporte... De tots els noms que us he dit, que són gairebé tots, hi ha tres que no han sortit. Primer, Nico Williams. Les rastes no són fàcils. Segon, Lamine Yamal, que té un estilista de capçalera. I en falta un. Endivineu qui és? Sí, la melena més famosa d'Espanya no la treballa qualsevol.
1: Massatgista, van al perruquer, doncs a diari. Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? A de mi... què rius, Nil?
7: Sí, què li fa gràcia?
1: No sé què li fa gràcia.
7: No, què li fa gràcia, eh? Està graciós, estic posant guàrdies, li fa gràcia, això. Però a mi...
1: Que tenies plans dissabte, Nil?
2: Diumenge
7: ja te la pots adjudicar. A mi anirien rapidet, Helena.
1: Anirien rapidet, no?
7: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
1: Sí.
7: Doncs això.
1: Esquilat.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal? Molt bon dia.
9: Helena.
1: Definit el quadre de quarts de final del Mundial.
10: Sí, en el darrer partit de vuitens, Suïssa es va imposar a Colòmbia als penals després del 0-0 durant el temps reglamentari. La selecció cafetera havia estat primera de grup i, segons Daniel Muñoz, lateral colombià del Crystal Palace, marxen amb el cap ben alt.
11: El destino tiene que ser así. Yo creo que no hay nada que reprochar. Yo creo que lo dimos todo. Yo creo que creamos ocasiones. Yo creo que por momentos fuimos muy superiores. Ya hay ahí a que no haya entrado el balón. Ya en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte, yo le digo que así estaba escrito el destino.
10: Suïssa, per la seva banda, torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 72 anys amb un gran Xhaka com a màxim exponent.
1: L'Espanyol presenta el segon fitxatge de la temporada.
10: Es tracta de Quilindici Harman, lateral esquerre que arriba cedit procedent del Barley, equip del qual també és president Alan Pace.
1: Presentació que està tenint lloc a l'RCD Stadium ara mateix. Podrem escoltar la pregunta de l'Andrea de la Torre.
12: Hola, Andrea de la Torre, en directe pel Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Has jugat tant a l'Eredivisie com a la Premier League. La Premier League, una lliga molt exigent a nivell físic. Quines diferències esperes trobar-te aquí a la Lliga Espanyola i en què creus que et pot beneficiar aquest canvi? Gràcies.
13: I think Premier League, the main thing about the Premier League is the intensity. So you can feel there's a lot in a game. There's not a lot of time where the play is like calm. So
1: Parla Harman de la intensitat que va viure com a jugador a la Premier.
13: Score immediately.
9: No hi ha gaire moment en què l'obra sigui tranquil·la. Així doncs, si un jugador rep la pilota, intenta anar a marcar immediatament. Yeah, i sento que he vist molts partits espanyols a la meva vida.
14: I feel there's a little bit... Yeah, calmness.
1: Aquesta és la traducció simultània que hi ha a la roda de premsa de Harman, el nou fitxatge de l'Espanyol. Gràcies, Andrea. Però, Martí, hi ha més novetats en clau perica.
10: Sí, perquè el tercer jugador en arribar serà Gabriel Moscardó, migcampista de 20 anys, cedit del PSG i s'anunciarà aquesta setmana. A més, Sergio García, llegenda perica, serà l'entrenador del filial blanc i blau. Més coses a les banquetes perquè Arbeloa és el nou entrenador del Fulham i debutarà la Premier contra el Chelsea de Xavi Alonso.
1: El Girona comença la pretemporada sense David López i Estuani.
10: Tampoc hi serà Nunahi, encara al Mundial, i Sigankov, que té permís del club, serà el primer entrenament que dirigirà Quique Álvarez com a entrenador gironí, el dia que l'Ajax de Mitchell ha anunciat la tornada de Daley Blind al club holandès.
1: En bàsquet, l'Eurolliga mou fitxa i posa en marxa un nou sistema de franquícies, Asier Chávez.
15: La competició vol transformar el model actual i convertir part dels equips en membres permanents amb una plaça fixa a llarg termini. La idea és que a partir de la temporada 27-28 la competició pugui arribar als 24 equips. 20 d'ells serien franquícies que sortirien dels 12 més un propietaris actuals. Veurem què passa amb el Chesky

0: 20 d'ells serien franquícies que sortirien dels 12 més un propietaris actuals, veurem què passa amb el CSKA de Moscou, més 8 franquícies noves, i 4 equips arribarien via Eurocup o com a Wildcards. Segons l'organització, les propostes rebudes fins ara representen més de 1.200 milions d'euros en inversió potencial, i amb aquest moviment l'Eurolliga vol reforçar el seu model i consolidar-se com la gran competició europea davant del futur projecte de la NBA Europa.
1: I tanquem amb tennis. Tindrem un Djokovic-Sinner a les semifinals de Wimbledon.
2: Als seus 39 anys, Djokovic va derrotar Oger Aliassime després d'un partit de 5 hores per 3 sets a 2. El serbi, a roda de premsa, el posava en el nivell de Messi i ell deia que tan bo pogués jugar només 90 minuts.
3: Unbelievable, like Messi, 39 years, one scores goals. You win after 5 hours and 15 minutes.
4: You would be nice to play 90 minutes like him.
2: Pel que fa a Sinner, va derrotar per 3 sets a 0 a Struff.
1: Ja m'agradaria ser com Leo Messi, deia Djokovic.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, YouTube Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
1: A xarxes, Laia Pujals, què tal? Bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon
1: Avui dia. Els oients al YouTube els veig molt preocupats amb el tema Julián, eh?
8: Molt preocupats. Tenim en David que diu que Julián un altre partit sense incidència en el joc, zero gols, cap existència i que no intervé en cap jugada. També en Beni ens diu que té serios dubtes sobre Julián i que comença a no convèncer-lo. Un altre David ens diu que Julián no, Haaland sí. I en Jan ens diu que si encara mateix Julián no creu que ens haguem de gastar ni 50 milions i que si n'hem de pagar 100, que sigui per Harry Kane o Haaland. Altres propostes també de fitxatge és Laporte o un noi que es diu Yassir que diu que ell fitxava Messi de nou, que és un Romario, però amb bo. També hem preguntat... Nostàlgia, molta nostàlgia. Hem preguntat als oients si creien que Argentina guanyaria el Mundial i de moment guanya el no amb un contundent 83%. Per tant, Messi sí, però Argentina els nostres oients no ho veuen clar.
1: Doncs això és el que esteu dient als oients avui. Ja sabeu que el que no falla, Julián, potser és un meló per obrir, com deien ara els oients, però el que no feien són les capibares del Mundial. Jordi, tu quantes en tens a casa ja? Les has comprat totes, no?
9: Quasi totes. Messi,
1: doncs l'oient més ràpid, que truqui al 933-44-14-11, s'emporta les 15 capibares Fixo. Del Mundial de Wonder Goal. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola?
10: Hola.
1: Hola, bon dia, què tal? Com et dius?
10: Sergio.
1: Sergio, què tal? Com estàs? De on ens escoltes, Sergio?
10: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. I per qui seran aquestes capibares de Mr. Wonderful?
10: Doncs pel meu fill.
1: Pel teu fill. Tots truqueu pels més petits de la casa, que suposo que són qui més ganes tenen de tenir aquestes capibares del Mundial de Wonder Goal.
11: Sí, això diem els pares.
10: I tant que sí.
1: Doncs, Sergio, moltes gràcies per escoltar-nos i que les gaudeixi molt el teu fill.
10: Perfecte, moltes gràcies.
1: Gràcies.
5: Què t'hi jugues?
1: Mila, ahir el Barça va presentar aquesta plataforma Play on podrem gaudir de l'audiovisual del Barça, no? Tant a la web com sí. A la seva aplicació.
9: Sí, és forma part de, està integrat a la web i a l'app ja del club, és a dir, no s'ha de descarregar ningú cap altra aplicació nova, els socis ho tenen de manera gratuïta, el Barça instal·larà una plataforma per poder pagar la gent que no sigui soci, partits històrics, continguts exclusius, insight, arribades, per exemple, del Barça a la els partits, emissions en directe de partits de pretemporada, rodes de premsa de Hansi Flick, també partits del Barça Atlètic, Barça Legends, Jordi, que això sempre t'ha agradat, sí. I també partits de la Masia, que crec que és el que li reclamava més a l'afició al club, poder tornar a veure aquests partits de la Masia, dels Bernal, dels Casadó i companyia, que després acaben arribant al primer equip, i també un canal lineal, que es denominarà Top Barça, que està disponible les 24 hores del dia, amb grans partits, gols i continguts del club, i tu podràs arribar allà, i el president Laporta, que deia que la volia recuperar la final de la Champions de Wembley, doncs allà la tindràs per veure en directe, si vols veure el 2-6 al Bernabéu, sempre triar i poder recuperar en tot moment grans partits i grans moments de la història del Barça.
1: Doncs ja ho sabeu, apunteu Play per recuperar els moments que vulgueu de la història blaugrana, i Laia Pujals, ahir Helena Fort, la vicepresidenta del club, va rebre el premi a Dona Directiva en la primera gala Dona i Esport.
8: Sí, la iniciativa està impulsada per la UFEC, que és la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Helena Fort va ser la primera en rebre el premi i va fer un discurs on va parlar dels reptes que suposa ser una dona en un món que va descriure com masculinitzat. Va dir que moltes vegades t'has de plantar i dir «soc aquí». Ella també va fer una mica de broma dient doncs, que de la directiva actual ella és la sòcia que té un número més baix, per tant, és diguem

0: a la que porta més temps sent soci, que això havia causat doncs, bastanta sorpresa al dia del nomenament, i també va parlar de deixar camí perquè el Barça pugui tenir una presidenta en algun moment.
1: Jo crec que el meu repte és visibilitzar la presència d'una dona a la gestió esportiva. Jo he tingut la sort que, a més, se m'han donat responsabilitats que normalment no van lligades al paper d'una dona, sinó les responsabilitats molt altes al club. Jo crec que el que jo puc fer és deixar aquest llegat a les futures generacions perquè moltes dones vulguin formar part del món del futbol, del Barça en concret, i per què no aconseguir un dia veure una dona presidenta, que jo crec que el club ho mereix.
2: Doncs tant de bo, i tant, que el club ho mereix, que algun dia hi hagi una dona presidenta. Jordi, i ahir vam tenir la notícia que el Comitè Olímpic Internacional aixeca de manera provisional, de moment, el veto a Rússia.
3: Sí, queda aixecada aquesta suspensió. No podem castigar atletes pel que fan els seus polítics. No els podem castigar. Aquesta és la decisió de l'executiva del Comitè Olímpic Internacional a instàncies de la seva pròpia presidenta, Kirsty Coventry. Per tant, també en moments de conflicte ha d'imperar el respecte a la germanor. Això es decideix a les portes, Helena, de Los Angeles 2028, i realment el coll estava en un exocac, perquè al final es pregunten fonts properes a l'executiva: escolta, sancionem Rússia però no sancionem Estats Units, o no sancionem Israel, i han entrat en conflicte amb països com ara l'Iran, entre altres. Doncs escolta'm, en quins casos sí, en quins casos no, sortim d'aquest exocac, estàvem enfilats en un arbre del que no sabíem com baixar, i finalment, per tant, s'aixeca la suspensió del CIO a Rússia, i ara s'espera que s'hi afegeixin el conjunt de les federacions internacionals perquè ja puguin competir amb normalitat.
2: I abans de sancionar Israel o Estats Units, aixequen el veto a Rússia i més fàcil per a tots, no?
3: Gestió política.
2: Gràcies, Jordi. On Route 66. Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Helena.
2: Avui ens vens a parlar de l'Enric Casacuberta.
4: Doncs sí, l'Enric Casacuberta no és un corredor d'elit, com pugui arribar a semblar pel que explicarem, sinó que ell simplement es considera una persona aficionada al running, però és que a la seva edat de 61 anys s'ha proposat una cosa que molts esportistes considerien extremes, com és córrer els gairebé 4.000 quilòmetres que conformen la ruta 66. La seva gran iniciativa és la ruta 66 paral·lela, és una travessia solidària amb l'objectiu de recaptar fons i donar visibilitat a aquesta malaltia.
2: Enric Casacuberta, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Ja sabem que ets un valent, pel que ens estava dient l'Arnau. Explica'ns què és exactament això de la ruta 66 XL.
5: Doncs és un repte personal per ajudar, evidentment, ja ho diu el nom, als afectats d'ELA i donar-hi visibilitat, que és creuar la ruta, la mítica ruta 66 als Estats Units, que va de Chicago a Los Angeles, en l'any del seu centenari a sobre, doncs creuen la corrent. Tot això és per ajudar la gent amb ELA. Sí, sí.
2: Tu ja l'has fet abans? Ets un enamorat de la ruta, tu.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una mica em va vindre tot per això, Vull dir, de fet, primer, no t'enganyaré, primer va ser el repte, no? Tres l'any del centenari, doncs, no sé, tenia ganes de fer alguna cosa com un homenatge als fundadors, als pioners d'aquesta ruta, per tot el que significa aquesta ruta, no? Vaig perdre, malauradament, un amic amb Mela, després el Juan Carlos, allà al Congrés que hi va anar-hi a l'UNCE, i el van rebre 350 diputats, el van demanar per la Lleiela, i tot això em va portar a decidir-me a fer-ho, a visibilitzar-ho per això.
2: Deies ara que és el centenari de la ruta 66. De fet, crec que ets l'únic projecte no americà que s'ha inclòs en la commemoració, en la programació de la commemoració d'aquesta fita, no?
5: Sí, sí, sí, això és curiós, perquè, esclar, tinc un equip als Estats Units que també m'ajuden, l'Steve des de Carolina del Nord i la Nuri Archer des de Nebraska. I a la que ens vam començar a parlar-ne, diu, ostres, aquest any del centenari em posaré en contacte amb els organitzadors dels actes del centenari. I ells, va, clar, han decidit una sèrie d'actes oficials, perquè oficiosos sí que n'hi ha més, oficials, i entre ells els hi va semblar que el meu era una bestiesa, una cosa molt maca, i m'han inclòs dins els actes del centenari. Sí, sí, ja estic sortint arreu. Allà em coneixen, ja.
2: No m'estranya que estiguin al·lucinats amb tu els americans, perquè ho hem dit molt ràpid, però faràs la ruta 66 corrents, fent walk run, caminant i corrent, però és que això són gairebé 4.000 quilòmetres durant 150 dies. Com tu faràs això, Enric?
5: Doncs mira, porto un entrenament des de fa un parell d'anys molt seriós. M'entrena el centre cènic de Girona, que són els que em van agafar per preparar-me. És clar, quan vaig decidir fer-ho, dic, home, tinc que ficar massa professionals. Jo ja corria, camia els caps de setmana, feia moltes caminades, però, esclar, això és una cosa sèria, això no... I de seguida em vaig ficar en contacte amb aquesta gent, van creure en mi, em patrocinen i m'entrenen. Vull dir, pensa que pujo a Girona cada 3 setmanes, em fan analítica de sang, d'orina, em fan proves d'esforç, em fan fisio, ara una psicòloga.
2: Això t'anava a dir, perquè l'entrenament, suposo que a banda de físic, també haurà de ser mental per aguantar totes aquestes jornades.
5: És que jo, en principi, amb això no li donava gaire cabal, saps? Psicològic, va, si jo soc una persona sempre positiva, sempre allò, però m'han dit, no. Ficarem una psicòloga esportiva, em prepara una mica per això. Tinc entrevistes amb ella i això. Fan entrenar 6 dies a la setmana, de moment, a 7 no, un dia descanso, però faig 2 dies d'entrenament de força i 4 de córrer en sèries, però córrer 2 hores, córrer 28 quilòmetres, córrer 30 quilòmetres. És el que d'això hi ha, evidentment, una dieta, evidentment...
2: Tot controlat. Dius, Enric, que portes 2 anys preparant-te. Tu treballes. Sí. Com es fa això i, a més, que has de marxar a fer una cursa durant 150 dies amb una feina?
5: Això és una mica complicat. No... Jo, mira, treballo a l'Ajuntament de Moià i realment la que els vaig explicar el projecte a l'Ajuntament i això de seguida també se'l van creure, de seguida amb això i em donen tot el suport. Evidentment, clar, m'agafo una excedència dels 5 mesos, però el fotut és ara treballant, que és clar, jo faig el meu horari, acabo de treballar, dino, moltes tardes també em toca treballar, acabo, canvia't i vés-te'n a córrer, i això cada dia. Clar. Porto 2 anys així, que vull dir que gairebé no he fallat a cap entrenament, però quan tens un objectiu tan clar i tan maco, perquè és maco aquest objectiu, doncs, escolta'm, la mandra o allò que mires, treus el nas per la finestra i dius, ostres, avui està una mica tapat, sembla que plourà, i això fa anys ho veia així i deia, buc, saps què? Ja n'hi he demà. I ara no, ja n'hi vaig sempre, vaig sempre.
2: Escolta'm, Enric, i com ho faràs un cop estiguis allà? A finals d'agost és quan comença aquest repte de Ruta 66 per l'ELA. Com ho faràs quan estiguis allà? Vas sol? Vas acompanyat? Com fas les etapes?
5: Sí, corre. L'idea és córrer sol, però hi haurà gent que se m'ajuntarà corrent. Serà una mica Forrest Gump, perquè estic intuint. Mira, justament es va posar en contacte amb mi, bueno, vam parlar amb ell, amb l'Arcadi Alibés, vindrà a córrer unes etapes amb mi.
2: Ah, mira...
5: Allà on la Homa vindrà. I allò una autocaravana, diguem, hi ha gent que me l'anirà movent cada dia. Jo surto d'aquí, doncs mira, espereu-me d'aquí 15 quilòmetres o 15 milles, a veure com estic, va, i bum, i fins al final d'etapa. Les etapes ja les tinc marcades.
2: Sí, que els teus amics s'estan planificant les vacances amb això, no? Amb venir-te a veure uns dies allà a l'autocaravana amb tu, amb la Ruta 66.
5: Sí, bueno, tothom qui vulgui vindre... a córrer alguna etapa o estar uns dies per allà i estar... Bueno, serà molt ben rebut, eh?
2: Però i cap no, a quan no. Calcules finalitzar aquest repte als Estats Units?
5: El dia 25 de gener del 2027 penso estar entrant al Moll de Santa Mònica a Los Angeles.
2: Sí, que tocarà passar el Nadal fent la ruta.
5: Sí. Mira, just a Nadal i Cap d'Any em venen el Joan i la Marina, uns amics, i passarem el Nadal i Cap d'Any junts.
2: Un Cap d'Any molt especial, inoblidable, per l'Enric Casacuberta, que farà la Ruta 66 corrent a partir del proper mes d'agost, i nosaltres aquí al Que t'hi jugues ens hi volíem sumar. Ja sabeu que a Ruta 66 XL trobeu a les xarxes socials i al seu YouTube les maneres de poder col·laborar amb aquest repte de l'Enric. Moltes gràcies i molta sort.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Recordeu, Ruta 66 XL, allà trobareu tota la informació per poder-vos sumar al repte solidari de l'Enric Casacuberta, un exemple, tot el que està fent. Nosaltres fem una petita pausa i seguim. Abans, però, recordem que si divendres voleu viure amb nosaltres i amb tots els bojos de la taverna, amb el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo Álvarez, al partit de quarts de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, us esperem al Casino Barcelona. De Barcelona entreu a casinobarcelona.com i allà us podeu descarregar la vostra entrada gratuïta i acompanyar-vos. Fem una pausa i seguim amb la segona hora del Que t'hi jugues. No marxeu.
6: Que t'hi jugues?
7: Ser Catalunya. Diuen que de mare només n'hi ha una i de menar 75 també.
8: Samarà 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
9: Que per vendre un pis faci falta una mitjana de 8 a 15 visites i tu l'hagis venut a la primera, d'això se'n diu marcar-se un gol.
10: Gol!
9: Perquè amb compramostupiso.com vens al teu ritme i sense complicacions. Nosaltres te'l comprem directament a tu i tu t'estalvies visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage. Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
11: En Hipo Gegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros. Ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipo Gegant o compra online en hipogegant.com.
12: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
13: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
14: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
13: Mardel. Dulces de leche, alfajores...
14: Postres o como snack a cualquier hora.
13: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
15: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clinica-mediomasculina.com.
16: Es la una mediodía en Canarias. La Unión Europea pide a Estados Unidos hacer frente a sus compromisos en materia de acuerdos comerciales después de que Donald Trump haya ordenado al secretario de Tesoro estadounidense cortar lazos comerciales con España. Como les venimos contando, Trump lo ha dicho en Ankara, Turquía, donde ha calificado a España otra vez como un socio terrible de la OTAN. El portavoz de la Comisión Europea, Olaf Hill, acaba de decir...
17: El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y resulta mutuamente beneficioso. Por lo tanto, nos interesa a todos salvaguardar esta relación. De hecho, esto es más importante que nunca en tiempos de incertidumbre global. Les recuerdo que el año pasado firmamos una declaración conjunta con los Estados Unidos y esperamos que cumpla con sus compromisos en virtud de dicha relación, tal como nosotros hemos cumplido con los nuestros. Y por último, reitero que la Comisión siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros.
16: Aquí en España, el PP aprovecha este nuevo incidente, este nuevo encontronazo con Donald Trump para atacar a Pedro Sánchez. Este es Elías Bendodo.
18: Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra interna en materia de defensa y cuyo único propósito es intentar provocar a los Estados Unidos para desviar la atención de la corrupción que tiene en su casa.
16: Mientras tanto, siguen en primera línea de la política las propuestas de Alberto Núñez Feijóo sobre absentismo laboral y bajas. El ministro Ángel Víctor Torres le ha criticado por mezclar ambos conceptos.
19: Por tanto, la solución ante cualquier conflicto laboral es el acuerdo. Pero cuando alguien que aspira a presidir dice que, aunque no haya acuerdo, eso hay que... se está colocando del lado de una parte. Y él se equivoca porque hay tres partes que pesan, al menos en una reunión, de idéntica manera. Está la patronal, está el gobierno y están los sindicatos.
16: Palabras del ministro Ángel Víctor Torres. El popular Juan Bravo acaba de decir en La Sexta que ellos van contra el fraude y que a lo mejor Feijóo no se ha expresado con claridad.
20: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos, no tenemos familiares que también sufran?
16: Y mientras tanto, ahora mismo está compareciendo en la Comisión de Investigación del Senado sobre la SEPI. La vicepresidenta Sara Agesen ha insistido en que no recibió ninguna presión para el rescate de Plus Ultra ni el de Tubos Reunidos. Josu Coello.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sara Aguesen ha negado que el Ministerio de Transición Ecológica o ella misma, cuando era secretaria de Estado, recibirán presiones para que la SEPI otorgase préstamos en 2021 a empresas como Tubos Reunidos, Plus Ultra o Air Europa. La vicepresidenta tercera ha asegurado que ni ella ni el Ministerio vetaron ayudas de 112 millones de euros a Tubos Reunidos en contra de lo que dice el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
21: Cadena SER. Servicios informativos.
22: Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
23: Carlas cambia, Carlas repara.
24: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
25: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
26: Compartir una sandía de Aldi en verano es lo mejor.
27: No la comparto.
26: ¿Mi opinión?
27: No, la sandía. Esta semana, la sandía rallada a 0,69 el kilo.
26: Y el melocotón amarillo a 2,39 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
27: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
28: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
29: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
28: Referents amb tu.
29: Penso en tu.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns a dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Balena de Diego.
2: 1:05, el Què t'hi jugues, ens divertim.
30: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Encerrem aquesta segona hora del Què t'hi jugues, ja ho sabeu, recordant els millors moments que ens ha deixat aquesta temporada, i un dia marcat en vermell al calendari va ser la visita de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, als estudis del Què t'hi jugues, anys després d'haver publicat en aquesta casa, en aquest programa, precisament el Barça Gate. S'asseia aquí a la taula Josep Maria Bartomeu, davant del Sique Rodríguez i l'Adrià Soldevila, també del Jordi Martí, els periodistes que van destapar el Barça Gate per donar la cara al Què t'hi jugues.
4: Ah, jo vaig dir, fiqui que és feroix i ja podem escoltar.
5: Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
31: Hola, bon dia.
5: Ets supersticiós?
31: No, gens.
5: Creus que el Barça guanyarà la Lliga diumenge?
31: Ah, sí.
5: I aniràs al camp a veure-ho?
31: No, no aniré jo, perquè va molt buscat a la família i van els més joves, fills i nebots.
5: Perquè la família és tota sòcia abonada.
31: Sí, en total la família som molts. No, abonats som 11 només.
4: Només, diu.
31: Sí, però som al voltant quasi 30 socis. Però dels abonaments d'aquests 11, només 4 tenen el passi aquest actual, perquè els altres estan esperant, doncs, que el Camp Nou es torni a obrir. Per tant, ara tenim 4 passis.
5: Perquè jo recordo, abans de que comencessin les obres del Camp Nou, que tenies alguns familiars en llista d'espera, no?
31: Bueno, tinc els meus fills encara en llista d'espera. Els meus fills porten...
5: Però quan eres president del Barça ja els tenies en llista d'espera.
31: Sí, abans...
5: Que em va sorprendre un dia que ho vam comentar, que vaig pensar, el president del Barça té els fills en llista d'espera, per un abonament?
31: Sí, bueno, a vegades els meus fills deien, papa, si ets president... No, s'ha de fer les coses com toquen, i encara estan a llista d'espera tots els meus dos fills, i tinc alguns nebots també.
5: I tu vas molt al camp?
31: Des de que han obert un altre cop al Camp Nou, no. Hi vaig anar abans d'anar a Montjuïc, a Montjuïc no vaig anar-hi, al Camp Nou sí que vaig anar-hi abans de moure'ns a Montjuïc, i ara espero tornar-hi, doncs, quan recuperem tots els abonaments de la família i no hagi aquesta guerra permanent d'assistència.
5: A quina zona?
31: Estem a Tribuna Baixa.
5: Tribuna Baixa.
31: Sí, just darrere la banqueta del Gol Sud.
5: I per què no vas anar a Montjuïc?
31: Mira, teníem aquests 4 passis i, com sempre, hi ha moltíssimes peticions a la família. I també és veritat que molts cops l'utilitzo també per convidar clients de l'empresa, i en aquest cas, per exemple, també és veritat que el dia del Madrid també venen 2 d'americans que volen anar-hi, i per tant, doncs, primer la feina a vegades, i per la tele també es veu molt bé, la veritat, ens hem acostumat.
5: L'empresa et va bé, no? Has obert seus a diferents llocs del món, no? Miami, Estats Units, tens diferents
31: sí,
5: seus, no?
31: Sí, bueno, l'empresa va bé, també va patir la pandèmia, com moltes empreses, i el nostre sector és un sector que des de fa 2 anys s'ha recuperat, i aquest sector, doncs, torna a pujar, que és el sector d'infraestructures, tant per ports com per aeroports.
5: I als Estats Units ja...
31: Està és un bon mercat, ja, no? Sí. Nosaltres als Estats Units tenim una filial en diversos països. Crec que hi ha 32 filials tenim a tot arreu del món, i a la d'americana, doncs, funciona força bé. Està a Florida, Miami, a Port Canaveral, i Bé, és un bon mercat de ports i aeroports.
0: I quan viatges a Miami per feina, aprofites per veure Messi o no?
31: Algun cop he anat a veure'ls a jugar. Ara, des de que no està el Jordi i el Bussi, no he anat encara, però quan estan jugant hi vaig anar a veure un parell de partits, no només per veure'ls amb ells, sinó també per veure el Xavi Asensi, veure el Víctor Oliver, el Raúl Sanlleí. Clar, són tots executius del Miami que van estar durant èpoques en el meu equip d'executius. La veritat és que el Miami va molt bé, no només gràcies a Messi, que és cert que Messi deu portar el 80%, però també perquè té un bon equip d'executius catalans que més aporten al club.
0: Són les 12:22, avui Josep Maria Bartomeu, el que t'hi jugues, amb l'Adrià Soldevila, el Jordi Martí, hola Solde, hola Jordi.
1: Bon dia.
0: Analitzarem l'actualitat i parlarem d'algunes qüestions que hem destapat en aquesta casa i l'afecten a ell, i ha vingut avui a donar explicacions 6 anys després que vas prometre que vindries al que t'hi jugues i al final has complert.
31: Sí, jo crec que vam parlar-ho nosaltres. En aquell moment us vaig dir, jo no puc venir en aquest moment, perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar a l'interrogatori que fan els jutjats. Això va succeir aquest darrer mes de març. Per tant, des del mes de març jo tinc la llibertat ja per anar als mitjans i explicar la meva visió de les coses com van succeir. No només, evidentment, els temes que vosaltres vau destapar, sinó molts altres temes que hi ha. No? El que passa que, és veritat que avui hi ha un tema encara que han obert fa poc, que és un segon informe. D'aquest segon informe no us podria dir res encara. Perquè
0: parles del cas Barçagate.
31: Cas Barçagate, perquè doncs, he demanat poder anar a declarar abans de final de juliol, i quan hagi declarat, si m'ho permeteu, torno al vostre programa.
0: Ah, fantàstic. Doncs, perfecte.
3: Demana tornar a declarar i demanarà tornar a venir el que t'hi jugues.
31: Ah, exacte, per parlar d'aquest segon informe que tot just el van presentar els Mossos, després de 5 anys el van presentar aquest darrer mes de març, i la veritat és que encara no he tingut temps de llegir-me'l tot ni d'anar a declarar, però vull fer-ho abans del 30 de juliol.
0: Ara parlarem del Barçagate, del cas Negreira, d'altres notícies que hem destapat al que t'hi jugues. Fruit d'això es va crear un separador al programa on tu ets el protagonista, amb aquella frase del sempre surt l'acer.
31: Sí. Però abans jo vaig dir això, sempre surt l'acer.
3: Sí. A la Cuba, vas dir.
31: Ah, sí. No, és cert que
0: t'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
31: Clar, però és certa. Per exemple, amb els meus abogats i advocats que estem parlant, sempre diuen, abans que nosaltres, l'acer ho treu. I molts cops traieu temes judicials que ni tan sols advocats encara han rebut des del tribunal. Per tant, teniu un avantatge enorme.
0: Abans de parlar d'aquestes qüestions, sobre l'actualitat del Barça, com veus el club?
31: El club? Depèn per quina àrea em preguntes. Si és pel futbol, bé, molt bé. Jo molt feliç del Flick, de l'equip, dels resultats, de la projecció que tenim de futur, i el fet doncs, que tants jugadors joves s'hagin incorporat al primer equip.
0: I per què dius depèn? Perquè la gestió
31: creus que no està bona. Si em preguntes per l'àrea econòmica, doncs la gestió no és bona. Si em preguntes per les seccions, és evident que els resultats no són bons. Si em preguntes pel Barça, per l'espai Barça, doncs té molts dubtes. Però al final el que ens hem centrat bàsicament és el futbol, que és que el soci ens agrada més, no? Que l'equip de futbol vagi bé, i doncs el Flick ha aconseguit, doncs, bé. Jo sempre ho he dit, ho explico sempre, eh? L'any 2020 comença una renovació d'unes llegendes, d'una generació que guanya tot, i el primer és Koeman, qui s'atreveix a fer certs canvis en l'equip, segueix Xavi, i la feina de tant de Koeman com a Xavi, doncs en Flick també la segueix portant, aquesta renovació de l'equip. I la renovació, doncs, què ha passat? Doncs que ara actualment doncs estem gaudint, tot i que ens falta, evidentment, però bueno, estem en el procés de tenir un altre cop un equip doncs, que guanyi també la Champions, que és el que els socis ens agrada més, perquè per lligues i copes en tenim moltes, i tant de bo vinguin més també sempre, però la Champions també és evidentment l'objectiu sempre número 1.
0: Tu estàs orgullós de la teva etapa com a president del Barça?
31: Sí, estic molt content. Va anar molt bé, evidentment, fins a arribar al moment de la pandèmia és veritat que ens va canviar moltíssimes coses, però sí, van ser en total... Bueno, en total hi ha estat molts anys al Barça, he estat 12. Vaig estar 2 a la directiva de Joan Laporta, del 2003 al 2005. vaig estar amb el Sandro Rossell del 2010 al 2014 com a vicepresident esportiu, i a partir del 2014, quan el Sandro Rossell dimiteix, fins al 2020, que dimiteixo a l'octubre d'aquell any 2020. Però estic molt content, no només pels èxits esportius, que són molts, i de més, si m'ho dic, 23, he participat en 23 títols del Barça, d'una manera o l'altra, i molt content, també pels èxits econòmics, tot i la pandèmia, i també per molts projectes que vam llançar endavant.
0: Però moment. Que digués èxits econòmics sorprèn quan el club acumulava moltes pèrdues i la massa salarial estava disparada. Laporta sempre diu que l'herència va ser negativa i que a poc han aconseguit reflotar en el club. A tu això et molesta?
31: No es molesta, això no és cert. Senzillament és no és cert.
0: Per què?
31: No és cert perquè si mirem els números del club, si mirem les auditories i fem un anàlisi des del 2010, quan arribem amb el Sandro Rossell de president, sí que som un club molt endeutat, un club amb pèrdues, i no hi havia Covid, en aquell moment no hi havia Covid. Sandro Rossell, en aquella presidència, refà els números durant els primers dos anys. Evidentment, també vam dir, hi ha una herència dolenta, però les paraules herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de tirar-ho endavant. I en els 4 anys que el Sandro va ser president va guanyar més de 130 milions d'euros acumulats, amb 9 títols, que és realment crec que és un període del Barça super exitós i a més amb tants pocs anys, tants títols i tants guanys econòmics. Quan el Sandro Rossell dimiteix, seguim la junta directiva i en 6 anys van guanyar més de 110 milions d'euros i 13 títols, que no està malament. Ara, això sí, l'últim any, que és l'any de la pandèmia, clar, en perdem 128, degut a la reducció d'ingressos provocades pel tancament de l'estadi, tancament de la botiga, tancament
0: de... Sí, que això és veritat, que la reducció d'ingressos dispara el percentatge de massa salarial en un 98%,
31: sí,
0: perquè
31: normal,
0: va costar rebaixar els salaris, però abans de la pandèmia ja la massa salarial estava al 74% dels ingressos, que és per sobre de lo recomanat.
31: Crec que,
0: 636
31: crec que
0: milions d'euros es pagaven als jugadors.
31: Crec que no era el 74, crec que era el 69 i pico, 70, perquè teníem una mica un límit que era el 70%, que això inclou, evidentment, també les seccions.
0: Però el 70% és una xifra alta.
31: Pel Barça no, perquè el Barça té molts ingressos. Clar, és que això depèn en funció de quan un club ingressa més o menys. Quan el Barça té uns ingressos a prop de 1.000 milions, un 70%, que són 700, que inclou, com dic ara, el bàsquet, l'handbol, el futbol femení, l'hoquei, el futbol sala... és una xifra que és respectable, evidentment, que un 70%, però el Barça s'ho podia assumir i ho podia pagar. Això també és veritat, que els marges eren petits, però sí que s'ho podia permetre. El que ens ho pot permetre el Barça és quan cauen els ingressos a partir del març del 2020, que deixem d'ingressar diners, doncs llavors el Barça ha de fer alguna cosa perquè no podem seguir pagant. De fet, els jugadors, al març del 2020, sí que van fer un esforç, tots, els jugadors, i un 14% dels seus salaris els van reduir i van anar a fons perdut. No se'l van recuperar mai, tant de futbol com de totes les seccions, i això va ser març del 2020, tot just quan començava la pandèmia. Aquí els vam donar les gràcies per l'ajuda al club, perquè era una acció voluntària, i el club també va reduir moltíssim. Per això, al final, l'any del primer any del Covid, es perden només 128 milions d'euros, perquè si hagués no estat aquesta reducció, hauria sigut molt més. Hi ha un informe de la Lliga, de l'octubre del 21, que parla que al Barça la pandèmia li ha afectat al voltant de 500 milions d'euros. Per tant, això és l'afectació real que té el Barça per culpa.
0: Això és una auditoria que va encarregar la Lliga?
31: La Lliga va fer una auditoria de la qual parla de que el Barça ha inflat les pèrdues.
0: Barça de Laporta.
31: El Barça de Laporta. A l'any 21, el tancament del 21, des del març al juny, el fa la Junta de Joan Laporta, inflen les pèrdues des de 270 milions d'euros, més o menys aproximadament. Els motius, crec que és pel tema Laval, però no, aquí no hi entro. I amb aquesta inflada de les pèrdues, el que fan és que provoquen doncs, que el Barça perdi el fair play financer. I això és el que la Lliga explica en un informe que va fer l'any 21, arreu de l'auditoria que van fer. És un informe que és públic, Si no el teniu, ja us el faré arribar. I diu, bueno, el Barça és el club que li ha afectat més la pandèmia amb aquests 500 milions.
3: La segona afirmació és la de Joan Laporta, perdó, Jordi, és la de hem salvat el Barça. No sé si també estàs d'acord amb aquesta afirmació o no.
31: Home, mira, si tiris enrere, jo diria que va ser Sandro Rosell qui va salvar Barça quan va rebre el 2010 el club amb aquella situació econòmica tan, tan fotuda que teníem, també. Perquè no ens en recordem ja, però tenia el club un endeutament superior als ingressos, teníem també unes pèrdues acumulades d'aquell any de quasi 60 o 70 milions d'euros. Bueno, tot això es va refer, es va tardar un any i mig, dos anys, en dos exercicis. Però, a veure, si mirem l'hemeroteca i la història del Barça, veurem que des de l'època de Llaudet, quasi abans, cada cop que ve una junta directiva diferent de la que hi havia anterior, sempre és, l'anterior ho ha fet fatal, ha estat una herència nefasta... Jo he mirat a l'hemeroteca i dic, mira, es repetia el mateix als anys 50, als anys 60, als anys, inclús quan guanya Núñez. Recordem que Núñez també, que va ser un molt, molt bon president des del punt de vista, també va dir que la gestió Montal havia estat molt dolenta econòmicament. Per tant, és algo que continua. L'únic, jo ja ho accepto, això. Jo vaig dir-ho en el 2021, quan guanyo la porta, no vaig dir res. Vaig dir, escolta, és normal que ho digui, no? El que no m'agrada és que en aquesta campanya, el 2026, han tornat a parlar de l'herència econòmica. Home, han tingut 5 anys i mig per solucionar aquests temes, com han fet tothom. Val? Per què? Perquè crec que aquesta excusa ja no és bona i forma part d'un relat, que és un relat que... El puc entendre, eh? Perquè passa molt en el món polític. Cada cop que ve un govern de diferent color, sempre es carrega de raons per criticar l'anterior, no? Però no cal. 5 anys més tard, 6 anys, seguir parlant del mateix.
0: Però sí, és veritat que comparant i sense tenir en compte el Covid, abans de la pandèmia, la massa salarial era de 636 milions d'euros, un 70-74%, i ara són 565 milions d'euros, un 54%. És un percentatge inferior.
31: Sí.
0: És a dir, s'ha rebaixat la massa salarial, que normal, al final és molt important perquè és, diguem-ne, en el que més gasta el club de llarg.
31: Sí, però normal que es rebaixi, perquè doncs, tots aquells grans jugadors que teníem, que havien guanyat molts títols, doncs són jugadors que, evidentment, ja no hi són, i ara n'hi ha uns altres que estan doncs, començant la seva història esportiva. Són molt joves, la majoria. Per tant, a mesura que vagin guanyant, ja anirem veient com hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, però l'important no és la massa salarial, l'important és que el club aconsegueixi més ingressos. Jo amb la massa salarial no hi faria mai un cop de cap i no, jo sempre vaig procurar, sobretot, que els ingressos del club anessin creixent per poder mantenir els jugadors que volíem. El Barça no som un club venedor, som un club que els jugadors venen i volen jugar al Barça per inclús retirar-se'n aquí, i crec que aquest és el camí del Barça, preocupant-nos dels ingressos, de recuperar els ingressos, de pujar. De fet, ja a l'any 2020, tot i això, aquestes xifres que ara estàveu donant, doncs la revista Forbes, el 2020, assenyala el Barça primer cop a la història com el club més valuós del món de l'esport. No és casual que després de molts anys de gestió i de creixement i de nous recursos i nous ingressos, doncs el Barça doncs, tingui aquest reconeixement l'any 2020. La Superliga Europea...
0: Ara, si
31: Europea,
0: poguessis tirar enrere els 222 milions d'euros de Neymar, no te'ls guardaries?
31: Home, si hagués sapigut que venia una pandèmia, m'hagués guardat moltes més coses, no només els 222 del Neymar.
0: Al final, Dembélé ha guanyat la pilota d'or, però fora del Barça, Griezmann és llegenda, però l'Atlético de Madrid, sí. El fitxatge de Coutinho, clar, els tres fitxatges més cars de la història, cap dels tres ha triomfat al Barça.
31: No, cap dels tres. I és una llàstima perquè eren jugadors d'una qualitat... Bueno, jo crec que contrastada. Dembélé ara triomfa amb Luis Enrique a París, al PSG. Jo m'alegro per Luis Enrique, m'alegro pel Dembélé que els hi vagi bé, però clar, és una llàstima que no el tinguem aquí. De fet, Xavi Hernández ho va dir-ho quan entrenava, diu, no el deixem marxar aquest noi, no el perdem aquest, el Dembélé, perquè era un jugador doncs, amb un potencial enorme. Potser és que el van fitxar potser massa jove, potser és que va tenir aquelles lesions de mala sort que li va durar moltíssim, o Griezmann, no? Que Griezmann doncs, venia doncs, mica a fer un relleu generacional, allò que parlava abans, no? En l'any 2019, després de Liverpool, ens adonem que l'equip comença a tenir una fatiga. Jo, aquell moment, potser el meu error va ser no començar aquell moment ja el relleu generacional, sinó vam donar un any més de marge en aquell equip. Evidentment, no va anar bé.
0: O sigui, el relleu generacional hauria d'haver començat just després de Liverpool.
31: Sí, jo, és potser el que vaig pensar després, que en aquell moment estàs molt ficat en l'equip i amb els jugadors i penses, va, un any més de... I vam portar Griezmann per fer això, per portar aquest relleu generacional. Si l'haguessin usat l'any 2019, alguns jugadors ja haguessin marxat, però ho va fer Koeman. Koeman sí que es va atrevir a fer-lo. També t'has d'atrevir, fer un relleu nacional com a entrenador, com a directiu. No és fàcil quan tens aquestes llegendes que van guanyar tot i que ens ha fet gaudir tant en els socis del Barça. Per tant, quan t'atreveixes i Koeman va acceptar el repte, doncs Koeman va fer, doncs, hi ha uns certs jugadors, si penseu, el 2020, doncs, que van marxar aquell estiu, van portar joves que van fer pujar del futbol base, per exemple, Pedri. Clar, el Pedri és Koeman qui diu, el vull jugant al primer equip, no el vull cedit, no? I Xavi segueix després.
0: Ramon Plans va insistir molt, no, en fitxar-lo?
31: Sí, sí, sí. De fet, si us recordeu, vam fitxar i va seguir un any jugant a Les Palmes. Vam dir que segueixi a Les Palmes. I l'any següent el volíem potser cedir a algun equip. I quan el Koeman el veu entrenar el primer, diu, este se queda aquí, eh? Este no lo cedemos.
1: Però, per tant, en aquest no volíem que marxéssim, que abans has dit no volíem que marxéssim, aquí admets un dels pecats del teu mandat, que es va produir una cascada a partir dels ingressos per Neymar, i que tu no vas saber dir no? És dir, aquest sí, i el no saber dir no et va portar a una situació molt insostenible des del punt de vista de la despesa, la massa salarial, etc etc.
31: No és que digui no, és que no volíem que els jugadors s'anessin a altres equips.
1: Ja.
31: Jo no volia que, per exemple, el Sergio Busquets, que per mi és el millor migcampista de la història que hem tingut aquí i del món.
3: Aquí estem d'acord.
31: Ell hauria de tenir una pilota d'or, també, el Sergio, doncs que marxés. I tenia ofertes molt bones, i clar, jo entenc quan un professional com ell diu tinc ofertes millors a fora, doncs bueno, se li va igualar més o menys a les ofertes de fora, no? O Leo Messi. La sortida de Neymar també provoca una cosa, és veritat, ara m'he recordat que van pagar 222 milions i unes setmanes més tard corria el rumor que hi havia un equip també, doncs, que estava preparant 400 milions d'euros, que era la clàusula del Leo, no? I mica per evitar aquests cants de sirena i aquestes...
0: Però corria el rumor o sabíeu, o teníeu, bueno, algun indici real, ferm, de que podia,
31: sí,
0: pagar-ho algú?
31: Havien arribat uns diners des d'un país àrab, unes comptes, Europa, amb un objectiu que era el possible fitxatge de Leo Messi. I què van fer? Doncs,
0: I quin país? I quin equip?
31: És igual, ara no.
0: Ja ha prescrit la història,
31: no,
0: fa molts anys.
31: No, hi ha pocs equips a Anglaterra, home, o els països, països d'estat que puguin pagar aquestes quantitats.
0: Sí, us va arribar que el City volia pagar 400 milions d'euros.
31: No, City no, jo dic el City, dic que hi havia un equip, jo no dic els noms dels equips.
3: Quasi d'un país àrab i Anglaterra.
31: El que vam fer va ser, doncs, parlar amb el Leo Messi i amb el seu pare, li vam dir, escolta, hem de pujar-te la clàusula. I la clàusula d'aquell moment, que era de 400, li van pujar fins a 700, que ja era una xifra prou alta. Ara, què comporta això? Si puja la clàusula, també has de pujar la retribució del jugador i el seu salari. I això va ser l'any 17. Aquella sortida del Neymar, doncs, home, és veritat que va ser, com diu el Jordi aquí, va ser un trasbals pel club, no volíem que marxés. I, bueno, llavors has de buscar el substitut, hi havia una oferta que havien fet per Mbappé i una altra oferta que havien fet per Dembélé, els tècnics preferien Dembélé.
0: Va arribar a fer una oferta per Mbappé?
31: Sí.
0: Ah, sí?
31: I tant que sí, en el Mónaco, i tant que sí.
0: De quan?
31: No, l'oferta no era oferta, et deien, val 180. Ah. Si voleu, el Mbappé són 180 i ho va pagar el PSG. Perquè el PSG estava allargant molt.
0: Però qui decideix entre Mbappé i Dembélé?
31: Els tècnics. O sigui, les decisions de fitxar jugadors són sempre dels tècnics. Jo l'únic que decidiu qui pres com a, diríem, president o com a directiu, allò empujant molt, va ser el fitxatge de Luis Suárez. I em vau criticar molt tots els mitjans. Per tant, vaig aprendre la lliçó de que un president o els directius no ens podem ficar en la part esportiva. Hem, evidentment, de confiar en els tècnics, en els directors esportius, en els entrenadors, i a partir d'aquí, els fitxatges els decideixen ells. Una altra cosa és la part econòmica.
0: I per què el de Luis Suárez sí?
31: Perquè necessitàvem un golejador, i era fàcil, perquè era el botador aquell any a Europa, i perquè Luis Suárez era un jugador que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça, i aquell any, doncs, va coincidir, ho vam parlar amb el Zubi i amb el Luis Enrique, que tothom va quedar d'acord, doncs, que fitxàvem el... I que va costar diners, perquè ningú se recorda, van ser 90 milions de l'època, que era una xifra molt respectable. Això va ser l'estiu del 14, sortint, evidentment, del Mundial de Brasil. Crec que aquell Mundial on ell va tenir un comportament una mica especial.
3: Va mossegar Chiellini.
31: Sí.
0: Estem amb Josep Maria Bartomeu.
31: Especial, sí.
0: Analitzant la seva gestió al capdavant del Barça, també opinant sobre la situació actual del club. En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des de que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves?
31: No, el comunicat no desmentia. El comunicat, jo vaig fer unes declaracions arrel, això va ser, crec que pot ser l'abril de 2020.
0: Febrer
31: 2020.
0: Just abans de la pandèmia.
31: Vaig fer unes declaracions en les quals vaig dir el Barça té una empresa contractada per fer el monitoreig de les xarxes socials i vaig dir, i no m'arrepenteixo, ho tornaria a fer. Crec que va ser així, les declaracions que vaig fer. No me recordo com va anar amb l'entrega d'un premi.
3: Vázquez Montalbán, sí.
31: Ah, Vázquez Montalbán. I vaig dir, no, ho tornaria a fer, evidentment. I ho tornaria a fer, i de fet, el Barça segur que avui dia també ho fa. Alguna manera o altra, les grans institucions, les grans empreses, doncs han de tenir un servei que faci el seguiment de les
0: nosaltres vam explicar una notícia, que el club va fer un comunicat desmentint-la, aquell era el sentit del comunicat, i ens vam veure obligats a explicar i ensenyar les proves al Larguero el mateix dia. Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
31: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir, sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir, i ho tornaria a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. També ens hem de col·locar que això va succeir al final del 2017. Aquella època, evidentment, no era tan conegut el món de les xarxes socials, no és com ara, que ara tenim molta més informació, però jo que vaig, en aquell moment, estava molt preocupat per el que passava i el que es parlava a les xarxes sobre el Barça, vaig preguntar una mica, i grans bancs, grans governs, tothom ho tenia, no? I alguns clubs també ho tenien ja. El Barça encara no. I
0: quins clubs?
31: Doncs els clubs anglesos ho tenien, per exemple. Algun club també italià tenia doncs uns serveis contractats per fer el seguiment de què es deia la xarxa.
0: Però una cosa és el seguiment i l'altra és intervenir.
31: També intervenir. Com ens intervé? A veure, crec que hem d'explicar als oients que el Barça tradicionalment sempre ha tingut un servei de monitoratge dels mitjans de comunicació tradicionals. És a dir,
0: aquest ràdio, l'altre escriu allò,
31: televisió i premsa. Sempre ho ha tingut. Tenia un equip intern i també un altre equip que s'ha contractat extern, gent doncs, que et va dient què està dient cada mitjà de comunicació, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó al món. També què diuen als Estats Units, què diuen a Japó, sobretot què diuen en els països on tu tens uns certs interessos comercials. No? Això ho teníem. No ho teníem a l'àrea digital. I en l'àrea digital teníem no les xarxes socials, però no ho teníem. I per això, al final del 2017, arrel de tota l'afer Neymar, que hem parlat abans, i arrel del procés, que amb tot el soroll que això comporta, es parlava molt del Barça, es parlava molt de la seva reputació, i jo vaig decidir-ho jo, dic, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
0: I és veritat que en una reunió, ens ho va explicar Emili Rousseau, antic directiu del Barça de l'època a la SER, vas dir que triaves Nystream perquè tu havia demanat la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa Maria?
31: Sí, això ho havia sentit. No, no és cert. Amb aquesta senyora no he parlat mai, amb aquesta senyora ni la conec de res. No, això no és cert. Això és
0: no va ser una contractació política, Nystream?
31: No, al contrari. Jo buscava contractar una empresa que no estigués al món polític.
2: Fem una pausa i seguim amb l'últim tram del Què t'hi jugues.
3: Que bé, has fet la pujitat,
6: Què t'hi jugues?
7: Ser Catalunya.
8: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
9: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
11: Pues me he comprado un Avito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
12: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
11: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio. Servicecare.
12: Pues sí que había más.
11: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
13: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
14: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer?
6: Llamamos Protec.
10: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
6: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
14: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
15: Si buscas calidad y perfección, Marbristas Artesans. Más de 120 talleres en Cataluña trabajando sobres de cocina y baño impecables. Marbristas Artesans, la piedra hecha arte. Tu marmolista artesano más cercano en marbristasartesans.cat.
16: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50€ y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
17: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
18: La treva pactada entre les dues parts... En...
19: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
20: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
22: Ni som enemigues...
23: Ni estem en guerra.
24: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
20: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
28: Estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
2: Recte final del Què t'hi jugues, ens queda escoltar la darrera part de l'entrevista de Josep Maria Bartomeu, aquí assegut a la taula del Què t'hi jugues, al costat del Sique Rodríguez, de l'Adrià Soldevila i del Jordi Martí.
32: Petitir-me.
0: I ara ens divertirem escoltant missatges dels oients que ens han arribat per Josep Maria Bartomeu, que està amb nosaltres al Què t'hi jugues, però no el respondràs tu, el respondrà el nostre Bartomeu.
32: Sí, m'ho va dir, sí, fer una resposta d'aquí, donar una resposta a tot aquell que tingui una cosa de dins, de
0: nosaltres. Com? Què diu?
32: Fer una dintresis i llavors jo. Bé, podem escoltar la primera nota veu, noteu? Vinga.
33: Hola, bon dia, com esteu? Sí. Jo li volia fer una pregunta al senyor Bartomeu, el meu nom és Tília Pedrosa, i m'agradaria saber com van anar els fitxatges del Coutinho i el Dembélé, qui ja estava darrere i tot plegat. Sí. Merci.
32: Bon dia, senyor Sidosa. Filipinho i Lomelé, senyora Sidosa, van ser dos grans xatxes de futbol Barcelona, en el seu moment, ho hem dit, abans. Teníem bon olfacte,
0: sí.
32: Perquè, en el fons, teníem els diners del Neymar Júnior, i clar, Filipinho tothom volia, però va últimament.
0: Filipinho és Felipe Coutinho.
32: Filipinho va últimament. I Lomelé, pota d'or. Jo dic això.
0: Pilota d'or.
32: Pota d'or.
1: En el temps, sí.
32: Més missatges. I per últim.
34: Hola, senyor Bartomeu. Em dic Ramon Tresserres i Bassat.
32: Bon dia, senyor Retreçat.
34: Vostè va fer una gran gestió al capdavant del club, però és el senyor Laporta qui ens ho vol amagar. Oi que és veritat?
32: I tu també, senyor Retreçat. El senyor Porta va portar una pèrdua que no corresponen. No corresponen, aquestes pèrdues. I per això, de fet, portem 5 anys sense fatxes per culpa, senyor Porta. Home. 5 anys sense fatxes. Per culpa, senyor Porta. I clar, fer així, una gestió lamentable, que es fes... No, m'entens?
0: Jo sé que tu saps encaixar, però quan escoltes la teva imitació, què penses?
31: Que parla millor que jo. Encara ho fa prou bé. No, però deixa'm respondre això que deies dels fitxatges que t'han preguntat, que està molt bé. És qui hi ha darrere? Sempre hi ha els tècnics, evidentment.
0: Sí, ho hem comentat
31: abans. I aquí Robert Fernández i Pep Segura i Raül Sallí, i molta gent doncs estava darrere, bueno, i els entrenadors, com Valverde, que evidentment...
32: Xure Verde.
31: Exacte.
1: Escolta, Xure quan Verde. Es parla de fitxatges als que estaves tu al damunt, es parla de Luis Suárez.
31: Sí.
1: N'hi ha alguns altres, no?, que hi vas estar molt damunt. De Jong, per exemple?
31: No, De Jong el volien fitxar.
1: Griezmann? De Jong, no, però... Griezmann no són dos casos també?
31: No, però De Jong, per exemple, era un fitxatge que volien el club. El club. El que passa que va haver un moment que es va escapar una mica, i el sembla que el PSG, i em van demanar, pots anar tu a parlar amb ell? Però ja havíem parlat amb ell feia molt temps, eh? I vaig anar a parlar amb el De Jong, li vaig explicar el per què era millor el Barça que el PSG, i, bueno, em va fer cas, però...
0: I és veritat que amb aquella negociació Erika Vidal i el representant de De Jong a qui vau puentejar per intentar fitxar-lo pel Barça que es peguen?
31: No, no, pagar no, però arrel
0: bueno,
31: de que...
0: Bueno, hi va haver crits i amenaces.
31: Bueno, no, més que amenaces, és, hi havia un principi d'acord que la gent del Frenkie, doncs, segons Dembélé no estava respectant, segons la gent del Dembélé... La Vidal no el respectava, deia... Va ser una mica un obloc entre ells que sol passar al món del futbol, però que va quedar arreglat. I va venir el Frenkie de Jong.
0: Del Barça-Gate ja hem quedat que tornaràs quan puguis declarar. Ja ho has demanat formalment, tornar a declarar per veure l'últim informe dels Mossos d'Esquadra, o no?
31: Sí, em sembla que sí. O sigui, l'informe ja el tinc, eh?
3: Sí, i nosaltres l'hem llegit, eh?
31: Ah, l'he llegit, l'informe.
3: Fa més d'un mes, que l'hem llegit.
31: Bueno, no, jo encara no l'he llegit, però sí que vaig demanar, i a més ho vaig dir-li al jutge, també el mateix dia que vaig declarar el mes de març, dic, acabo de rebre això fa 3 dies, doni mora, allò que, com el metge, per anar, doncs, a declarar.
0: Quan hagi declarat, tornes a venir.
31: Torno a venir, i parlem de la segona part de l'informe.
3: Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar.
31: Sí, també ha demanat...
3: Cap de serveis jurídics de Barça.
31: Sí. Jo crec que tothom voldrà tornar a declarar en funció del que surt el segon informe. Crec que té cert sentit.
0: Abans, és que, clar, el segon informe surten converses teves amb Jaume Masferrer, on t'envia informes en els quals hi ha atacs a diverses persones i surten que tu te'ls has descarregat, per tant, s'ha d'entendre que els has vist.
31: Però els atacs... A veure, tornem a parlar. Un dels atacs, perquè ho parlem com si fos una cosa dels informes que fa Nystream, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges que són atacs, que ell ha dit, en seu judicial... Jo vaig fer això sense el permís del club, ni l'autorització del club. Val? Això ho ha dit el senyor Ibáñez, ho va dir en l'últim interrogatori o judici que va haver-hi. Per tant, ara m'ho miraré i també aquí també hi ha una participació estranya dels Mossos d'Esquadra, perquè a vegades molts missatges que m'estem veient, que més analitzem això, estan tres de context, a vegades, molts missatges entre persones del club. Perquè si mires tot el missatge, té un sentit, si mires un tros... doncs té un altre, no? Però això vull llegir-ho, vull enviar-ho i tornarem aquí, doncs, abans del 30 de juliol.
3: No, un d'aquests missatges...
0: Tornarem abans del 30 de juliol.
3: Vale, perfecte.
31: 31.
0: 31 de juliol.
31: Sí, sí.
3: Un d'aquests missatges...
31: A veure, a no ser que la instrucció l'allargui. Vale, espero que no.
0: Jo, nosaltres també.
31: Jo espero que no, perquè...
3: Que fa molts anys, ja.
31: Portem 6 anys.
3: Sí, sí, 6 anys, 6 anys.
31: Em recorda el cas Neymar, no? El cas Neymar va començar el novembre del 2013 i es va acabar... tot just fa 15 dies, que finalment el Tribunal Suprem doncs, ens ha exonerat tant a Sandro Rossell com a mi de tot. Que, per cert, gràcies perquè ho vau dir-ho vosaltres.
0: No, no,
31: com a informació, doncs, que el cas Neymar havia acabat amb el tema del Tribunal Suprem exonerant el Sandro Rossell, Bartomeu i també el Barça. Perdona, cosa, per exemple, que TV3 no ha fet.
3: Com?
31: Des de que va sortir l'exoneració del Tribunal Suprem, TV3, que és el mitjà més important a Catalunya de comunicació, no ha dit, ni en un TN ni en cap programa, que hi ha aquesta exoneració del cas Neymar, tant de Sandro Rossell com Jeroni Bartomeu i Barça. M'estranya molt, però bueno. Perquè va haver-hi molt rebombori, tot això, com va començar el 2013 i 14, no? Que tothom deia que s'havien fet malament els fitxatges, que hi havia hagut errors en les contractacions. Finalment, evidentment, el Suprem diu que es va fitxar bé i que es va fer tot correctament.
0: El problema que sí que hi va haver és que es va considerar aquella prima de fitxatge de 40 milions d'euros com a salari, per tant, s'havien de pagar més impostos dels que s'havien pagat en un principi.
31: Exacte. És un tema fiscal, però no és un tema de mala contractació, com ha quedat demostrat en el Suprem fa 15 dies.
0: Ara és una llàstima, perquè el fitxatge de Neymar en el seu moment hauria pogut suposar un abans i un després.
31: Sí, sí, sí.
0: El Barça va guanyar títols.
31: Molts.
0: Però, clar, va ser una guerra en tota regla Barça-Madrid.
31: Va ser una guerra.
0: A veure, una guerra que va canviar fins i tot la manera de fer de Florentino Pérez.
31: Sí. El trident que vam crear aquell moment, amb evidentment Messi, Suárez i Neymar, ostres, la veritat és que era un d'aquests tridents que feia por. I evidentment vam començar a ser un equip admirat, un equip estimat, i molts rivals per ells era un equip que tenien que guanyar com fos, no? I si fa falta destruir la relació, i mira, van aconseguir que un dels jugadors al final marxés cap al PSG.
0: Cas Negreira, per què vau pagar durant tants anys a un vicepresident dels àrbitres?
31: A veure, nosaltres no vam pagar al vicepresident dels àrbitres, nosaltres vam pagar a una empresa, que l'administrador era el Javier Enríquez, el fill, i que feia uns informes pel Barça. Jo puc explicar-vos des del 2010-11 fins al 2018, que és quan el dia que doncs aquest servei es deixa de contractar en aquesta empresa. Bé, era algo que teníem ja, que venia del club des de feia molts anys, uns informes que feia el Javier Enríquez, que és un molt bon professional, no oblidem. Una cosa és el pare...
0: Però el Javier Enríquez ha dit que els informes els fa a partir del 2013.
3: I així consta la causa, els pagaments sí. que se li fan a Javier Enríquez és a partir del 2013.
0: Per tant, el mateix Enríquez implícitament reconeix que abans del 13 no ha fet cap informe.
31: Bueno, jo puc dir-te des del moment que jo m'assabento que hi ha aquests informes, són informes que arriben tant pel primer equip com pel Barça B, són informes de tots els partits, tant arbitrals com vídeos també on analitza les jugades doncs, polèmiques, i es feia. El que sí és veritat que la xifra pot ser una xifra molt alta, això sí que sempre he dit, una xifra alta, i per això...
0: Sí, tu reconeixes que era una xifra alta.
31: Era una alta, però bueno, era algo que l'equip esportiu i l'àrea tècnica tenia aquests informes des de feia temps.
0: Ah, però Luis Enrique i Valverde han declarat que no sabien res d'aquests informes i no els van veure mai.
31: Sí, però altres han declarat que sí que els tenien, no? I que els tenien, com el delegat del primer equip. Crec que ara també ha de declarar algun entrenador que dirà
0: sí,
31: que
0: Gerard
31: sí.
0: López.
31: Gerard López.
0: Ex-entrenador del filial.
31: El filial, algun altre. A millor el Luis Enrique o el Valverde no el rebien ells, però el rebien els seus segons.
3: Van dir que no. Que rotundament que no.
31: Els seus segons.
3: Que no. Que van dir, ells van dir això, vaja.
31: Bueno, hauríem de preguntar-li els seus segons. O preguntar-li en els delegats dels equips, quan reben els informes, a qui li donen de l'equip tècnic. Perquè els informes hi són, estan aportats en aquesta causa, són molts informes, no recordo la xifra, i molts DVDs i molts vídeos. I això, el 2018, el director general del club, Òscar Grau, i el Pep Saura, director esportiu, em diuen, escolta, per l'any que ve que farem això internament i perdrem i deixarem els serveis de Javier Enríquez. Això va ser el mes de març del 2018, perquè corre la veu de que va ser arrel de la sortida del seu pare del comitè tècnic d'arbitratge. No, va ser abans. Home. I més hi ha informes.
0: No va ser abans.

0: arbitratge, no, va ser abans. Home. I més gent informes.
1: No va ser abans, mira.
2: De fet...
0: No, no, sí que va ser abans, perquè jo tinc els missatges aportats a la causa.
1: Sí, però és que hi ha les factures pagades.
0: No, no, clar, tu li dius a aquest senyor quan a cada temporada s'acaba. La temporada acaba el 30 de juny. Se li va comunicar...
1: O sigui, les últimes factures de...
0: Deuen ser de juny,
1: Negre,
0: juliol...
1: Són de 28 juny. De maig i 5 de juny.
0: Sí.
1: I Rubiales és president des del 17 de maig.
0: Sí, però torno a dir-ho. A la causa...
1: És a dir, a Negreira se li paga fins al 17 de juliol.
0: Javier Enriquet, Diu Javier Enriquet.
2: No, no, no, se li paga al pare i se li paga al fill.
1: Sí, sí,
2: hi ha dos pagaments diferents.
0: Però deixa'm explicar això. El mes de març del 2018 hi ha els missatges, els SMS, el WhatsApp i les reunions on se li comunica al Javier Enriquet que aquest serà la seva última temporada. Val? Llavors, no té res a veure amb la sortida del pare de la federació amb la sortida del fill. I ja. Això és algo que, evidentment, ha quedat demostrat i està aportat a la causa, i hi ha els missatges, vull dir, hi ha WhatsApps i SMS que s'han aportat.
2: I al pare també se li diu?
0: No, al pare no se li diu res, se li diu només al fill que feia la
1: feina. I per què envia diversos burofax amenaçant?
0: Bueno, arrel de la sortida de la comunicació que se li fa, doncs, que no, els seus serveis no se'ls contractarà més i que seran serveis que es faran internament.
1: Però quins, el del pare o el del fill?
0: No, el pare no feia cap servei pel club. No tenia cap relació amb el pare.
2: I per què va cobrar durant 18 anys, el pare?
0: Això hauries de preguntar. El pare, torno a dir-ho, eh?
1: No, però és que el pare...
0: És una empresa.
2: Aquí, no. L'empresa sí, és del pare.
1: Sí, que és... O sigui, aquí, és que aquí hi ha pagaments al pare, que són a Nilsat i a Dasnil,
0: sí.
1: I a part pagaments al fill, que són a través del senyor Contreras.
0: El Barça pagava a dues empreses, a una empresa i una altra empresa pels informes. Que el pare estigui darrere o no estigui darrere...
1: Però per què
0: no
1: paga dues empreses per uns informes?
0: Bueno, això és el que el club hauria d'explicar també i que, evidentment, el club ha anat explicant tot.
2: Però el club no pot explicar res. O sigui, sí, són les persones que poden explicar.
0: Però les persones que ho expliquin estan anant a declarar les persones. Clar, les persones estan anant a declarar. Torno a repetir-ho. I ho he dit abans, els directius no estem en el dia a dia del club. Això és un tema de l'àrea esportiva que demanava uns informes i que es feien de manera... històrica.
1: I per què se li paga Javier Enriquet a través de José Contreras, que és un responsable o un membre de l'àrea esportiva del club?
0: Això crec que Javier ho ha explicat. Diu, a mi em va contractar el senyor...
1: Ja, però el Barça li pagava a Contreras per a què li pagués a Javier Enriquet. Per què?
0: Doncs això és un tema que, torno a dir-ho, ho ha d'explicar el club. Crec que el club va anar...
2: Però si era el president del club.
0: No, jo no sé. El president no és el club. El president és membre de la junta directiva. En el club hi ha una sèrie de persones que treballen allà i que van decidir-ho fer-ho d'aquesta manera. I aniran a declarar. Han d'anar a declarar, han d'explicar-ho. Jo no avançaré a les seves declaracions.
2: Però llavors qui va decidir que la contractació de Javier Enríquez el 2013 fos a través de José Contreras? Qui ho va decidir, això?
0: Segurament els executius del club van fer-ho així.
1: I... Albert Soler.
0: No, Albert Soler no estava en el club en aquell moment. No hi era. A veure, va arribar més tard.
3: Quin sentit podria tenir que es cobrés a través de Contreras? Quin sentit s'ha tocat aquesta intermediació?
1: I que Contreras es quedés un percentatge alt de la transferència, perquè es quedava un 30 o un 40%.
2: Bastant, sí.
0: No, jo vaig veure els informes i les factures, ara, òbviament, quan vaig veure en seu judicial, i més o menys, crec que se li pagava a l'empresa aquesta, suposadament del senyor Contreras, 12.000 euros, i ell li pagava 6.000 euros en el Javier Enriquez.
1: Es quedava un 50%.
0: Ah, exacte.
1: Una persona vinculada al club.
3: Però el que vull dir...
0: No, vinculada al club, no.
1: Bueno, era membre de l'àrea esportiva.
0: No, era membre d'una comissió, i era membre de la Federació Catalana de Futbol, també...
1: I persona de confiança de Villar a Catalunya.
0: Ah, exacte.
3: Però és estrany que Javier Enriquez no n'és a la finestreta que toca. Que és la finestreta on es fan els pagaments ordinaris per tots els proveïdors, i n'és a una altra finestreta, que és la de José Contreras. Quin sentit podia tenir això? I més, si aquesta persona s'enduia una comissió, que podia buscar aquesta arquitectura tan estranya a l'hora de pagar?
0: Doncs no la sé, no ho sé la resposta.
1: Però ja ets el president.
0: Sí, el president és president, però saps... Passa moltes coses al club, el president no està a tot arreu. Però sí que és veritat que aquesta forma de treballar es va portar durant molt temps, els informes estan fets, els vídeos estan fets i els DVDs, i aleshores hi ha un... Torno a explicar-ho, vaig dir-ho en seu judicial, hi ha una contraprestació econòmica a uns informes, hi ha un treball fet pel Javier Enriquet, que, torno a dir-ho, un bon professional, uns informes que feia...
1: Sí, però el que no queda clarit és perquè es pagava el pare, també.
0: Això era una cosa que venia de feia molts anys i no tinc la resposta.
3: El senyor Negreira, quan el van interrogar, els funcionaris del Departament d'Hisenda, els que van fer el primer informe d'Hisenda, que va servir perquè la Fiscalia articulés la seva querella, va dir que el que buscava el Barça era un tracte

0: arbitral neutral. Això et sona, coincideix amb les teves dades,
1: amb el senyor Herrera,
0: que tu vas conèixer en aquell moment, el que has conegut després?
1: Sí, amb el senyor Herrera no vaig tenir cap tracte, excepte un parell de vegades que vam coincidir un cop a la Federació i un cop a Barcelona. No el havia vist mai, ni vaig parlar mai amb ell res del Barça ni de futbol. Amb qui teníem tractes era amb Javier Enríquez, que era la persona doncs, que cada setmana doncs, feia els informes als primers equips. Per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enríquez perquè no teníem cap mena
0: senyor
1: de
0: relació. Negreira, senyor Negreira.
1: Perdó, senyor Negreira. Creus, no teníem cap mena de relació.
2: Creus que hi ha altres Negreires a la resta d'Espanya?
1: No ho sé.
2: Però bueno, què creus?
1: A veure, l'altre dia ho va dir el Valverde, diu, escolta, l'Atlètic Club de Bilbao, a l'Atlètic Club tenim un servei, ho va dir en seu judicial, un servei d'informes tècnics arbitrals. Jo crec que tots els clubs de futbol, tant de primera com de segona, han de tenir aquest servei.
2: Sí, però ja m'has entès la pregunta i no me l'estàs responent.
1: Ja sigui intern o extern. Per què? Perquè és fonamental per la gestió que fan els entrenadors i els tècnics, doncs, o els delegats dels equips, que són qui tenen relació amb els àrbitres, de conèixer doncs, com ha anat els partits i com ha anat. També és cert que el VAR, que va començar el 2018, també ha reduït la polèmica de les jugades. Ara no és com abans, sense el VAR, que hi havia molta polèmica. Ara amb el VAR doncs, el problema s'ha reduït moltíssim. Per tant, s'acota molt els possibles errors.
2: Et va enviar no, un burofax, Enrique Negreira, sí, dient sí, que amb el VAR podia haver ajudat el Barça.
1: Sí, sí, em va enviar molts burofax, aquell senyor, arrel de reduir o de rescindir el contracte de serveis amb el seu fill. I sí, sí, alguns burofax surten a la causa i són molt amenaçadors. Jo, aquell moment, jo vaig pensar, què deu haver set? Què ha estat? I vaig preguntant al club, dic, escolteu, hi ha un burofax que va enviar, crec que va ser a finals del 2018, en el qual deia, si no em paguen, destaparé...
3: No, és que febrer del 2019.
2: Ah, el burofax diu, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial.
1: Correcte.
2: Això diu Negreira.
1: Sí, doncs arrel d'aquest burofax i d'algun altre més, n'hi havia algun altre més que va enviar ell, quan jo vaig reunir de seguida l'àrea esportiva, dic, escolteu, tots reunits, i vaig dir, expliqueu-me què ha passat. Què és tot això que diu aquest senyor que diu que si no li paguem ho destaparà? Què hem d'amagar? Tothom va dir, no hi ha res, no hi ha res, no hi ha res. Per tant, dic, al moment que m'ha fet, crec que el burofax ni tan sols li vam contestar, o li van, perquè anava acompanyat de la factura, una factura, li vam tornar la factura. I li vam dir, no, president, no, tranquil, no hi ha res, segur, eh? Segur, ni d'ara, ni d'abans, ni de fa molts anys, no hi ha res, no hi ha res. I arrel d'això, doncs, no, ni li vam contestar ni res, res que m'agam van dir.
2: Joan Gaspar ens va dir que podíem discutir sobre l'ètica, però que tot era dintre de la legalitat, i que si parlàvem d'ètica... I ens va explicar el cas Di Stéfano.
1: Ah, bueno, Di Stéfano va empatir el Barça, sí, aquest cas, el Di Stéfano. Però, a veure, el Barça ha tingut molts més casos on hem tingut, durant certes èpoques de l'any o de les temporades, uns arbitratges que no ens han ajudat. Això és cert, perquè sempre els àrbitres, no dic que ho facin expressament, però a vegades tenen això d'ajudar la més gran... També en el Barça ens han ajudat a vegades inconscientment els àrbitres, eh? Vull dir, com a persones humanes s'equivoquen. Però en aquest cas, jo vaig juntar a tota la gent del club que podia intervenir, em van dir, president, no hi ha res, i no vam fer ni cas aquest burofax.
2: Saps
1: però
2: que diu...
1: em va dir un mes, d'amenaça. Mm.
2: Saps què diu el tio Faja? Que a Negreira se li va pagar tard i poc.
1: A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils i els aficionats en general... Quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues, també, i copes, i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Res a
2: Creus
1: veure.
2: Creus que Negreira va estafar el Barça?
1: A veure, els informes que feia el fill són molt bons, estan molt ben fets, són molt útils... des del punt de vista doncs, com anàlisi de tot un partit, perquè feia anàlisis dels partits, i torno a repetir, del primer equip i del segon equip. Ara, el que el seu pare diu que feia, que a mi va tenir cap tracte ni cap relació, ho desconec. Però si aquest senyor es pensava que ens feia alguna cosa, jo no vaig notar mai que ens fes cap ajuda de res.
3: És que estem molt centrats en el tema del fill, i hi ha una cosa que has dit que... A veure si poguessis aclarir. Has dit que tu coneixes aquesta contractació des del 2010. El fill ha declarat en seu judicial que ell comença a fer les feines a partir del 2013. que no hi ha informes. De fet, els informes aportats són a partir del 2013. Inclús el seu currículum penjat a la seva pàgina web diu que és col·laborador extern del Barça des del 2013 fins al 2018. I tu te n'assabentes el 2010. En aquell moment, Javier Enríquez no feia cap informe. Ho ha declarat ell. Allà treballava el pare, només. Perquè la contractació del fill s'inicia el 2013. Què feia en aquell moment, el 2010? Que quan t'enteres d'això, què hi ha del 2010?
1: A veure, la instrucció que hi ha actualment crec que comença el 2013. Tot el que... Jo recordo que hi havia informes abans. Potser el Javier només ha aportat els informes que li demanen des del 2013, que comença aquesta investigació que fa la Fiscalia o que fan els... Crec que és els Mossos d'Esquadra, o la policia, o la Guàrdia Civil.
3: Guàrdia Civil,
1: perdó, l'ha fet. Fan la investigació del 2013. Potser és que el Javier només posa aquella època de l'any i no abans. Però jo recordo que hi havia informes, segur. Jo l'havia vist, no, jo no els llegia, evidentment, però crec que això són preguntes que hauríeu de fer als delegats dels equips.
3: Havies vist informes del 2010, eh?
1: 2010 potser no, però el 2011, que estava més ficat, potser sí. Segurament. Però crec que són preguntes que s'han de fer a la gent que intervenia en aquella època. El delegat del primer equip, el delegat del segon equip, els directors esportius... recordo converses, quan hi havia el Pep Guardiola o hi havia el Tito, que els informes arribaven. No sé si els miraven, i això és el 2011 i 12. Per tant, jo crec que els informes eren, ja existien abans, i segurament el Javier fa això, és a dir, assenyeix els anys que està imputat.
2: Quina és la cosa que et fa sentir més orgullós de la teva etapa al Barça?
1: Moltes coses, moltíssimes coses. Home, a veure, com a culer, el que volem és guanyar títols. El que volem és que l'equip de futbol tingui èxit. Tots els equips, evidentment, però l'equip de futbol amb els títols, promoure el futbol femení, a l'estadi Johan Cruyff... Hi ha moltes coses que hem fet bé durant aquests anys que n'estic orgullós. Però a mi m'agrada més, sobretot, disfrutar, no? Com veure la gent que és feliç i som feliços quan guanyem.
2: I del que veus que sigui la teva pitjorrada?
1: Bueno, ho vaig dir-ho fa poc, la meva pitjorrada, i em sap greu perquè pertoca una persona, però potser vaig estar... amb l'acomiadament de Zubizarreta no vaig estar a l'alçada. Segurament que em diu que parlar i arreglar les coses i que seguís l'Andoni, perquè és una persona molt intel·ligent, és una persona que en sap molt de futbol, que ens aportava moltíssima, diríem, com diria jo, sentit comú en el futbol, i potser en aquell acomiadament. Segurament ho vaig dir en una entrevista que vaig fer a Portugal ara fa uns 2 o 3 anys. Si tirés enrere... doncs com a president aquella va ser una decisió que no hagués pres, no hagués sigut que prendre.
2: I vas dir que no volies passar la història com el president que deixava marxar a Messi. Ara, vist en perspectiva?
1: Estic molt content que Messi seguís amb nosaltres. És molt important. Jo hagués tingut el Messi fins al Mundial de Qatar. Per mi era molt important. De fet, tant amb el Messi com a vegades amb el Luis Suárez, algun cop s'havia parlat de que la segona etapa seria anar a Miami. Anar al Miami, perquè el Beckham havia vingut algun cop a Barcelona, havia parlat amb ells, i ells ho tenien al cap, no?, d'anar a viure a Miami, però sempre després del Mundial de Qatar. De fet, com que el Mundial canvia de dates, us recordeu que el Mundial era el 21 i es fa al final de desembre, durant la pandèmia vaig intentar renovar Leo Messi per allargar el contracte seu fins al final de la temporada 21-22. El Leo, aquell moment, per circumstàncies diferents, doncs va preferir no renovar i esperar la nova junta directiva. Per què? Perquè per mi el Leo Messi era fonamental. Sense Leo Messi, doncs, aquest equip, no només des del punt de vista esportiu, també des del punt de vista econòmic comercial, doncs, perdia molt. I, de fet, ha succeït, perquè el Barça no recuperem encara aquell nivell d'ingressos que teníem, doncs, perquè ens falta aquestes figures, aquestes persones, aquests jugadors, doncs, que et donen un nivell més alt, un plus més alt. I segurament el Leo Messi a l'equip, tots aquests joves que avui en dia estan pujant, doncs amb el Leo haguessin après molt més ràpid del que estan aprenent ja, que estem encantats de que estan fent. Per què? Perquè és una figura fonamental. És el millor jugador de la història del món del futbol. Ha estat a nosaltres, l'hem gaudit, ens ho hem passat molt amb ell i hem guanyat molts títols. Jo hagués tingut el Leo Messi com a mínim 1 o 2 temporades més, almenys fins després del Mundial, sí. Però va guanyar el Mundial i va guanyar un altre cop un Ballon d'Or i no van poder disfrutar com a culers, no? Va disfrutar, doncs mira, el PSG.
2: Josep Maria Bartomeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues. estem a l'espera de la propera declaració davant del jutjat per tornar-te a citar sí. el programa.
1: M'agradarà venir perquè, per explicar-vos-ho. Podem no coincidir a vegades amb
2: moltes
1: temes.
2: Moltes vegades, però bueno.
1: Però
2: amb
1: final,
2: altres sí, eh?
1: Amb altres sí, amb algunes sí, amb algunes sí, altres no. I crec que això és bo també pel Barça, no? Que
2: hi hagi debat.
1: Hi hagi debat, és molt
2: hi hagi
1: important.
2: Intercanvi d'opinions.
1: Això sí.
4: Doncs Josep Maria Bartomeu, va ser una visita tensa, però al final agradable.
5: Bé, sí, jo com a accident del futbol sobre l'Europa va ser molt bé.
4: Va estar bé, va estar bé.
5: Sou bona gent, som gent. Sou tot molt macos.
4: Posar els temes sobre la taula i, sobretot, interessant i un alliberador, escoltada per seva, dir que nosaltres vam fer el que havíem de fer, els periodistes, quan vam publicar aquí el que t'hi jugues al Barça Gate. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos i, ja sabeu, tornem demà a les 12 més que t'hi jugues a Ser Catalunya. Si no ens fan fora. Què t'hi jugues?

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular dice ahora que quizá Feijóo se explicó mal cuando mezcló bajas laborales y absentismo laboral y sugirió bajar el sueldo a los trabajadores que no acudan a sus puestos de trabajo. Es el último jardín del líder del Partido Popular, del que empiezan a marcar distancias en Génova 13 con estas palabras del portavoz económico del partido, Juan Bravo.
2: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos?
1: Juan Bravo en la Sexta y con el clamor de sindicatos, gobierno y hasta alguna voz de su propio partido que no comparte la reflexión barra confusión de Feijóo, que tampoco parece, como contaremos a partir de y media, fruto de la casualidad. El ministro Óscar López no ha perdido la oportunidad de cargar contra el PP, al que acusa de querer cargarse los derechos sociales.
3: Agradezco la transparencia. Eso es lo que propone el señor Feijóo, retroceder en derechos. Es más, es coherente. Quiero recordar que el anterior gobierno, si hizo algo importante, fue una reforma laboral, una contrarreforma laboral que hizo el gobierno de Rajoy, que supuso el retroceso en derechos.
1: Y la crítica de los sindicatos porque Feijóo, que se refirió al abstentismo como un cáncer y desvinculó su propuesta de un consenso previo con los agentes sociales. Este es el líder de UGT, Pepe Álvarez, esta mañana en la antena de la SER, convencido de que el PP llevará a cabo esta propuesta sí o sí si llegan al poder.
4: Este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Los sindicatos siempre hemos querido tratarlo con datos, con conclusiones científicas, no con charlas de café.
1: Ahí media, repasamos todo lo que se ha dicho sobre este asunto y profundizamos en esta idea de que las estrategias de confusión no siempre son fruto de un error o de un tropiezo. La confusión para agitar algunos debates emulando a Vox ocurrió, por ejemplo, con la ley de Nieto recientemente y ocurre cada vez que la derecha desvía el debate sobre la vivienda a un debate sobre la ocupación. El Partido Popular, que hoy con Donald Trump amenazando a España de nuevo con romper desde la cumbre de Ankara toda relación comercial con nuestro país y diciendo que España es un socio terrible, va y confunde España con Pedro Sánchez. Este es Elías Bendodo.
5: Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra
1: interna. El Partido Popular del lado de Trump para atacar al presidente del gobierno. Estamos a la espera de una comparecencia precisamente de Pedro Sánchez en Ankara en referencia a este asunto en una cumbre de la OTAN, desdibujada también por otro anuncio de calado. Trump da por muerta la tregua en Irán.
6: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: La tregua está muerta, algo que ya sabíamos, pero unas declaraciones que han provocado un verdadero tsunami en los mercados, caídas en las bolsas y subidas del precio del petróleo. Como digo, en los próximos minutos comenzarán las ruedas de prensa allí en Ankara de los líderes de la OTAN, comenzando por el secretario general, por Mark Rutte, enviado especial Enrique García Pozo, Última Hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, comparecencia de un Rutte que ha sentado con cada uno de los mensajes que ha lanzado a lo largo de la mañana Donald Trump, que ha apostado por el choque, por incendiar la relación transatlántica cargando contra los aliados europeos y renovando sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia. Rutte ha alabado a Donald Trump por empujar a aumentar el gasto en defensa. Incluso le ha responsabilizado de que España haya alcanzado el 2% del gasto. Un Rutte que ha repetido que cree en la firmeza del compromiso de Washington con la alianza. Los líderes siguen reunidos a esta hora. Fuentes del gobierno aseguran que no ha habido ninguna referencia negativa a España en esta reunión que sigue en marcha.
1: Ahí media analizamos con Joaquín Bosch varias decisiones judiciales controvertidas, otra vez el juez Peinado, hoy con los argumentos por los que rechazó permitir a Begoña Gómez precisamente viajar a esta cumbre de Turquía. Insiste en el riesgo de fuga, en vincular a los policías con este riesgo y llega a comparar a Begoña Gómez con líderes internacionales que se fugaron a otros países. El texto de verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo acabamos de conocer, el Supremo descarta elevar a la justicia europea la regularización de inmigrantes. Ampliamos, Joan Gimeno.
8: Sí, es un importante aval del Tribunal Supremo de esa regularización. autorización extraordinaria del Gobierno. La Sala del Supremo ha rechazado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta regularización choca con el derecho comunitario. Los jueces, además, vuelven a rechazar la suspensión cautelar de esta regularización, como pedían Aragón y la Comunidad Valenciana.
1: Estaremos también en Mijas, donde se investiga la muerte de una madre y su hija que han aparecido a primera hora de la mañana con signos de violencia en su propio domicilio. La casa fue incendiada posteriormente. No se descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista.
9: Mundial 2026, Cadena Ser.
1: 2:05, jornada de descanso en el Mundial. Antón Meana, y todo listo para la recta final de esta competición. Meana, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las 5:05 de la mañana aquí en Los Ángeles. Entrenamiento de la selección española dentro de 4 horas, pensando ya en el compromiso del viernes contra Bélgica. Es el segundo partido de cuartos. Antes, mañana, abren en cuartos Francia y Marruecos. Y el sábado, los otros dos, Noruega, Inglaterra y Argentina, Suiza. Quedan 8. Se busca campeón del mundo para el día 19 de julio en New Jersey.
9: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
1: Nos queda el tiempo. Calor y tormentas, Jordi Carbó.
11: Se repite la situación de los últimos días: sol, mucho calor en todo el país y algunas tormentas, hoy sobre todo en el nordeste de la península. Las temperaturas sin grandes cambios, en la mayor parte del interior peninsular alrededor de los 40 grados, superándolos con facilidad cerca de los principales ríos, y en puntos costeros máximas de 30-35 grados con marcada sensación de bochorno. Y a lo largo de la tarde, tormentas sobre todo en la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos. Muy locales, pero allí donde descarguen pueden dejar lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arranca. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
12: El govern admet que no hi ha cap llei que prohibeixi treballar sota el sol a partir d'una temperatura determinada. Avui es fregaran els 40 graus a pràcticament tot Catalunya i ara mateix només hi ha recomanacions. Això ens han dit els operaris d'una obra pública a Barcelona que estan reformant l'Avinguda Meridiana.
13: Ay, yo no sé si voy en casa. Mi dice no quiero trabajar, si marcha en casa. Si mareando y todo, si queda enfermo, con calor y todo. Si trabajar mediodía, yo voy en casa.
12: Prohibides activitats com la sega en 214 municipis en risc màxim d'incendi. Al Parlament avui, Salvador Illa s'ha hagut de defensar pel fet que l'operari que va incendiar el foc a les Gavarres amb una radial treballés subcontractat pel govern.
14: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. El govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
12: En el foc d'ahir a Torrefeta i Florejacs, els agents rurals investiguen si es va originar per uns operaris que estaven arreglant un pal de telefonia. La llei per prohibir la compra especulativa a Catalunya no s'aprovarà fins passat l'estiu. Encara sense un text pactat, els partits d'Esquerra volien aprovar-la a finals d'aquest mes, però Junts, PP i Aliança Catalana s'uneixen per dilatar la seva tramitació.
15: Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat.
16: Perquè una cosa és comprar una casa per viure-hi i una altra cosa és comprar una casa perquè no hi pugui viure ningú.
17: Presentarem un recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries perquè vulnera en primer lloc el dret de propietat. És una peça més pròpia dels models comunistes.
12: Els veïns del centenar de pisos desallotjats al barri del Putxet per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte.
18: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
12: La Generalitat argumenta que no havien actuat abans davant les esquerdes que han aparegut en alguns pisos perquè no havien rebut cap avís. Tot això en aquest dimecres en què comença el Festival Cruïlla. La nord-americana Halsey encapçala aquest primer dia, però fins diumenge hi passaran John Batiste, David Byrne, Mishima o Jude Lyne. I d'última hora també Fades, després d'haver de cancel·lar alguns concerts per l'assetjament d'algunes persones que han titllat d'atac a la comunitat queer, el festival els ha programat. Escoltarem els responsables després del festival. A la tècnica hi ha en Tomàs Sánchez, a la producció l'Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Què tal? Bona tarda. Avui sí, avui és el dia de més calor, que més calor passarem tots plegats, almenys d'aquesta onada. El Meteocat ha activat l'avís màxim per temperatures extremes a pràcticament tot Catalunya. De fet, només se'n salva el Pirineu i el Prepirineu, i allà també el perill per altes temperatures és alt. Però el fet és que aquesta nit ha estat la més càlida de la història a tot Catalunya des que hi ha registres. De mínima, aquesta nit s'han registrat 31,9 graus a Portbou. Jordi Carbó, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda.
12: Aquesta temperatura mínima, 31,9 graus, no se li diu ni nit tropical ni tòrrida. Té un nom i es diu nit roent, infernal en castellà.
19: Sí, la veritat és que aquí està l'excepcionalitat. Altres punts de Catalunya encara estem per batre rècords, aniran caient, però l'excepcionalitat ha estat aquesta, perdó. No s'havia registrat una nit amb mínimes per sobre dels 30 graus des de que hi ha registres, i parlem d'estacions que tenen dècades ja d'existència. Però bé, és aquesta nova normalitat que hem d'anar acceptant, perquè fem una idea. Això és una situació típica d'aquella part del món que ara està molt en boca de tothom, del golf d'Hormuz. Sí. És a dir, situacions pròpies del golf pèrsic i d'aquelles zones tan càlides també durant les nits.
12: I durant el dia, avui pràcticament a tot Catalunya estarem als voltant dels 40 graus, no? També se superaran en molts llocs.
19: De fet, ja hi som ara mateix. A partir del prelitoral i a tot l'interior estem al voltant ja dels 40 graus. Encara pot pujar una mica més cap a la plana de l'Empordà, 41-42 de màxim, i a Ponent, sobretot, i especialment al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, podríem assolir màximes una mica com ahir, fins i tot més altes, 42-43 graus a la mateixa ciutat de Lleida. Avui de nou estarà al límit de batre's el rècord de temperatura absoluta. I és que durant tota la tarda continuarà fent un temps força assolellat. Pendents també, però, de les tempestes que comencen a créixer, s'estan desenvolupant ara mateix en diferents punts del Pirineu, i compte, perquè sí que poden donar lloc a alguna pluja torrencial, sobretot a la cara sud del Pirineu, deixant molts litres en poc temps, però el més significatiu d'aquestes tempestes serà, primer, que poden comportar pedregades significatives, i sobretot fortes ratxes de vent. Aquestes ratxes de vent, a mesura que avanci la tarda, s'aniran desplaçant per la Catalunya central, algunes arribaran fins al prelitoral, fins i tot amb algun llamp, i aquí és on podríem tenir un factor més a tenir present, no?, de cara al risc d'incendis, i és que coincidiríem, per exemple, cap al Pla de Lleida, diferents punts de la Catalunya central, aquests llamps amb poca aigua i ratxes de vent que podrien superar els 80 km per hora.
12: Doncs alerta, ara parlarem d'aquest risc d'incendis. Només ràpidament, Jordi, hi ha baixada de temperatures a la vista, fins quan aquesta onada de calor?
19: Sí que baixarà la temperatura, però que ningú s'il·lusioni, no podem baixar la guàrdia. De fet, demà pràcticament igual que avui, tan sols hi haurà lleugerament més baixes. El cap de setmana baixaran de manera més apreciable, però tot i així estarem per sobre de la mitjana, i tot apunta que a inicis de la setmana vinent tindríem una nova onada de calor que, si no acaba sent tu, s'hi assemblarà molt.
12: Déu-n'hi-do. Jordi Carbó, moltes gràcies. Un dia més.
19: Que vagi bé.
12: Ara mateix hi ha moltes persones que estan treballant a l'aire lliure, que han de treballar a l'aire lliure. Què diu la llei? Es fixa alguna temperatura màxima en què s'ha d'aturar qualsevol feina per la calor? Doncs la resposta és fàcil. No hi ha cap llei que ho determini. Oriol Soler, bona tarda.
20: Què tal, Joan? Bona tarda.
12: Tu has parlat amb Generalitat, amb sindicats, amb patronal. Quina protecció té un treballador davant d'aquestes temperatures extremes?
21: El que estan obligades les empreses per norma és a identificar riscos, a fer una avaluació per la salut dels treballadors i a prendre mesures concretes per alleujar la calor, adaptar, ja siguin horaris, ja siguin materials, ja sigui també esforços. Ho explica Núria Gilgado, directora general de Relacions Laborals, en declaracions a Ser Catalunya.
22: Totes les empreses han d'haver avaluat el risc i han d'haver establert quines són les condicions i què és el que ha de fer cada persona treballadora en funció de la situació de risc.
21: Des dels sindicats assenyalen la falta de regulació de la jornada intensiva al sector de la construcció i demanen mesures estructurals per preservar la salut d'aquests treballadors a l'estiu.
23: La naturalesa del treball a l'exterior combinada amb l'esforç físic i les altes temperatures és una trampa mortal per als treballadors i treballadores del sector.
21: És Isabel Gutiérrez, de Comissions Obreres. Des de les patronals asseguren que, si és necessari, les empreses han d'aturar la seva activitat si les mesures per la calor no són suficients.
24: Si no es pot garantir la protecció de les persones treballadores o no es pot controlar
2: suficientment el risc, es pot plantejar com a últim recurs de la jornada, no? O fins i tot aturar alguna activitat concreta.
21: És Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball de Pimec. És important recordar que els treballadors tenen 4 dies de permís retribuït, tots els treballadors, en cas que considerin que fer la seva feina els posa en risc imminent, i que també tenen dret per llei a aturar la seva activitat si veuen un perill immediat per la seva salut.
3: Doncs anem a comprovar com s'està treballant a l'aire lliure amb aquestes temperatures. Per exemple, en una obra pública, la reforma de l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura de la Sagrera. Allà hi ha el nostre company, l'Àlex Calatrava. Àlex, hi ha operaris ara mateix treballant sota el sol?
4: Doncs sí, efectivament, Joan, l'activitat a aquestes hores no s'atura. A les zones vallades encara hi ha alguns treballadors ara transportant materials, treballant també el formigó, i la imatge als carrers del voltant és la d'obrers que venen amb alguna ampolla d'aigua sota el braç per poder continuar amb la jornada amb aquesta calor. De fet, ara mateix el termòmetre aquí a Barcelona ja marca els 35 graus, però continuen treballant, alguns a ple sol i d'altres amb la sort que ara just estan a l'ombra. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests obrers per conèixer quines mesures han pres les empreses perquè puguin treballar amb aquesta calor i si tenen més descansos per les altes temperatures.
20: No hay descansos ni nada. Tienes solo media hora de almorzar a las 9:30, a las 12, y tienes una de comer. He trabajado en pie con las 8, ahí sale a las 7.
13: La empresa no va a hacer nada. Tenemos agua, tenemos, ¿eh? Eso que tenemos es la única cosa. Descansa un poco y trabaja, luego cansamos trabajar.
4: Com ens deien els treballadors, en molts casos l'única mesura és la de l'ampolla d'aigua i la d'un espai habilitat també per dinar. Expliquen que han patit marejos i que fins i tot alguns han hagut de marxar cap a casa perquè es trobaven molt malament.
3: Déu-n'hi-do, gràcies a l'Àlex Calatrava des de l'Avinguda Meridiana. I anem al camp. El Departament d'Interior recomana aturar tota l'activitat a la recollida de fruita, per exemple, de 2 a 5. Però com que és això simplement una recomanació, el conseller d'Empresa vol enlairar drons per vigilar les condicions laborals en què treballen els temporers. Mercè Marc.
24: De moment és un pla pilot que s'ha aprovat en zones agrícoles del Segrià, incorporar l'ús de drons i veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures que complementi la feina de terra dels inspectors de treball. Però és merament informatiu, perquè diu el conseller Miquel Samper.
25: Al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
24: Mai més ben dit, els pagesos, com Pérez Roquer, posen el crit al cel.
26: Des de Saix a Catalunya valorem negativament aquesta pressió amb drons que volen fer d'inspectors de treball. Som els primers de que tenim els nostres treballadors amb l'adequació corresponent que ens marqui la llei de prevenció de riscos laborals.
24: Horaris adaptats, com el que fa Tutu Mukulu en una finca dels Alamús.
27: Sí, es duro, pero como empezamos pronto, si hace mucho calor por la tarde, paramos fiesta.
24: Hi ha alguns casos, diuen els pagesos, que es comença a les 5 del matí a plegar la fruita en frontals.
3: És 8 de juliol i en poc més d'un mes, des de l'1 de juny, a Catalunya s'han declarat gairebé 190 incendis. De fet, és l'any amb més focs registrats per aquestes dates des de fa 16, des del 2010, segons dades dels agents rurals. El de les Gavarres, el més important fins ara, més de 2.000 hectàrees afectades. El segueixen els d'aquesta setmana a Carme, l'Anoia, ja controlat, i a Sant Manat, un foc que aquesta hora continua sense control. Ja fa més de 48 hores que dura, encara hi treballen un centenar de dotacions. Jordi Martínez, el cap d'extinció dels bombers.
28: A partir d'ara començarà a augmentar aquesta marinada, que haurem d'estar tots centrats i intentant minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui intentarem també treballar amb contundència.
3: En total, i de moment, més de 3.000 hectàrees cremades en l'últim mes. Per això, avui Protecció Civil ha ampliat les restriccions per risc d'incendi. 214 municipis de 24 comarques estan a nivell 4, màxim. Està prohibida la sega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda i també activitats culturals falleres amb foc i l'ús de pirotècnia, entre d'altres. Ahir a Torrefeta i Florejacs es van cremar 113 hectàrees de camps i una granja de 800 porcs. La investigació apunta que el foc va començar per uns operaris que estaven arreglant un pal de telefonia a Salvanera. Els pagesos que van ajudar a apagar-lo, que ho van veure llaurant zones perimetrals, un d'ells és en Narcís Sisquella, que criticava que s'estiguessin fent aquestes feines a 2:45 del migdia.
29: Pues ha començat el foc aquí just sota d'uns pals de telefònica, on hi havia uns operaris subcontractats que canviaven pals i línia, perquè fa 2 anys que estan tombats. I aquests 2 anys no els han vist, i justament avui, que els pagesos, i jo com a pagès, tots estaven parats, a les 3 se'ls ha acudit de tallar una rea amb una radial. i ja ho veieu, doncs ha afectat moltíssim una granja de porcs. Ha sigut un desastre.
3: En aquest foc no s'ha obert cap investigació. De moment, a diferència del que va passar amb les Gavarres, recordem, es va detenir un operari que estava utilitzant una radial, és el que va originar el foc. Treballava per una empresa subcontractada per la Generalitat i això avui ha centrat la sessió de control al govern de Salvador Illa, que s'ha fet al Parlament. Des d'allà, Xavi Abelló, l'oposició demana saber si l'empresa estava avisada que allò estava prohibit i, mentrestant, Illa insisteix que el govern no ha comès cap negligència.
1: Diversos partits li han reclamat al govern més transparència sobre si es va fer alguna gestió per recordar-li a l'empresa les restriccions que tenia. El govern defensa que el contracte ja ho incorporava i que no en tenen cap responsabilitat. Ha respost així a la diputada de Junts, Mònica Sales.
5: No es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que incomplix, que falla, és qui treballa per a l'administració.
6: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació A o F3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que hi ha un seguit de condicions que s'han de complir.
1: Però també la CUP ha recriminat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no haver actuat amb prou diligència.
7: Si el departament té la responsabilitat política, perquè aquesta empresa l'havíeu contractat al Departament de Territori.
8: I nosaltres també com a govern volem arribar fins al final. Però escolti, primer l'emergència, després la investigació i prou teories de la conspiració.
1: Els comuns de la seva banda han retret al govern que, malgrat la constatació del canvi climàtic, segueix impulsant projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Avui al Parlament ha estat la primera vegada que s'ha debatut la llei que vol prohibir la compra de vivendes si és per fer negoci. Els partits d'Esquerra estan d'acord en que la volen aprovar abans de marxar de vacances, tot i que encara ni tan sols s'han posat d'acord en el text, en el detall d'aquesta norma. I a l'altra banda, els partits de dreta i extrema dreta, Junts, PP i Aliança Catalana, s'han unit també per impedir-ho. Ho portaran al Consell de Garanties Estatutàries. Xavi, com ha anat aquest debat?
1: Les esquerres avui han tancat files per anar per la via ràpida, tot i que encara no tenen un acord tancat sobre de quina manera s'acabarà prohibint aquesta compra especulativa. El sindicat de llogateres els demana que no ho deixin en mans dels ajuntaments i que hi hagi una aplicació ràpida. Tindran uns 10 dies ara per pactar el text definitiu, però Junts i PP estan decidits, passi el que passi, a impedir que s'aprovi en l'últim ple abans de marxar de vacances. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, ho ha lamentat.
9: Els partits que representen el lobby rendista intentaran dilatar-ho, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa serà una realitat més aviat que tard.
1: Mentre Judit Toronjo de Junts i Àngels Estalle del PP han dit que defensen la propietat privada.
10: Que vulnera en primer lloc el dret de propietat, posant en risc fins i tot el dret a poder heretar un habitatge familiar.
11: Catalunya està avançant cap a un sistema de control polític de la propietat.
1: El cas és que PSC i Comuns han de buscar un acord encara amb Esquerra, que ha tornat a expressar dubtes jurídics. És la diputada Mar Bessas.
14: Però també hi serem amb exigència jurídica i amb voluntat que allò que aprovem sigui efectiu i sigui sòlid.
1: El més probable és que l'aprovació definitiva de la llei no arribi fins la tardor.
3: Al barri del Putxet de Barcelona, els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Un centenar de pisos ha tocat a la plaça del Putxet i molts dels que hi vivien expliquen que feia dies que tenien algunes esquerdes a les parets, a la terrassa, o els costava obrir i tancar portes.
15: Esquerdes. Hi ha una porta que no tancava d'un dia a l'altre, perquè el terra una mica aixecat, bueno... Un veí ens va dir a veure si havíem vist coses rares i llavors vam caure que sí.
3: El govern, Ferran Dalmau, argumenta que no havien rebut avisos d'això que relaten els veïns als mitjans.
30: La directora de Projectes d'Infraestructures de Mobilitat, Begoña Castiblanque, explica que en totes les obres solen haver-hi avisos en els quals s'activa un protocol.
31: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, qualsevol problemàtica que algun veí creu que pot estar associada a alguna de les nostres obres, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses.
30: Assegura que en aquest cas tenien algun avís en altres carrers però cap a la zona de l'Esvoranc. Les alertes dels veïns han estat posteriors. En aquesta primera nit el Centre d'Emergències Socials de Barcelona ha hagut de reallotjar només una persona perquè la resta d'afectats han buscat ells mateixos un altre lloc on passar la nit.
3: I ja està passant a la mina, però ara també a Santa Coloma de Gramenet. 50 persones estan a punt de ser desnonades dels pisos on en alguns casos hi porten més de 10 anys. L'Ajuntament és qui els vol fer fora per construir pisos de protecció oficial i els afectats no entenen per què se'ls vol fer fora d'uns terrenys on s'hi faran pisos teòricament per persones vulnerables. En Ferran ha parlat amb ells.
30: Fa entre 8 i 11 anys que viuen en aquestes quatre finques. Són cases d'autoconstrucció dels anys 60 que van quedar abandonades i algunes famílies van ocupar i reformar. Ara l'Ajuntament fa 6 mesos que els intenta desnonar per fer-hi 168 pisos protegits, una situació que els veïns afectats no entenen.
32: Hay gente que está viviendo ahí. Vais a echar a gente para meter a otras personas. No tiene lógica.
30: Segons fonts municipals, el desnonament s'explica també perquè els pisos tenen deficiències d'habitabilitat, però els afectats creuen que l'argument de la seguretat és una excusa. cosa. Sentim la Luisa.
32: Tiene miedo de que se caiga un techo, pero en la calle no tiene miedo a saber qué le pasa a esa gente en la calle, con menores.
30: El consistori assegura que els serveis socials estan treballant des de fa un any per trobar una solució habitacional amb les famílies, però els testimonis consultats per la SER asseguren que no els han ofert cap lloc on viure.
3: Dos minuts i més notícies.
0: SER Catalunya.
2: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
4: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
12: Este verano, Barcelona se vive desde las alturas.
13: Vistas 360 grados, cócteles de autor y el mejor ambiente en Black Marina. La terraza del Hotel Eurostars Gran Marina.
12: Viernes y sábados desde las 5, DJ Live Sessions.
13: Y además, noches de Cuba los miércoles y viernes con música en directo frente al mar.
12: Cena a la brasa, skyline único y atardeceres que no se olvidan.
13: Black Marina, donde el verano suena mejor.
16: Ni quarts ni hores.
17: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
16: Joc d'històries.
18: No és com un programa clàssic.
16: I anys i panys.
19: Som la família Ferrer.
16: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
20: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Són les 2:26, repassem més notícies. És dia de dol a Balaguer per la mort d'una nena de 6 anys ofegada a una piscina en les darreres hores.
23: Suspeses totes les activitats, excepte els casals d'estiu per la funció que fan i les piscines per les altes temperatures i onada de calor. Aquesta tarda, a les 6, minut de silenci en record de la nena, només 6 anys, que cap a les 8 del vespre va ser localitzada flotant a l'aigua a la piscina municipal del Secà de Balaguer sense èxit en la reanimació. L'autòpsia haurà de determinar si l'ofegament de la nena es va produir per una indisposició que va patir dins de l'aigua. Els Mossos han obert una investigació.
3: I els Mossos i la Guàrdia Urbana han fet caure una banda juvenil que cometia actes violents en diversos barris de Barcelona. 18 joves, alguns menors, que es feien dir els 300, que van protagonitzar robatoris violents, traficaven amb drogues i acumulaven diverses temptatives d'homicidi. Martí Oliver.
33: Els joves actuaven als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i, segons ha explicat la policia, cada vegada eren més violents, acumulaven ja 4 intents d'homicidi. Traficaven amb droga per finançar, entre d'altres, els matxets, ganivets i altres armes blanques que feien servir en aquests episodis violents, i per entrar a la banda havies de fer rituals, segons han explicat els Mossos. Estaven organitzats en 3 esglaons. Hi havia el cap, els coordinadors i, al final de tot, els soldats, que sobretot eren menors d'edat. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, assegura que els captaven a través de les xarxes.
34: Agressions a altres col·lectius, a altres persones, com també penjaven referències musicals a forma de intentar donar un ressò identitari del propi grup.
33: Les víctimes eren tant bandes rivals com altres individus que es trobessin a l'atzar. Els Mossos calculen que a Barcelona ara mateix hi ha entre 5 i 10 bandes juvenils de l'estil.
3: I aquesta matinada hi ha hagut un nou tiroteig, en aquest cas al barri del Putxet. Abans de les 6 del matí, un pistoler ha disparat, segons fonts properes al cas, almenys 3 bales contra una persona, però no li ha impactat cap. A diferència d'altres episodis en què se sospita que eren venjances entre grups de narcotraficants, en aquest cas l'afectat té nacionalitat espanyola i els Mossos ho investiguen, tot i que de moment l'afectat no ha presentat denúncia. I a Cambrils, un operatiu policial contra el Top Manta ha acabat amb un enfrontament al carrer i 3 ferits. No és la primera vegada que passa en aquest dispositiu. S'han decomissat 2.600 objectes falsificats i s'han denunciat 2 venedors ambulants. I en l'àmbit de la salut, atenció al que s'ha descobert que ja s'està aplicant, posar vídeos de continguts infantils als nens mentre se sotmeten a una ressonància magnètica redueix pràcticament a la meitat el seu estrès, evita anestèsies i repeticions de prova, amb vídeos com aquests.
5: Seré una ratona de ciutat, però sempre he soñado con llevar una vida...
3: Vídeos amb personatges com Disney, de la Minnie, amb Mickey. L'Hospital Sant Joan de Déu ha participat en un estudi amb 5 centres europeus més que quantifica els beneficis d'aquesta pràctica. Susana Ruiz.
6: Les ressonàncies magnètiques són proves molt estressants per tothom, especialment pels nens. Aquest estudi ha servit per comprovar que si els infants estan distrets mirant vídeos infantils, els nivells d'ansietat es rebaixen en un 43%. També evita interrupcions que allarguen la prova o que obliguen a repetir-la. Ho explica Emili Inarejos, cap de l'àrea de diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu.
7: I aquí és on hem vist que aquesta disminució de la interrupció és d'aproximadament del 69%.
3: I anem pels esports. Anem pels esports amb acord verbal per fitxar Joao Cancelo la temporada que ve. Nil Solà, bona tarda.
8: Bona tarda, així és, Joao Cancelo es convertirà en nou futbolista del Barça i firmarà per les dues pròximes temporades amb el conjunt blaugrana. El Barça ja ha arribat a un acord verbal amb l'Al Hilal, falta només la signatura perquè pugui ser oficial. Aquesta es podria demorar les pròximes setmanes perquè Joao Cancelo es troba de vacances després de quedar eliminat aquest dilluns en Portugal del Mundial que està disputant als Estats Units. 10 milions d'euros entre fixes i variables pagarà el Barça per Joao Cancelo. Era el desig de Flick, era el desig de Deco i també el del futbolista. Competència directa per Alejandro Valde. Ara la voluntat de Flick és que el lateral portuguès pugui incorporar-se a la dinàmica del primer equip a l'estatge que començarà el dia 27 de juliol a Birmingham.
3: Són dos quarts.
9: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
10: 2:30, 1:30 en Canarias, Donald Trump dinamita la cumbre de la OTAN en Ankara con dos titulares que desplazan el resto de contenido de este encuentro. Trump pone voz a la obviedad. Hoy anuncia que la tregua de Irán ha volado por los aires.
11: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
10: El alto el fuego se ha acabado, dice Donald Trump. En realidad, ese alto el fuego nunca fue real, pero sus palabras han desplomado las bolsas y han hecho que el precio del petróleo vuelva a subir. Actualizamos. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Al Casal, buenas tardes. Sí, el IBEX está suavizando las caídas hasta ahora, pero sigue cediendo un 2%, aunque mantiene la cota de los 19.000 puntos. Todos los valores están en rojo y solo avanzan las energéticas, lideradas por Repsol, que gana casi un 3%. El IBEX sigue encabezando las caídas de los mercados europeos, seguido muy de cerca del índice alemán y el francés, misma tónica, como decimos, en todos esos mercados europeos, mientras el petróleo sigue subiendo. El Brent avanza un 5% y se sitúa en el entorno de los $78 por barril.
10: El segundo gran titular tampoco es nuevo, pero es la enésima amenaza de Donald Trump a España. España es un socio terrible y por eso anuncia la ruptura de toda relación comercial con nuestro país. Relación, evidentemente, de su gobierno, porque Trump no puede poner coto a los acuerdos comerciales de carácter privado. Ya digo que a esta hora estamos pendientes de Ankara, de la reacción de Pedro Sánchez a este asunto, a esta amenaza, a este anuncio de Donald Trump, a que el presidente del gobierno va a responder en rueda de prensa. En Ankara, enviado especial Enrique García Pozo, no ha comenzado todavía Pedro Sánchez, no ha comenzado Rutte tampoco. Lo que sí sabemos, Enrique, nos lo contabas a las dos, es que Donald Trump no ha mencionado a España dentro de la reunión.
19: Sí, es lo que nos cuentan desde el equipo del presidente. Fuentes del gobierno sostienen que no ha habido ninguna referencia negativa a España durante esa reunión, pero que el secretario general Marrute, al término de la intervención del presidente del gobierno, se ha puesto en valor el despliegue de tropas de España, que ha reconocido el peso de las tropas españolas en las diferentes misiones de la OTAN.
10: Sí, han hablado ya otros ministros del gobierno de España, aperitivo de lo que pueda contar Sánchez en los próximos minutos. Este es Óscar López, evitando la confrontación directa y defendiendo estas relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos.
24: Yo lamento que la oposición no apoye a España, pero España es un país y un socio fiable de la OTAN. Desde luego cumple con sus compromisos, cumple con sus compromisos de financiación, y además España es uno de los países que más misiones ha desplegado en el marco de la OTAN. El intercambio de España y la relación de España con Estados Unidos es muy profunda y va más allá del último adjetivo que utiliza el señor Trump.
10: El gobierno de España, que evita el choque con Donald Trump, y el Partido Popular, pues el Partido Popular mira y culpa a Pedro Sánchez. Patriotismo estacional, este es Elías Bendodo.
25: Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre, la de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra interna en materia de defensa y cuyo único propósito es intentar provocar a los Estados Unidos para desviar la atención de la corrupción que tiene en su casa.
10: El Partido Popular confundiendo España con el gobierno de Pedro Sánchez y su crítica al Ejecutivo. Enrique, vuelvo contigo a la cumbre de Ankara, que termina, como digo, con un Donald Trump desafiante, con esa cara que desprendía toda su soberbia durante la foto de familia y en la que los aliados, por ejemplo Dinamarca, le han recordado al presidente de los Estados Unidos que renuncie de una vez por todas a sus planes sobre Groenlandia.
19: Sí, porque Donald Trump ha apostado por el choque directo con los aliados, por incendiar la relación transatlántica, renovando sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia en una cumbre con diferentes interpretaciones de un mismo idioma, la que hace Rutte y la que hacen prácticamente el resto de líderes sobre Donald Trump, sobre las palabras de Donald Trump, que ha insistido en que Estados Unidos debería tener el control sobre Groenlandia, palabras que para el secretario general no ponen en duda el compromiso de Washington con la alianza. Decía que está firmemente comprometido con la Alianza Atlántica. Esto respondía Rutte a preguntas de la prensa, pero para la primera ministra danesa no cabe ninguna duda. Dinamarca defenderá cada centímetro de la OTAN, incluida la isla, ha dicho una Mette Frederiksen, a la que hemos visto muy seria y que ha repetido que la isla no está en venta. Sobre todos estos asuntos, Casal se va a pronunciar Rutte en cuestión de minutos, luego lo harán el resto de líderes para finalizar una cumbre en la que no se ha conseguido apaciguar a un Donald Trump que se distancia aún más de los aliados europeos, que da por muerto el memorando del entendimiento con Irán y que apuesta por cortar las relaciones comerciales con España.
10: Pues si hay novedad, regresamos otra vez a esas ruedas de prensa en Ankara, aunque en principio Rutte, que tiene previsto hablar en los próximos minutos, lo va a hacer con bastante retraso. Y nos dicen que Pedro Sánchez no va a empezar no antes de las 3:30 de la tarde. Donald Trump, que desdibuja otra vez el debate central de una cumbre como esta, en la que ni la sonrisa de Rutte ha logrado equilibrar este clima de tensión que se vive entre los miembros de la Alianza Atlántica. Mientras tanto, en Oriente Próximo, Irán ha vuelto a responder a los ataques de los Estados Unidos, confirmando lo obvio, que esa tregua voló por los aires, sí, pero voló hace ya mucho tiempo. Última hora, Pablo Morán.
0: Sí, o al menos lo están volviendo a poner a prueba desde ayer con ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, este último con mensaje incluido para sus vecinos en la región. Mensaje para que no apoyen a Estados Unidos en bombardeos como los de esta pasada noche contra intereses militares iraníes. El Comando Central Norteamericano dice haber atacado un total de 80 objetivos, incluidos más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria, a la que se relaciona con ataques registrados ayer contra embarcaciones en el Estrecho de Hormuz. Irán ha tomado represalias y ha respondido con una intensidad similar, con bombardeos contra un total de 85 ataques contra intereses de Estados Unidos en la región, en concreto contra sus bases en Kuwait y Bahrein. Israel asegura que está siguiendo la evolución de los acontecimientos y arremete por su parte de nuevo en el sur de Líbano. La Agencia Nacional de Noticias Libanesa informa de al menos 3 nuevas oleadas de bombardeos israelíes esta pasada madrugada.
10: 2:36. El juez Peinado se fue de vacaciones, pero a Begoña Gómez y a la credibilidad de la justicia en general, el juez les ha dejado un regalito. Resolución de Peinado para justificar por qué no ha permitido viajar a Ankara a la mujer del presidente del gobierno. Atentos. Peinado, que ya digo, flaco favor le hace a la justicia y a la credibilidad de algunas actuaciones, insiste en que ese riesgo de fuga existe. Vuelve a señalar a los funcionarios, es decir, señala a la policía como posibles colaboradores en una fuga y llega a poner un ejemplo del ex primer ministro italiano de Bettino Craxi, que recordemos se fugó a Túnez, pero lo hizo después de abandonar su cargo. Vamos con los argumentos de esta resolución, que objetivamente es delirante, Pedro Jiménez.
1: Peinado se fue de vacaciones sin resolver el recurso en el que Begoña Gómez pedía permiso para viajar a Turquía y Reino Unido, pero sí que dejó un informe en el que responde a la queja de la mujer de Pedro Sánchez por la imposición de estas medidas cautelares. El juez se reafirma en sus sospechas de que los escoltas de Gómez pueden ayudarla a fugarse. No lo afirma, lanza una mera hipótesis, dice, porque aunque la mayoría trabaja de forma abnegada y con pocos medios, no todos los policías son hombres buenos, sino, advierte, no existiría la unidad de asuntos internos. Y hay, recuerda, antecedentes de fugas de mandatarios perseguidos por los tribunales. Es el caso de Bettini Craxi, el expresidente italiano, que se fugó a Túnez en 1994.
10: Y después de escribir esto, pues se fue de vacaciones y dejó la decisión en manos del sustituto del sustituto.
2: Hora 14. con Javier Casal.
4: Joaquín Bosch, magistrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, Javier, buenas tardes.
4: Bosch, hemos leído el escrito una y otra vez, no solo porque no rectifica su decisión, sino porque la avala, poniendo el acento en los funcionarios y en comparaciones con ese ex primer ministro italiano corrupto, cuando Begoña Gómez, recordemos, es la mujer de un presidente en ejercicio, que está además rodeada de policía en todo momento.
12: Efectivamente, en la comparación, por ejemplo, con el caso de Craxi, no parece muy adecuada. Lo digo desde el máximo respeto al juez instructor, porque es que Craxi se fugó cuando ya hacía 7 años que no era presidente del gobierno, no ocupaba ningún cargo. Y precisamente esto pone el foco en cuál tiene que ser el fundamento de una medida cautelar de este tipo, el arraigo. Craxi no tenía vínculos de arraigo y por eso podía fugarse. El caso de Begoña Gómez, sí, yo creo que son bastante claras sus circunstancias de arraigo. Vive en el Palacio de la Moncloa, es esposa del presidente del gobierno, tiene toda su vida, toda su familia, sus amistades aquí, y por eso no basta solo con que sea posible una fuga. La jurisprudencia dice que tiene que ser probable y tiene que haber elementos de arraigo. Lo mismo pasa con el caso de la policía. Evidentemente, en abstracto, cualquier policía tiene que cometer un delito, pero tiene que haber probabilidades de que puedan cooperar, y en este caso nos apuntan. Yo Javier, pondría un ejemplo muy claro sobre el tema de lo que es posible que haya una fuga y lo que es probable. La inmensa mayoría de los acusados de este país no tienen retirado el pasaporte, aunque es posible, evidentemente, que se fuguen. Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior, está acusado penas mucho más altas que Begoña Gómez. Le piden las acusaciones 25 años de cárcel, la Fiscalía 15 años de cárcel. No se le ha retirado el pasaporte, no se le ha prohibido salir de España. Por eso digo que este caso tiene elementos que me parecen discutibles jurídicamente.
4: Bosch, a partir de esta resolución y en la semana además en la que hemos hablado tanto del lawfare con la encuesta de la serie El País de 40 dB, con esa percepción social que existe de que la justicia está politizada, estas decisiones, que seguro perjudican a Begoña Gómez en primer lugar, realmente, te pregunto, ¿cuánto daño le están haciendo también a la credibilidad de la justicia?
12: A mí estos datos sobre percepción en diversos estudios que coinciden me parecen muy preocupantes, porque además también están evaluados desde fuera. El barómetro que realiza la Unión Europea ha constatado también ese distanciamiento, esa desconfianza creciente en España hacia el Poder Judicial en los últimos años. Y además yo mismo, cuando doy conferencias, mesas redondas, pues percibo, ¿no?, ese descontento cada vez mayor, ¿no?, de sectores de la ciudadanía en el Poder Judicial. Y creo que ante esto no valen algunas respuestas de paternalismo, ¿no?, que percibo sobre todo desde ámbitos del Poder Judicial, que dicen que la gente está manipulada cuando piensa en esto, que no sabe muy bien lo que piensan. Creo que no podemos tratar a la ciudadanía como si fueran menores de edad. Creo que si creen esto pueden tener sus motivos, y ha habido en los últimos tiempos decisiones judiciales que pueden ser discutibles. Ha habido actuaciones de miembros del Poder Judicial fuera incluso del ámbito de esas resoluciones, con togas en los espacios públicos, con manifestaciones que muestran animadversión hacia el gobierno, que creo que en conjunto deberían llevarnos a reflexionar de por qué se está produciendo ese distanciamiento.
4: Una más, Bosch, sobre otro asunto que hemos avanzado esta mañana aquí en la SER, la petición de la UCO para que la justicia le permita ver todos los datos fiscales del novio de Ayuso y no solo sus cuentas. ¿Por qué esta resistencia, ¿no? ¿Por qué parece que tenemos una justicia de dos velocidades y esta demora en el tiempo que hace que esta investigación vaya a otro ritmo?
12: Pues es uno de los problemas de la falta de desconfianza, que si la ciudadanía tiene recelos, tiene sospechas, cualquier decisión acaba interpretándose desde esta perspectiva, y no siempre ocurre así. Por ejemplo, el tema de los tiempos, hay que ver si los juzgados están en la misma situación. No es lo mismo que el Supremo en 2 años haya resuelto en la primera pieza el caso Coldo, porque no tiene la misma carga de trabajo, por ejemplo, que la Audiencia Nacional, que puede tardar 12 o 14 años en resolver el caso Kitchen. En el caso de la pareja de Ayuso, la primera pieza, la del fraude fiscal y la falsedad, en Plaza de Castilla de Madrid, se ha resuelto prácticamente el mismo tiempo que el caso de Begoña Gómez, que está finalizando la instrucción. Yo creo que en este supuesto hay una decisión judicial que ha sido recurrida por la Fiscalía, pero no creo que aquí haya motivos, digamos, para la sospecha. Pero claro, en un contexto en el que deben resolverse simplemente las cosas judiciales, cuando ya la ciudadanía puede desconfiar de algunas decisiones judiciales, pues esto empeora esta situación.
4: Joaquín Bosch, cuídate, muchas gracias y feliz verano.
12: Igualmente, un abrazo.
4: Cuídate, adiós. sería el resumen, ¿no? La Guardia Civil quiere más, quiere conocer los detalles fiscales del novio de Ayuso en su investigación por posible corrupción en los negocios. Amador, que es novio, Amador, que es empresario, y Amador, que es hombre de éxito con unas cuentas y una facturación que es la envidia de cualquier ciudadano particular. Miguel Ángel Campos, exactamente, ¿qué es lo que reclama la UCO al juez Antonio Viejo?
2: Que atienda a su requerimiento del pasado 19 de diciembre y les permita el acceso no solo a las cuentas bancarias del novio de Ayuso, sino también a todos sus datos tributarios desde 2014 y a los que obren en la Tesorería General de la Seguridad Social. La UCO dice que impedirles toda la documentación dificulta enormemente la elaboración del informe encargado hace ya un año para estudiar si Alberto González o su entorno más directo han incrementado de forma ilícita su patrimonio en la causa de corrupción en los negocios, que es indispensable y de gran relevancia, literal, contar con los datos fiscales de Alberto González, además de sus 19 cuentas, para detectar posibles flujos económicos no declarados o que no se correspondan con la realidad, que solo comparándolos puede llegarse a la verdad. El juez ha rechazado la

0: Bona tarda, Semolina.
1: Bona tarda.
0: Què et passa pel cap i també pel cor quan escoltes l'himne de Croàcia?
1: Jo realment molt poc, sabes?
0: Poca
1: perquè
0: cosa,
1: jo quan ha sortit independència de Catalunya,
0: aquesta
1: de Croàcia,
0: no
1: de Croàcia, jo ja estava fora de Iugoslàvia, que és el país on jo sóc nascuda, i estava aquí. Jo estava aquí quan estava la guerra de Balcanes, da 90 a 97, dependre de la república de Iugoslàvia, la guerra era molt llarga, o menys llarga. Llavors, el primer qui ha reconegut la independència de Croàcia era Vaticano, sabes? Era per recuperar totes les terres expropiades després de la Segunda Guerra Mundial. Jo, de veritat, sento molt poc coses quan sento himnos, perquè no estava ahí, bàsicament. Jo, quan estava la guerra de Croàcia, que la meva família està ahí, la meva mare, jo tinc família especialment en Bòsnia, que ha estat en campos de concentració, tinc família morta, tot lo tenim. Però jo, per exemple, jo he començat a ja treballar amb la fura dels baus. En aquesta guerra, jo he estat girant el món fent espectacles per la fura, amb la fura dels baus per tot el món, i realment volia... No volia ni viure. Jo, per exemple, he passat 8 anys de no veure la meva mare. Meva mare ha vingut a Barcelona en l'any 90, quan jo estava aquí,
0: sí.
1: I després s'han tornat, i ja ha començat la guerra 91-92, i pròpia meva mare me deia que no torni, que no torni.
0: Tu tens aquesta particularitat, com molta gent suposo, que vas marxar de la teva terra sent iugoslava,
1: sí.
0: I quan vas tornar... Eres croata, t'hi sentissis
1: bueno,
0: o no? Havies nascut a Croàcia.
1: Jo sóc una col·leccionista de nacionalitats. Saps? Jo havia nascut iugoslava, després ha aconseguit, jo penso abans espanyola, jo tinc la nacionalitat espanyola a finals d'anys 80, després m'han donat croata i potser que tinga catalana, no sé, verem quan sóc la col·leccionista.
0: I tot i portar més de 40 anys vivint aquí, tu
1: sí.
0: Conserves d'alguna manera l'esperit, diguem, iugoslau?
1: Sí, jo sí, tota la meva lluita, seguro que alguna gent me coneixen perquè jo porto una lluita molt fort, especialment en la cultura, en la política cultural, però també en la vida, per la vida aquí en Barcelona. I tot el meu ser i tot com jo entenc la lluita, la vida, drets, justícia, és gràcies a la meva educació. Jo sóc una partisana.
0: Però com podríem definir l'esperit iugoslau?
1: Bueno, l'esperit iugoslau és antifeixista, brutalment antifeixista, lluitant per la justícia social i els drets de treballadors, bàsicament. Perquè, per exemple, vosaltres teníais un senyor, Arcadi Oliveras.
0: Sí, Arcadi.
1: Sí, pues jo, quan ell estava viu, jo anava a les seves xarles.
0: Economista. Anticapitalista.
1: Sempre el seu exemple de l'economia que funcionava era la nostra economia iugoslava, que jo penso que poca gent, i això és per mi, per una mala educació aquí en Espanya, molt poca gent coneixen inclús les seves arrels o d'on realment vienen, no? Perquè jo quan he vingut aquí, quan començava a parlar amb la gent sobre la revolució anarquista catalana, que era la revolució més important de tota la nostra humanitat, de tot el nostre planeta, com un exemple, la gent no sabia. Gent jove. Jo venc del món punk, sabes, contracultura.
0: Però, un moment.
1: Sí.
0: Aquí te tengo que parar.
1: Sí.
0: Estem parlant d'una revolució anarquista a Catalunya.
1: Sí.
0: De l'any
1: 30... Que té molt que veure amb Iugoslàvia.
0: De l'any 36.
1: Sí. De l'any... Finals del segle XIX, comença del segle XX, és quan el pensament anarquista realment transgiere i està molt, com es diu, l'espírit se treballa moltíssim, sabes? Com Emma Goldman i la gent, les primeres lluites i declaracions sobre la llibertat d'expressió, no?
0: I dius que aquí molta gent no coneix aquesta
1: no,
0: part
1: no lo coneixen,
0: del passat.
1: Perquè després de la que... Per exemple, nosaltres hem guanyat a Hitler, sabes? Per això jo sóc com soc, saps? I bàsicament lo han guanyat el Frente Antifascista de Mujeres. El poder de les mujeres en Iugoslàvia, en la lluita, en la construcció després del país, és brutal. Aquí, després de la Segona Guerra Mundial, els aliats, que és Estats Units, Inglaterra, la França, Alemanya, que per mi és un bloc capitalista que no se pot separar del feixisme. Llavors, ells, a propòsit, el Churchill deixa el Franco aquí. Per què? Perquè ell sap que amb tot aquest cultiu que té l'Espanya, Espanya seria un país socialista brutal, sabes? Sí, en 45, 46, 47, l'han liberat del Franco, seguro. Però ells volien, com ja ves, ara ja Estats Units ja ha tret la màscara, no? Ja sabem com és el nazi i el feixisme brutal, que és la seva arrels, no? I en aquest moment era el mateix, sabes? No volien liberar l'Espanya perquè sabien, primer, que és un bloque contra tota la gent de l'Àfrica, no? Dels negres que no vinguen aquí, perquè, a més, la policia espanyola és ultra, ultra, ultra racista. Esto perquè volien, que sea así. Porque si tú, cuando sabes, cuando se muere el Franco, las primeras jornadas anarquistas de la libertad que estaban aquí al Montjuïc, ¿cuánta gente había? Era brutal, ¿sabes? Si había, seguro, porque no es que estaban todos muertos. Pero ¿qué pasó? Otra vez el propio Estado fa la mano negra y fa el cas de la escala y otra vez tenemos los anarquistas acusados de todo. ¿Por qué parlem de això? ¿Por qué? Tu me parlaves de Iugoslàvia. Per exemple,
0: sí, recapitulem una
1: tots els polítics de Iugoslàvia que han fet la revolució iugoslava i la guerra iugoslava durant anys 30, per exemple, el Tito, que era un militar que guanyó la guerra.
0: Bueno, president vitalici,
1: sí,
0: no?
1: De... Sí, però no era el solo que estava ahí.
0: Parlarem de Tito.
1: Sí. El Tito era molt important, era un camarada comunista. En aquell moment el comitè comunista era de Moscú, l'únic. Per això l'Espanya pierde la guerra, porque Stalin no me envía las armas, ¿me entiendes?
0: Vas fortísima, ¿eh?
1: Sí, hombre, porque son hechos históricos, ¿sabes? Esto yo he estudiado en primaria y secundaria en la escuela.
0: Jo no nego que ho hagis estudiat, però sí. A vegades, ho hem vist en aquesta edició especial mundial, que cada país una mica han explicat el que han volgut, ¿eh?
1: No, de hechos históricos. Que, ¿sabes lo que voy a ser? Un hecho histórico. Tú conoces Nina Orsini. ¿Sabes lo que es Nina Orsini? Es la bomba que se tira en Teatro Liceu en 1930. Sí, sí. Eso es un hecho histórico. Esto ha pasado. Tú no puedes negar que Nina Orsini no existió, no se ha hecho. Un hecho histórico es que ha pasado como de verdad, ¿no? Como el golpe del Estado de Franco. Sabes,
0: sí.
1: Ha passat o no ha passat? Sabes? Llavors, quan jo te dic que una gent està a càrcel, esto es un hecho histórico.
0: Això és un fet històric.
1: ¿Sabes? No es que yo lo invento,
0: no,
1: o la gente
0: no,
1: está inventando.
0: Jo em referia que, per exemple, el que sí. comentaves, que a Churchill li interessava deixar sí. aquí Franco,
1: sí.
0: em sembla una teoria vàlida,
1: sí.
0: però no és un fet històric, o sigui, no ho sabem 100%.
1: Bueno, pero no. Cualquier persona
0: sí.
1: poco que sabe de la política y la política, ¿cómo se dice?, de la geopolítica. Si algún voy a creer que la Inglaterra, que es la única colonial, el estado imperialista más brutal de nuestro planeta, que el planeta está gracias a la Inglaterra, ¿sabes? O sea, pues han hecho históricos. ¿Sabes? O sea, ¿quién ha fet toda l'Àfrica en cuadros? ¿Quién ha fet todo el Oriente Medio en cuadros de los países que no existían? Eran la Inglaterra. No lo invento yo, ¿sabes? O sea, llavors, no sé. Si la gente piensa que estos son la gent ahí que son, ¿sabes? O sea, que están por ahí fent la difusió de paz, ¿no? De paz, el amor, el benestar, el per menjar, pues ojalá, pero no es así.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'artista i gestora de l'Antic Teatre de Barcelona, la Semolina Tomic.

0: encetem el llapis de memòria de la Semolina Tomic amb la cançó Semolina, de la banda de San Francisco de Residents, que aquest tema va ser publicat l'any 1978, i sí o sí havíem de començar el programa amb aquesta cançó, perquè si estem aquí amb la Semolina i no amb la Juliana, és gràcies o per culpa d'aquesta cançó.
1: Sí, sí. Jo quan era, bueno, petita, no sé... Jo de 14 a 18 anys estic en l'escola secundària en el meu país i jo ja estic amb la gent molt fort de la contracultura.
0: Que tu ets d'Osijek?
1: Jo sé d'Osijek, sí.
0: Osijek.
1: Sí. Després, molta gent que fan viatges entre Amsterdam i Índia. Aquella època, no sé si vosaltres coneixeu també, és molt... Entre los Beatles, Rolling Stones, tot món andava a Índia a meditar en aquella època, en anys 70, 60, 80, no? Però també era un gran tràfic de drogues. De Amsterdam portaven LSD, pa baix, i tot esto hacía cruce en los Balcanes. Tot esto passava por medio de Yugoslavia, hasta llegar hasta Índia, i de Índia traían heroína en aquella època i hashish.
0: Però... Jolín, tu...
1: Pero muy bueno, ¿sabes? O sea, de Afganistán, de Pakistán, Kashmir. Bueno, yo no es que me he drogado mucho en la meva vida, pero sí de en la secundaria es cuando, digamos, estic més experimentant amb meus amics sobre la música, arte, experimentació amb drogues i així.
0: És on descobreixes aquesta cançó?
1: Sí, perquè nosaltres en estiu te tomaves un LSD i cruzaves una isla con la luna llena o un parque nacional. Era molt sano, era molt espiritual, nada de alcohol. Pero en invierno nos encerrábamos en la casa de amigos y escuchábamos la música. Y cuando nos gustaba un álbum o de una canción, podríamos estar ahí dándole en loop, ¿no? Y, por ejemplo, éramos muy creativos también. A mí lo que más me agradaba en la canción de Semolina es bailar. Yo soy actriz, bailarina, performer, y podem dir que hacía espectacles per meus amics, bailando Semolina. I
0: tots anàveu una mica posats.
1: Sí.
0: Per descomptat, no?
1: Sí, hombre, clar. Estàvem experimentant. Jo deixo de tomar drogues quan vinc aquí, perquè aquí la contracultura quasi no existia. Única, lo que yo trobo son unos 100 punks que están por ahí en carrer o en locals on están sonant la música, perquè no existia res. I amb ells jo veig que en alguns bares la gent tomava drogues i lo mesclava especialment les dies amb alcohol. Esto es fatal. Esto es inconsciencia brutal. Tú no puedes imaginar. Llavors, cuando yo he visto estas escenas, ¿sabes? Yo dije, no, yo eso no voy a vivir.
0: Yo voy la del tren que va d'Amsterdam a la Índia. Que Semolina, a dia d'avui, algú et diu Juliana?
1: Sí. Ha tingut algun novio que solo me llamaba Juliana. Meva mare me diu Julia, ¿sabes? Sí que hay gente que me diu... El meu abogado, tu saps tota la lluita i seguro que la gent...
0: En parlarem de l'antic teatre.
1: Sí, de tota la lluita política per projecte d'espai, el meu abogado, alguns polítics, sí que me diuen Juliana.
0: Quan la cosa és tan sèrio, no?
1: Sí,
0: Juliana, sí. Que tu vas marxar de casa molt, molt jove.
1: Sí.
0: Primer crec que vas anar a Milà i després sí. Vas venir aquí a Barcelona. Com és que marxes tan aviat?
1: Bueno, jo marxava per voler a viatjar. Nosaltres en Iugoslàvia teníem fronteres obertes. Era un passaport molt valiós al mercat negre, per la política. I nosaltres podríem anar i als Estats Units i a Rússia, los iugoslavos. Jo volia viatjar i te puc dir especialment, jo volia saber què són cases ocupes. ¿Sabes? Porque nosotros en Yugoslavia no teníamos las casas ocupas. Y por eso volía anar a Ámsterdam. El Ámsterdam era como en aquel momento Meca, Londres, Ámsterdam, Berlín. España encara no había casas ocupas. Puede ser una y que acababan todos en policía ahí pegados, ¿sabes? No existía
0: sí,
1: una cultura.
0: La Disneylandia de la ocupación era Ámsterdam
1: sí,
0: en aquella
1: sí,
0: época.
1: Sí,
0: pero tú
1: sí,
0: primero
1: sí.
0: Vas a Milán, ¿no?
1: Sí, yo estaba en Milán.
0: Y vas a una casa ocupa.
1: Sí, en Milano también había el virus. Virus era un espai més per concerts i l'activitat cultural que per viure. però tenien una, era un edifici molt gran i tenien unes partes amb apartaments quan venien la gent a tocar, fer gires. En un punt tenia molt, una bona, molt bona xarxa de connexions quan venia una banda a tocar per anar a altres llocs a tocar.
0: Tu arribes a Milán sent punk o et fas punk allà?
1: Bueno, jo ja era bastant punk, molt més contracultural, sabes? O sea, i algo de punk sí que escoltàvamos, però com aquí, lo casi único lo que havia, sabes, la gent amb qui m'ha ajuntat, jo en Milano conec la Rosa, que era la teclista de una...
0: L'Último Resorte.
1: Sí, de primera banda punk de Barcelona, Último Resorte, i nos fem molt, molt amigues, i volíem les dues anar a Amsterdam. I la Rosa me diu, oye, perquè en aquell moment tota la gent punk, nosaltres nos movíem a bitlletes falsificats. Podies tenir...
0: Algú llegit de l'Interrail,
1: sí,
0: no?
1: Sí, Interrail o un bitllet normal, sabes? La gent falsificava tot, sabes? Viatjaves per Europa, los punks, amb bitllets falsificats. Llavors, en un moment, me diu la Rosa, podríem anar, era setembre o així, podem anar primero a Barcelona, no sé, molt poc temps, i després anem a Amsterdam. Jo pensé, per mi Barcelona era un punto en mapa i un país fascista. ¿Sabes? O sea, ningú andava en aquella època a Barcelona, ningú les ocorreria en la ment dir anem a Barcelona, tot el món andava a Amsterdam, Berlín, París, ¿sabes? O sea, i jo le digo, bueno, vamos, ¿sabes? O sea, era la meva amiga, jo volia anar amb ella a Amsterdam. Quan hem vingut aquí a la estació de França, no s'esperava el guitarrista, el Pep, i cantante Mimo de Subterranean Kids, una banda hardcore que tenia repertori fet, però encara no han fet ni primer disc ni primer concert. I hem anat junts en el seu espai de local d'assaig, que tu no te pots imaginar aquello, sabes? Lo que tu no pots imaginar on la gent tocava, feia alguna activitat. Això era... el baño, jo pensava, hòstia, me pillarà algo aquí, ¿sabes? O sea, las paredes eran todo aquello del huevos, colchones, ¿sabes? Tot fet do it myself. Tota la gent de Barcelona, i havia una cosa d'ahí que jo he aprengut molt i també me agradava, era... por collons fer tu por ti mismo. Jo i Boliche, que jo a poc temps...
0: Boliche
1: que...
0: és un senyor que va ser parella teva.
1: Sí, sí, però ell era uno de millors bateries de hardcore d'Espanya. I sí, hoy en dia, saps?
0: Li havia fotut unes castanyes a la bateria, sí, no va de hardcore.
1: Sí, no, és que és brutal. I jo, de poc temps que ha estat aquí amb la Rosa, jo i Boliche nos enamoramos. I la Rosa s'ha anat a Amsterdam, però jo li ha dit, jo ara no vull anar, ¿sabes?
0: Jo con el Boliche.
1: Jo m'estic aquí amb el Boliche, però jo he anat a Amsterdam un any i mig després. Jo vaig a Amsterdam per primera vegada per un mes i me quedo dues anys. Flipé. Era un moment realment brutal de com se vivien en algunos en Europa en aquell moment, ¿sabes? Tot això, hoy en dia, s'ha desaparegut i és tot quasi fascisme i gentrificació.
0: I en aquella època, a Barcelona, ara que deies fascisme, sí. No sé com estava l'escena punk, però skinheads en tenies uns quants.
1: Oh, a punta
0: que
1: pala.
0: Que serien l'enemic del punk històric.
1: Sí, sí, no,
0: històric.
1: No. Jo me acordo de primera vegada. Jo soc una tipa gran, ¿sabes? Per a espanyols. Si en el meu país jo soc normal, ¿sabes? Quan tu me ves la meu tamany. I el Boliche és un tio gran, ¿sabes? O sea, llavors... tota aquesta gent skins iban más o menos por detrás de Boliche, porque nosaltres sortíamos de casa amb cadenas. El Boliche tenía siempre una cadena a cintura, porque cuando te se acerca alguien de ellos, tú sueltas la cadena y...
0: Sí, os barallàveu.
1: Hòstia, jo lo que ha pegat skins aquí, tu no te pots imaginar.
0: Tu has pagat skins.
1: Hombre, tío, si estás dentro tuyo...
0: Clar, i t'han pagat, també.
1: Claro, tienes que defenderte. Ellos venían a nuestro bar. ¿Sabes? Se venían al nuestro bar, teníamos dos o tres bares, y todos eran aquí el Voltaire, y después Mensacas, Mestardi, así. De cop están ahí enfrente de tu bar, ¿sabes? O sea, ¿y qué haces? Pues tienes que pelear, ¿sabes? O sea, esto era la nuestra vida. Y por la calle todos íbamos casi armados de alguna manera. Yo tenía un palo siempre, un cuchillo, a veces tenía cadena también, pero el Boliche... Este yo lo he visto cuántas vagadas de 10 skins que le pegaban contra la pared y dicen, ahora sí que te matamos, ¿sabes? Y nunca le consiguieron ni tocar porque el tío era súper rápido, súper brutal, ¿sabes? Esto era la nuestra vida, esta wow. lucha contra skinheads. Y la peña no lo sabe, claro, claro, pero era específica una lucha entre los skins y punks. Y skinheads era un brazo armado de policía, de los grises. Esto es así. Ellos trabajaban junts perquè sempre sabien on estamos. Sempre.
0: En fi, precisament un atac skinhead en un restaurant xinès d'Anglaterra va ser el que va provocar que el grup Siouxsie and the Banshees creés la cançó Hong Kong Garden.

0: Hong Kong Garden, de la banda de post-punk britànica Siouxsie and the Banshees, sonant al llapis de memòria de l'artista i gestora de l'Antic Teatre de Barcelona, la Semolina Tomic, que aquest és un tema que, com dèiem, va ser motivat per l'atac d'uns skinheads a un restaurant xinès de Londres. Què hi fa aquesta cançó al teu llapis de memòria, Semolina?
1: Bueno, porque amb aquesta cançó també Siouxsie and the Banshees se hacen bastante conocidos. Y sí que va contra racismo, contra comunidad china en Londres, que estaban atacando esta comunidad. Y para mí es importante, ya simplemente el hecho cuando conocemos a las Siouxsie and the Banshees como la banda, es una banda, si tú eres el punk y conoces punk, que te ha marcado, ¿sabes? Amb la estética, amb la provocación, amb las letras, amb la conciencia social, porque mucha gente dice que el punk, no conocen el punk.
0: Es que aquí estamos, on yo volia arribar. Sí. ¿Qué es ese punk?
1: Bueno, yo pienso que la PAC es la lucha contra el fascismo como primera cosa.
0: La lucha contra el fascismo fa gente que no es punk.
1: Sí, también, pero especialmente del punk es antifascista. Es brutalmente antifascista porque ahora se habla del antifascismo porque la derecha ya de nuevo ha ocupado todo el nuestro espacio.
0: Pero
1: en los años 80, 70, 90 nadie hablaba del fascismo. No había banderas antifascistas.
0: Yo no te sé dir.
1: Sí, yo te lo estoy diciendo.
0: Claro, tú me dius.
1: Yo te lo estoy diciendo. No había banderas antifascistas en aquella época.
0: Pero a part de la lluita contra el fascismo, que evidentemente el punk es antifascista,
1: sí.
0: También hay una estética, ¿no?
1: Sí, pero la estética era totalmente contra toda esta estética elitista. Básicamente, el punk comienza en... Había bandas de la gente muy negra, nigger bands, que empezaban el punk en Estados Unidos, pero en Europa, empieza en Inglaterra amb entrada del neoliberalisme i la Margaret Thatcher. El neoliberalisme primero lo que fa es destruir sindicatos. ¿Por qué? Porque sindicatos es la unión. Unions, se dicen en Inglaterra. Surt el punk como una...
0: Es una resposta al neoliberalisme.
1: Una resposta al neoliberalisme.
0: Amb ideologia antifascista... obrera.
1: Sí, y molt de justicia social, ¿sabes? O sea, ¿qué vol dir justicia social? ¿Sabes? O sea...
0: ¿Tú continúas en punk a día de hoy?
1: Sí, claro, porque la punk en final de todo es actitud. Attitude. Y esto seguro
0: més
1: que...
0: Més allá de l'estètica, hi ha
1: una actitud.
0: I jo crec que estan punky, jo crec que els oients estaran d'acord també.
1: I són principis, ¿sabes? O sea, son unos principis que tú lo tens o no lo tens. No son creencias, yo no creo que nada, dudo cada vegada de tot, ¿sabes? O sea, no té nada que ver amb la fe, amb la religió. Tot això per mi és, com diu Napoleón, la religió existe para que el pobre no mate al rico. ¿Sabes? O sea, por eso existen...
0: Però també t'ho dic perquè, jo què sé, ara parlàvem de la Fura dels Baus, que t'hi vas estar, crec,
1: sí,
0: 8 anys o 9?
1: 10
0: anys. Sí. Al principi, la Fura dels Baus, no sé si era punk, però era underground, no? I no sé si amb el pas del temps... És tan punk i és tan underground, la Fura dels Baus.
1: És tot el que ha passat en aquesta ciutat. En aquesta ciutat, mira, aquest any fem 50 anys de Greg Festival i 50 anys de Teatre Lliure, que tots estan ahí, ¿sabes?, poniéndose las medallas, que era un moviment en aquest moment, en anys 76, quan se fa el Greg Festival, el primer, després de la mort de Franco, autogestionat, autònom, sense diners, ¿sabes?, fet per poble, lliberem el poble, no sé què. On hem arribat? Al puro neoliberalismo, ¿sabes? O sea, que todo es privado y un trabajador no pot anar a veure un espectacle en Teatre Lliure ni al nuestro querido Greg, ¿sabes? Eso es lo que nosotros hem deixat.
0: I a la Fura dels Baus també li ha passat a...
1: Bueno,
0: a
1: la Fura dels Baus lo que ha passat que comença eren solo homes, després de la Olimpiada comença a treballar de les dones. Jo soc una de les primeres dones que he treballat amb la Fura dels Baus. Ha viatjat moltíssim al món fent espectacles per el món, però a partir del 97, quan jo faig una gira d'un any amb la Fura dels Baus per Mercedes-Benz i la promoció del cotxe de classe A per tota l'Europa, eren 5 mesos en Alemanya, cada setmana en una ciutat important d'Alemanya, i després 4-5 mesos en Europa. Llavors, això a mi... Jo ha fet aquesta gira perquè era la directora, creadora, feia càstings per ells, treballava com una bèstia. m'ha donat compte que això jo no vull treballar més i que jo, això no té res de veure amb l'art. Llavors la fura ha anat molt més a rotllo comercial, a inauguracions, obertures, presentacions de marques...
0: El capitalisme també té això, no? Que sap assimilar-te, sap generar-te aquesta contradicció. Tu no tens cap contradicció capitalista?
1: Bueno, seguro que sí, perquè estic visc. Tot estem visc en el capitalisme,
0: exacte,
1: saps? Jo tinc una compte al banc, perquè si no, no podria anir... Jo, primera vegada, quan tinc una compte en banc, és quan començo a treballar amb la fura dels bous, perquè me tienen que pagar el sou. Jo, fins ara, era una anticapitalista brutal, de casa s'ocupes.
0: T'addueix, t'obliguen.
1: Sí, t'obliguen. Llavors, però tu saps com... tu, amb teva vida, saps, entens hasta on pots anar, què tens... Què obligacions vols complir i què obligacions no vols complir. Jo, amb Antic Teatre, seguro que estem en aquest joc de l'estructura que existeix, no? Perquè, per exemple, en l'Antic Teatre... Solo per dir-te un exemple, quan parles d'això, en l'Antic Teatre nosaltres hem començat i som una associació sense ànim de lucre. Però quan nosaltres ens trobem que l'Ajuntament vol tancar l'Antic Teatre i que nosaltres comencem una lluita política brutal, i quan no estan dient que l'Antic Teatre podria pertenir una licència d'activitat de concurrència pública...
0: T'has de fer empresa, no?
1: Que nos teníem que fer una SL per tenir subvenció i diners per fer la reforma, perquè l'Antic Teatre era una cova. Era una cova del segle XVIII on ningú ha pujat un euro. Sabes? Rates saltaven per tots lados. Sabes? Llavors, nosaltres decidim, ok, farem la reforma de l'Antic Teatre que costa un milió d'euros i 10 anys...
0: I com el vau pagar?
1: Molt amb subvencions, perquè en Barcelona existeix una institució en Generalitat de Catalunya que es diu Consorci per la Rehabilitació para Teatres de Barcelona. Esto lo han fet los rics per ells, directamente. Esto yo lo puc dir tranquil·lament, ¿sabes? O sea, i existeix solo para Teatres de Barcelona. Incluso al Mago Pop l'hem pagat la reforma de seu Teatre Victòria de l'última vegada. Però perquè tu entres en aquesta institució i amb un projecte de l'arquitecte pots demanar diners, tens... ten que ser una empresa, una SL. Llavors, nosaltres diem, hòstia, una SL, què és això? Saps? Nosaltres ni sabíem què vol dir.
0: Benvinguda al capitalisme.
1: Saps? Llavors, ens han dit, fem això, i nosaltres hem decidit fer això per tenir aquest diner. Saps? O sigui, llavors, i és ahí on estic jo lluitant brutalment, i sigo lluitant i lluitaré hasta la muerte contra això. Contra això. I això se té que visibilitzar, se té que parlar d'això. Llavors, nosaltres també estem en un moviment més ampli que es diu cultura de base i comunitària, que, a més, ara, el 11 i 12 de maig passat, hem fet unes jornades en la Modelo, en pressió de la Modelo, on pugem a la evidència, tota la nostra lluita, tota la problemàtica i les solucions a tot el que nosaltres vem de part de la gent que fa la cultura com un dret a la pràctica a la cultura i no solo com un consum. O sea, jo vengo d'un país, en Iugoslàvia, en la educació, pràctica d'art era obligatòria. I això és el que en 2026 no tenéis aquí, y por eso es un país fascista, porque la única cosa que pot combatre el fascisme és la cultura i l'art.
0: És fort, quan dius que som un país fascista.
1: Sí,
0: vull,
1: sí.
0: Perquè crec que li podríem trobar molts matisos entre...
1: Bueno,
0: és la teva opinió, eh? Avui
1: sí,
0: tenim a tu aquí i volem sentir
1: i
0: la teva opinió.
1: Sabes per què és fascista? Perquè quan tu ja no pots viure, ja no tens... quan tu no tens un banc de viviendes socials, quan tot és una especulació de fondos buitres i bancos i la gent rica... Explica'm tu a com se diu
0: sí,
1: això.
0: Sí, però si obrim tant el ventall de fascisme, gairebé tot és fascisme.
1: I no, aleshores, no sé, amigo
0: meu. És igual.
1: No.
0: És la teva opinió,
1: fascisme,
0: eh?
1: Fascisme té una definició molt clara, sabes? És antisocial, sabes? És antisocial.
0: I
1: tota la gent
0: la opinió,
1: de dreta són racistes, fascistes i de tots sismos possibles, sabes?
0: Tota la gent de dreta.
1: Sí, tota la gent de dreta. Per això se defineixen de dreta.
0: Jo conec gent de dreta que no és racista ni és
1: homòfoba. Bueno, jo no conec ningú del dreta que no és...
0: Simplement que és rica i els va bé que les coses estiguin...
1: Llavors, i per què el pobre no és... I per què un no d'esquerra no pot ser ric?
0: Sí, sí que ho pot ser, i tant. Clar. Simplement que ells prioritzen, els que conec jo, la seva persona, són egoistes, això sí que els hi puc dir, que són egoistes i volen que els hi vagi ben bé ells,
1: pues
0: però no són ni homòfobs...
1: La definició del neoliberalisme és individualisme. La definició.
0: Sí, però del feixisme, no sé, ho trobo una mica gruixut, però em sembla bé, és la teva opinió.
1: Bien,
0: sí,
1: claro.
0: Sí. Anem a parlar...
1: Perquè estem lluitant brutalment en l'actualitat contra això, brutalment. Està en tots els llocs. ¿Sabes? O sea, cuando a mí la llaman por decir que yo no sé ni mira, hablando de fútbol, yo que no soy futbolista, que me la suda toda esta cosa, cuando yo escolto que en un campo que ha estado ahí, el chico va a hacer un córner y le están diciendo negro de mierda, no sé qué, explícame tú a mí, ¿cómo está permitido eso? ¿Y cómo que esta gente que está
0: es que no habría de estar, ¿o?
1: Pues... Està per tots els llocs i està permitit. M'entens? Perquè lo normal seria aquesta gent que està gritant ahí, que entra alguien i les para, ¿sabes? O sea, però no, està en totes les nostres esquines de nostra societat. M'entiendes?
0: I ara, Semolina, sí. Marxem cap a la Jugoslàvia de la teva infància, de la mà de, a veure si dic bé això, Estás de mi zibot, de Silvana... Armen Ulic, ho he dit bé?
1: Estàs a mi zibot.
0: Ah, mira si ho he dit malament. Estàs a mi zibot, som-hi.
1: Està.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Esta Gemishibot de Silvana Armenulich sonant al llapis de memòria de la Semolina Tomic, que aquesta senyora, la Silvana Armenulich, diria que allà li deien la reina de la Sevdalinka.
1: Sí, Sevdalinka és un estilo de música.
0: És, ho veig una mica coplero. Saps com la
1: sí,
0: copla?
1: És, sí, seguro que té raïls, arrels a moltes coses. També és com el folk, no? No sé, sabes? És tradicional, el folklore, no?
0: I quins records et porta aquesta cançó?
1: Sevdalinka i aquest tipus de música s'escoltava en tots els llocs en Iugoslàvia. Sabes, hi havia moltíssima gent que cantava aquestes cançons en la ràdio de cases, no? En la televisió, en fiestes, en casamientos...
0: Sí, és infància, això.
1: Sí, sí, és infància. I jo penso que, no sé si avui en dia, depèn en què república estàs... de ex-Iugoslàvia, no? Són 6 repúbliques, avui són 6 països.
0: Que és Bòsnia i Herzegovina, Montenegro, sí, Croàcia...
1: Croàcia, Eslovènia...
0: Sèrbia, Albània...
1: No, Albània no era part de Iugoslàvia, no?
0: I
1: no.
0: Kosovo?
1: Kosovo, sí, però Kosovo era part de Sèrbia, era dintre de la Sèrbia.
0: És que clar, el cacau dels Balcans ha sigut brutal. Tu quins records tens d'Osijek, la teva ciutat, durant la teva infància?
1: Tengo molt bons records, ¿sabes? O sea, molt bons. Era una ciutat, digamos, amb un río, ¿no? Como Dunav o Sava. Nosotros estamos cerca de Austria, del Bech, que está pasando por Belgrado, por ejemplo, pasa el Dunavio, la misma río que pasa por Bech, por la Viena. Ríos grandes. Yo nací bastante en una tierra todo recto, ¿no? La meva mare venía de montañas, a prop del mar. Así que yo iba en estiu al mar a veure meus avis, ¿no? Y al mar y a las montañas. Mi pare era de Bosnia, un croata de Bosnia. Ahí sí que metieron caña a los en esta guerra. Es una buena... Tengo muy buenos records. De la meva infància, de la meva escola. I això, tot això puc dir que com es diu aquello, que le doy molta valor el moment quan jo surt de Iugoslàvia, saps? Jo m'he adonat compte perquè nosaltres no sabíem per què es casa ocupa, perquè no la necessitàvem. Nosaltres, totes les... Por ejemplo, cosas de la iglesia, los conventos y todo eso lo que vosotros tenéis eran espacios culturales, eran expropiados de la iglesia. La libertad de religión estaba permitida, por ejemplo, la meva avia, la meva mare eran católicas. Yo he fet todo eso de bautizo, de comunión, todo eso yo he pasado, ¿sabes? Es que aunque estabas en Yugoslavia y diuen que no era permitido, ¿cómo que no era permitido? ¿Sabes? Había... una mezcla étnica brutal en Yugoslavia de musulmanes, ortodoxos, católicos, de todo.
0: A casa éreu catòlics, no?
1: Sí, a la meva casa la meva mare era catòlics, però nosaltres, jo m'he apuntat ja de petita en Partit Comunista, perquè m'agradava.
0: I a casa a què es dedicaven els pares?
1: El meu pare treballava en hospital i la meva mare era la jefa d'una cooperativa per la comida en Iugoslàvia. I, per exemple, ella no era dintre del Partit Comunista perquè era catòlica. ¿Sabes? Ella te preguntaban en algunos de empresas o cooperativas donde tú trabajabas. Por ejemplo, meu pare siempre volía entrar en Partit Comunista. No le han dejado. El meu pare era un tío loco, ¿sabes? O sea, es que era muy brutal, ¿sabes? O sea...
0: ¿Y por qué no lo dejaban?
1: Porque tenía conflictos en trabajo, se peleaba con todo el mundo, ¿sabes? Era muy violento, ¿sabes? Y no lo dejaban entrar dentro del Partido Comunista al meu pare. Meva mare no volía. Meva mare le han demanat porque era muy buena. Y la meva mare siempre me dijo... Yo les he dicho, yo no puedo ser comunista porque comunistas no creo en el Dios. Y yo sí que creo en el Dios y soy de la familia católica, de la meva, y le han respetado. La meva mare y la dona

0: i le han respectat. La meva mare i les dones en Iugoslàvia anaven a jubilar-se amb 55 anys. La dona tiene unos drets brutal. El primer país on aborto estava dintre d'una constitució. No és París i França lo que han fet això fa poc anys. El 1976 el aborto entra en la constitució de la Socialistica Federativa República Iugoslàvia. Somos el primer país del món que ponia, perquè aborto és el health care. ¿Com se dice que el que es
1: la seguretat social?
0: És la, sí. És la sanitat, sabes, és tu sanitat i el derecho a la sanitat, la higiene, la hostia, sabes, és molt fort això.
1: Tu mai vas sentir que vivies en una dictadura?
0: No, jo mai he sentit que jo he viscut en una dictadura.
1: És que, clar, el Tito clar. Era president vitalici,
0: sí,
1: que això, bueno,
0: sí.
1: Una mica, no? Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: Ho fan alguns dictadors.
0: Sí.
1: I realment, si tu et mires la història de Tito,
0: sí.
1: A mi em genera sentiments enfrontats. Perquè
0: sí, clar, perquè no has viscut això, no saps nada de la, del
1: es
0: país.
1: Vivia bé,
0: sí.
1: Es vivia bé en sí. Aquella Iugoslàvia. Era un comunisme on hi havia texans levis.
0: Era un país socialista amb gran partit comunista. És Federativa Socialistica República, Federació de 6 repúbliques socialistes, no comunistes. I la penya no entiende. Jo, per exemple, en la escuela, en la primària, teníamos ciències polítiques, educació sexual, educació econòmica. Jo, en la secundària, tinc marxisme com un examen. Entonces, quan jo escolto la penya parlant del comunisme, socialisme, aquí, és jo dic, a veure, a què llibre tu has llegit, sabes? O sea, és brutal la ignorància, sabes?
1: Però pot ser que comencés sent comunista i fes un pas quan va renyir amb Stalin i va implantar més el seu model, que era socialista, i ja dic que aquí hi havia llibertat de viatges, podíeu anar on volíeu,
0: sí.
1: Podíeu comprar el que volíeu, no hi havia sí. Aquesta autarquia.
0: I hi havia propietat privada, en Iugoslàvia havia propietat privada.
1: I hi havia
0: privada.
1: Altres partits polítics.
0: Havia casino, no, partits polítics, jo penso, cada república era independiente, cada república tenia su himno, este himno que tú lo has trujat, este himno, durant Iugoslàvia, com era una federació, cada país, cada república tenia su himno, su bandera, su llengua, i era totalment independent dintre d'una autonomia. Per exemple, en Sèrbia hi ha una autonomia que es diu Vojvodina. Vojvodina, si tu ves el mapa de Sèrbia entre Croàcia, quan acaba Croàcia hi ha una part gran de Vojvodina. Vojvodina tenia més autonomia durant Tito que ara. En tots els llocs en Vojvodina tu pots veure Tito, Tito, Tito, ara mateix.
1: A mi queda clar que Tito tenia molts seguidors i tu m'ho deies
0: sí,
1: al principi que tu sí. Eres pro-Tito.
0: Sí, clar, jo soc partisana.
1: Suposo
0: sí.
1: Que trobarem de tot si preguntem.
0: Sí, sí.
1: I després
0: sí.
1: Anem als fets històrics.
0: Sí.
1: Va haver-hi repressió per part de Tito, a la dissidència política?
0: Hasta un any, nosotros también tenemos un càrcel que es diu en una isla, que es diu Goliotok, donde había en tota la història 17.000 presos, porque hay un libro, hoy en día tienes libros sobre, porque imagínate los fachas lo que han después de la guerra, lo que han dicho, como el Tito era un dictador, como era así, no sé, han hecho de todo, películas, libros, no sé qué. En toda la Iugoslavia había 17.000 presos en esta isla, y mayoría de los presos eran políticos. ¿Qué voy a decir? Que cuando nosotros nos separamos de Stalin, por ejemplo, Tito, en la Segunda Guerra Mundial, decía siempre en el Comité Comunista que estaría bien tener una federación socialista del sur, como Unión Soviética, pero del sur, porque el Tito volía hacer, no solo Yugoslavia, volía a Albania, Bulgaria, Rumanía, hacer un bloque de sur del socialismo. Imagínate el Stalin. Joder, este tío. El Stalin siempre ha tenido un conflicto con Tito, porque Tito se ha hecho muy famoso. Entonces, cuando él se empieza a ser conocido el Tito como un tío que empieza a liberar la tierra de los fascistas, del Hitler, de no sé qué. Stalin no le ha gustado nada a esto. ¿Qué te crees? Uno otro, no sé qué. Ha hecho todo lo posible para callar al Tito.
1: Bueno, entonces, se lo ha intentado cargar unas cuantas
0: veces. Sí, el Tito le ha dicho, deja de enviar tus servicios secretos, a mí es bastante solo una. Y dicen que puede ser que el Stalin le mató al Tito y nuestros servicios secretos. Teníamos servicios secretos brutales. Todos los fachas que se escaparon después de Segunda Guerra Mundial

0: Toni Hores.
1: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
0: Joc d'històries.
2: No és com un programa clàssic.
0: I Anys i Panys.
3: Som la família Ferrer.
0: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
4: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: La Ventana, con Carles Francino.

0: Avui, al balcó, acomiadem temporada amb l'Antoni Bassas. I després descobrim com les primeres civilitzacions feien pa, això els antics ja ho feien, a Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Rècords mai vistos de temperatura a Catalunya, 3 nous incendis declarats en poques hores. Estem en el pitjor dia d'aquesta nova onada de calor.
1: Aquesta nit la temperatura mínima és la més alta que s'ha registrat mai. A Portbou, 30,9 graus. I de dia també rècord a Barcelona. L'Observatori Fabra ha registrat 40 graus i mig a quarts de 3 de la tarda. És el registre més alt en 112 anys d'història de l'Observatori. I en menys de 2 hores s'han declarat aquest migdia 3 nous incendis preocupants a Catalunya que obliguen a confinar a aquesta hora 7.000 persones, els que recordem hi han de sumar l'incendi de Sentmenat, que continua sense control des de ja fa més de 24 hores. Aquests 3 incendis, el primer és a Gavà. Aquest obliga a confinar 6.000 veïns d'algunes urbanitzacions properes, també tot el municipi de Sant Climent de Llobregat, i el segon incendi és a Navarcles, al Bages. El foc afecta una indústria, ha cremat un camió i palets i també vegetació. Hi ha 360 persones confinades a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. A més, aquesta hora està tallada la carretera C25, és l'eix transversal entre Sallent i Artés en tots dos sentits, però l'incendi que més preocupa els bombers a hores d'ara és el municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Hi ha entre 500 i 800 persones confinades en un foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat. Estem pendents d'una compareixença dels bombers. Des de la seu central a Cerdanyola han tornat a habilitar aquest punt, recordem, perquè hi ha un altre dia de simultaneïtat d'incendis, que és aquesta situació amb diversos incendis actius a Catalunya.
0: I tornarem, n'estem molt pendents. Abans, mentre, anem amb la nostra portada d'avui. Laura Polo Dalfo, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
0: El dol és el procés que patim davant una pèrdua. Perdem persones, perdem animals, però també perdem oportunitats. Oportunitats com la de ser mare. Avui al balcó volem parlar del dol per infertilitat, que afecta entre el 15 i el 17% de la població espanyola. Marta, 37 anys, com estàs?
3: Hola, molt bé. I tu?
0: En quin punt diries, Marta, que està el teu dol per infertilitat? Ja sé que començo, pim-pam, directe.
3: Però molt a saco, eh? Bum! Doncs ara mateix està en un moment com aparcat. bueno, la meva vida jo em vaig separar buscant un fill o una filla i ara mateix és una qüestió que la tinc aparcadeta allà, en un calaixet, i que quan torni a tenir ganes la tornaré a obrir.
0: Et sembla massa bèstia la paraula dol?
3: No. Realment penso que s'ha de parlar perquè, de fet, és una cosa que tu busques, no? Justament anheles, ho desitges, i penses que des de petita et fan créixer pensant que tu ets una dona i que podràs ser mare. I de cop i volta, doncs, potser no.
0: Ara deies que ho tens guardat en un calaix, però el moment abans de guardar-ho en un calaix, imagino que va ser dur, els primers dies.
3: És que és el procés. O sigui, no és una cosa que sigui com un moment... O sigui, és tot el procés, perquè tu vas veient que cada mes doncs, et torna a venir la regla i llavors és això, és... No? Ajudeu-me. Socorro. No.
0: La Marta està rodejada, ara parlaran. Sí. No et preocupis, Marta.
3: Vale.
0: És a dir, que al principi... Quant temps va ser? Tota aquesta... Fins que vas aconseguir mantenir-ho aparcat.
3: No, realment, amb parella sí que va ser com un any de buscar-ho. I després, doncs, a mesura que em passen els anys, doncs, jo he anat pensant de si al final podria, si no podria, i també la decisió, no? Perquè al final van passant els anys, potser no tens parella estable, et planteges moltíssimes coses, de si fer-ho sola, no fer-ho, eh? Són moltíssimes preguntes que tens.
0: La decisió al final quina és?
3: Ara mateix això, ara està aparcada, penso que en el moment que jo vulgui retomar, doncs la decisió ja la prendré ara mateix.
0: Marta, i infertilitat? Perquè hi ha molta gent que pot confondre els conceptes. No és esterilitat.
3: Uau, sisplau.
0: Vinga, va, saludem a la Guida Rubia, psicòloga perinatal, bona tarda. Tota l'estona la Marta es mirava a la Guida dient ajuda'm, perquè no esteu acostumades, no heu anat mai a la ràdio i és dur, estem parlant d'un dol i d'assumir doncs, que és molt difícil. Però què és la infertilitat exactament, Guida?
4: Clar, en llengües hispanes diferenciem, com deies, dos conceptes, no? Esterilitat i infertilitat. L'esterilitat és la incapacitat per concebre, o sigui, el que no hi ha és aquesta creació d'un embrionet, i la infertilitat és la incapacitat o la impossibilitat de que la gestació arribi a terme amb un bebè sa i viu. Vale? En parles angleses és tot infertility, és tot sota el mateix concepte. I és veritat que des de la mirada més de la psicologia i el que hem defensat molt nosaltres des de l'associació, des d'ANEL, és intentar deixar de banda les diferències i recollir totes aquestes dones, totes aquestes famílies, sota un mateix paraigües de problemes de fertilitat o d'infertilitat, perquè el que nosaltres vèiem és que el que faltaven eren espais on poder fer aquest dol, on poder compartir amb altres dones, amb altres persones que estiguessin visquent cadascú la seva realitat, perquè és veritat que hi ha moltes situacions diferents que et poden portar pel camí dels problemes de fertilitat, però al final érem una gran taula rodona, no?, que era on ens trobàvem, assegudes totes unes al voltant de les altres, parlant un mateix idioma, no?, que és el vull ser mare, anhelo, desitjo, no?, tenir un fill o una filla, i això no arriba. I no arriba i fa moltíssim mal, no? I com us intentava explicar la Marta, i molt ben explicat, nosaltres parlem d'un dol que és cíclic. Cada mes, cada 30 dies aprox, 28, et ve la regla, tornes a caure, no? Tornes a veure que hi ha un no en allà darrere i d'alguna manera o altra tens poquets dies també per haver-te de tornar a aixecar i tornar-ho a intentar amb ganes, i això és molt desgastant per les dones i les parelles que viuen aquesta situació.
0: Millor explicat impossible. Les dues heu fet referència a ANEL, que és l'Associació de Famílies en Dol del Vallès. I ANEL és això, les ganes de ser mare. Ho té aparcat la Marta i ben endreçat el cap. Inés, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Tu tens 39 anys.
2: Sí.
0: Tu sí que ets mare.
2: Jo vaig tenir un fill. Exacte, però bueno, el dol m'acompanya igualment perquè després vaig intentar tenir un segon fill i no ha pogut ser. Llavors, bueno, és com dèiem, no?, un camí complicat, llarg. Què vas passar, no? Jo primer vaig fer el dol de no poder-me quedar embarassada i després vaig passar el dol de que havia de passar a fer servir òvuls d'una altra dona, o sigui, recórrer a la ovodonació per a realment poder gestar un fill, no? I és un altre dol, no?
0: I també t'agrada la paraula dol, és l'adequada.
2: Sí, òbviament.
0: Perquè és molta gent ara podria dir, home, però la Inés ha tingut un fill, per què parla de dol, no?
2: Clar, però, o sigui, jo he pogut tenir un fill en aquest món, gràcies, en aquests moments, no?, que tenim accés a tantes tècniques de reproducció assistida, però jo fa 50 anys no hagués pogut gestar un bebè. No? Llavors, bueno, jo estic molt contenta i molt agraïda, però això també ha sigut un camí molt dur. I bueno, ara jo ja, la meva vida reproductiva està tancadíssima, però bueno, mai veuré una prova d'embaràs positiva sense haver-me fet un tractament, no? I això, bueno, està ahí. A mi ara tinc amigues, tinc familiars que es queden embarassades, no? I a mi em fa mal sentir que es poden quedar embarassades tan fàcilment, no?
0: El que em fa mal és el que a mi m'agradaria que expliquéssiu, perquè al final la pressió social és tremenda, no, Marta? O sigui, tu, ja la gent pregunta, escolta, i no vols, no saben res i pregunten directament, com és que no has tingut cap criatura, no?
5: Ui, sí, sí.
0: Què t'has trobat? Explica, desfoga't, pues Marta.
5: Per mi això fa molts anys, però al principi feia mal i llavors va haver-hi un moment, i això vaig fer un treball amb la guida, però va haver-hi un moment que quan m'ho deien, I saps allò, perquè et quedes parada, doncs va ser com, pues porque no puedo. Llavors, clar, o sigui, tu m'estàs fent una pregunta superintrusiva de la meva vida personal, de la meva vida de parella, i de cop, doncs jo també et contestaré així, saps? I llavors la gent es queda parada, perquè tampoc estan preparats o preparades per aquesta resposta, no? La cosa natural és que tu et puguis quedar embarassada, i si no t'hi quedes, doncs què passa? No sé.
0: I com reaccionen al, escolta, no puc, i punt.
5: Doncs és això, es queden parats i llavors jo vaig fer com una, doncs, obrir, no?, aquest tema, i doncs és que això també existeix, vull dir, i llavors després quan ho expliques, molta gent et comença a explicar, doncs conec a no sé qui, i és com, vale, no cal que m'expliquis, aquestes històries que són altres, jo ja tinc la meva, no?, i per comparativa o per comparació tampoc m'ajuda, realment, doncs cadascú es fa la seva feineta i s'ho treballa. I això.
0: I en el teu cas, Inés, quines barbaritats... Dic barbaritats, hi ha molta gent que és senzillament patosa. diríem, per desconeixement. Per desconeixement. No? Però sí, què t'has trobat? En quines situacions la Marta ha sigut claríssima?
2: Bueno, jo des d'una taula, no, amb amics, que diguessin que algú s'havia quedat embarassada, i el primer és, oh, machote, a la primera, no? O sigui, no. I sobretot a ell, no? És com una feina ben feta per part de la parella masculina. I llavors, i tu allà, que dius, jo porto aquí un any i mig, no sé quants tractaments m'he fet, no em quedo embarassada, no? I, bueno, això a mi, per exemple, va ser una de les coses que em va fer molt mal. Jo, una de les estratègies, dono durant tot el temps que vaig estar fent tractaments, una de les estratègies que vaig fer servir era, pues, fer activisme, no? Vull dir, vaig explicar-ho, no? Estic passant per això, me faré... I llavors explicaves amb paraules que tu, per tu eren molt normals, les explicaves, pues, que t'anaves a posar un embrió, no, que era un blastocit, bueno, ja ni me'n recordo, de les paraules, quasi. I clar, la gent, clar, tampoc era el camí, no? Perquè es quedaven com, bueno, sí, i ara què he de dir, no? Llavors, vaig trobar que tampoc, o sigui, ni explicar res, ni explicar molt.
0: Ni activisme radical.
2: Exacte, que... vaig trobar que no em sentia acompanyada amb gent que no estava passant o no havia passat per això, no em sentia acompanyada.
0: La família ajuda?
2: La família ajuda de vegades. És difícil. O sigui, jo ara, amb els anys, em poso la seva pell. Jo també estava difícil, jo. Vull dir, estàs passant un dol. Llavors, bueno, van fer el que van saber fer en aquell moment. Que no va ser el que jo necessitava sempre. No, no va ser. Però, bueno, és el que hi ha. Per això faig... Ara faig petit activisme més suau, encara.
0: Com està aquí la ràdio. Jo penso que esteu ajudant a moltes dones, no? O a moltes famílies. En el teu cas, Marta, la família ajuda?
3: Sí, bueno, jo tinc una família que, per sort, pues, sí, m'estimen molt i sempre m'acompanyen en tots els problemes que he tingut. I penso que la família ajuda, però també... hi ha d'haver-hi també un acompanyament, en el cas que tinguis parella, ha d'haver-hi un acompanyament molt fort, i moltes vegades, doncs, les dues persones de la parella, en aquest cas, si és un home, moltes vegades, doncs, hi ha... Aquest dol és com més difícil, no?, de sostenir o d'acompanyar, si la infertilitat, en aquest cas, és femenina. Penso que, bueno, que encara hi ha com molt tabú també per parlar-ho, i és un procés que penso que fa, si estic parlant en parella masculina, en aquest cas, penso que hi ha d'haver-hi un bon acompanyament, i que moltes vegades no hi és. I en parelles, en el meu cas va ser que la infertilitat trobo que va destruir, va malgastar la parella, al final ens vam separar.
0: Deixa'm fer-li la pregunta a la Guilla Rubia, que és psicòloga perinatal, Daniel, n'ha vist molts casos. La infertilitat trenca moltes parelles?
4: Jo et diria que va d'extrems la cosa, no? Els dols en general o t'acosten aquelles persones amb les que comparteixes camí, o et distancien tant que ja no saps com tornar-te a trobar. I malauradament, amb temes de problemes de fertilitat, el que veiem és una sobrecàrrega molt gran cap al que és la dona que gestarà. També, perquè no, doncs totes les proves, tots els tractaments, no? Tot el que s'ha de fer passa per aquest cos de dona que vols estar. Una falta d'implicació moltes vegades per part de la parella, sobretot si són parelles masculines, no? Com una mica, bueno, sí, jo t'acompanyo a les visites, però això és com si no anés amb mi. I llavors aquestes diferències, que també són molt culturals, no? De... hi ha una part que necessita parlar, hi ha una part que necessita posar-hi paraules, no? Donar-hi un nom, una part que el que fa és distreure's, distància, silenci, no compartir, i això, vulguis o no, et va com allunyant, no? I nosaltres això ho veiem molt en la pràctica dels grups. Pràcticament no venien mai les parelles masculines, no? Érem tot un grup de dones, i jo encantada, eh? Vull dir, ens ho passàvem, reiem molt, ploràvem molt, i vam fer una xarxa...
0: Però s'agraeix molt la presència, no?, de...
4: És que, en teoria, en la gran majoria de casos, és un projecte compartit, no? Mm. I és molt trist que el projecte de ser pare sigui compartit, però la càrrega del dolor de no aconseguir-ho la porti una sola persona, perquè és una càrrega que és molt grossa, i més en una societat on no ens agraden els dols, per començar.
0: Mm. Per això els hi preguntava, si els agradava la paraula dol, perquè és grossa, aquesta paraula.
4: No, jo ja molt... les veus, no? Molt, molt reivindicant, molt, i encantada ara, de sentir-les, eh?
0: Per com t'ho fas, sí.
4: Bueno, és que no ens agrada, no? No ens agrada el dol, no ens agrada l'amor, no ens agraden els problemes, però formen part de la vida, no? I un dol, en el fons, és el que ens permet tornar a ser felices, tot i aquell dolor, no? És un període d'adaptació llarg, que no s'acaba, com t'explicaven molt bé la Inés i la Marta, però és el que et permet tornar a somriure, és el que et permet a treure forces d'allò que has viscut, no? És el que et permet fer-te, malgrat aquella cicatriu. I jo crec, i porto 10 anys acompanyant a dones i a famílies en processos de dol, i totes surten amb unes ales que les permeten volar superlluny, siguin quin sigui el camí, no? I per mi és un honor acompanyar a famílies en aquests moments dolorosos, però imprescindibles, perquè és que són insaltables els dols.
6: Marta, Inés, quins són els sentiments que se us desperten quan hi ha aquest procés de dol? És a dir, no sé si hi ha ràbia, hi ha tristesa...
2: Bueno, jo crec que el primer és, potser és la culpa, no? Primer és... perquè jo... no, per exemple, jo en el meu cas, jo tenia 28 anys quan vaig començar a buscar embaràs, i era, bueno, sóc una noia jove, sana, per què no estic podent tenir fills, no? I llavors aquesta culpa de dir, pues, hi haurà alguna cosa malament en mi que no em deixa, i les altres ho tenen tan fàcil... què està passant aquí, no? Llavors la culpa...
6: I aquí de la ràbia, potser, també, no?
2: I d'aquí, clar, el següent pas, no?, que és la ràbia, no?, l'enfado de la dificultat que et trobes i no arriba.
0: Marta, en el teu cas...
3: Jo, relacionat amb això, ho veia injust, de per què la gent pot, o en general es pot, d'una manera natural i jo no, i després molta tristesa. Però molta, no? Perquè és com tu tens allà una vida pensada que és un ideal, que és això, que és com una mica una cosa de societat, no? De que tu creixes així, no? I totes les pel·lis...
6: És l'esperable.
3: Sí, sí, sí. I de cop i volta, doncs no, doncs t'has d'anar refent la vida i pues, tu muntes tu, i potser allò que volies no passarà mai. I què passa si no passa? I et vas refent.
0: Què passa si no passa, Guida? Per on comences a endreçar-les?
4: I abans d'això m'agradaria fer una mica, no, com dèiem, d'activisme, i per si hi ha també dones que ens estan sentint que estan en aquest procés, reivindicar que la ràbia és superimportant i supernecessària, no? Hi ha un punt, quan estàs en aquesta situació de dol lligat a la maternitat, que et pots arribar a enfadar molt, no? Veus una embarassada i t'enfades, no? Et diuen una amiga teva que està embarassada i et cau la notícia fatal... i t'agradaria que no ho estigués, i això et fa sentir molt malament, no? De nou entra la culpa, et sents molt bruixa en aquest dol, no? Perquè tens uns pensaments molt foscos, però que a nivell psicològic són naturals i són necessaris, que això és superimportant, no? El dol no és un procés patològic, el dol és una cosa, una reacció que necessitem per encaixar allò que ens està passant, no? Per integrar-ho. I des d'aquí volia alçar la mà, no? Que si hi ha algú que s'està trobant amb aquests pensaments, no? De que et fan sentir mal la persona, doncs no ho ets. Això et cuida també perquè et permet veure on necessites situar-te per realitzar aquest dol, no? Mm. La Inés abans ho mencionava, i la Marta també, no? Nosaltres d'infertilitat parlem que és un dol de dols. No només perds el projecte, la possibilitat de ser mare... La perds de manera natural, perds l'espontaneïtat, no? Perds aquest poder veure un positiu, però és que també perds molta gent, perquè a vegades t'has d'allunyar del teu cercle, no? Per edat, les amigues comencen a tenir fills, tothom està, no?, una mica en aquest punt, i tu t'has d'en retirar perquè estar allà dins és com una constant reobertura de la ferida, no? Llavors aquesta ràbia ens protegeix, no? La ràbia del dol té una funció protectora que crec que hem de reivindicar. Una mica, també.
0: I la sort que teniu de la Guida, no? Aquesta fortalesa, aquesta psicologia. Jo no sé si quan estàveu fent tot el procés, el suport psicològic, abans d'anar a parar a Nel i de que us ajudessin, si hi ha tacte, diríem, mentre estàveu passant tots els processos, vau tenir alguna mena de suport psicològic des d'allà o us l'oferien?
2: La resposta és no. O sigui, és veritat que jo de seguida, en quan ja tenia clar que anava a fer un tractament, vaig posar-me en contacte amb la Guida, quasi abans que amb la clínica. I amb les clíniques, doncs, bueno, jo és que vaig passar de la pública a la privada perquè em van desahuciar de la pública, vull dir, jo, per la pública em van dir, tu no, aquí no, o sigui, ni no fem res, te vas a la privada. I llavors, bueno, sí, te nombra, no?, que potser hi ha una psicòloga, no?, però no arribes ni tan sols a veure-la en cap moment. I els professionals, doncs sí, és veritat, a vegades hi ha alguna, que jo em vaig trobar que em van tractar molt bé, i d'altres de molta vergonya, de no saber què tens davant una persona, no? Una persona, i que a més potser l'estàs dient en aquell moment. Jo me'n recordo una vegada, un metge, que m'estava dient que jo no tenia cap folículo per poder anar a que me fessin una punció. És a dir, no hi havia... No? Després de posar-me durant dies molta medicació, no? M'ho va dir amb una fredor, jo anava sola. Una fredor, que jo vaig sortir d'allà, que, bueno, Bueno, mira, ara se'm posa la cara de gallina.
0: A totes, em sembla.
2: Vull dir que, no, jo he d'agrair molt a l'haver trobat a la Guida, després a Nel, i jo en Nel vaig fer una grandíssima amiga, que és això, no? Al final t'ajuntes amb gent que està passant pel mateix que tu estàs passant i és en qui et sents que t'entén. Mm.
0: Aquests grups dels que parlava la Guida. I tu, Marta, vas tenir algun benefactor, benefactora, allà, algú que t'abracés una mica i digués, mira, això no va bé.
3: No, jo, de fet, és que igual era de les primeres de les amigues que ho intentava i que... Perquè ara ja totes tenen fills i filles i... Però no. O sigui, jo és que em va passar el confinament i llavors vam fer... Sí, va ser durillo. I això que deies de les clíniques, sí que me'n recordo que jo em vaig posar dos embrionets i van ser negatius, no em vaig quedar embarassada, i sí que vaig tenir una trucada d'una psicòloga, però és una persona que no et coneix, que no t'ha seguit, que no sap el teu cas, simplement et truca com, bueno, saps com... no sé, va ser una pinzellada de res. Vull dir que el treball fort és quan una persona t'acompanya, no?, en aquest cas, com la Guida, sí.
0: La Guida... podria millorar això que estan dient elles, no?
4: Hauria. Per mi hauria de millorar, no? Ens anem, i és evident, vull dir, fan la seva feina des de la seva mirada clínica, no?, que és l'intentar... a solucionar, a solventar aquest problema de fertilitat, però com deia la Inés, no?, i com jo crec que traslladen la narrativa de la vivència de les dues, s'oblida que davant hi ha una persona, no? Veus un úter, veus uns ovaris, sí, veus un aparell reproductor, però no veus el mal que fa aquesta persona, no? I per mi hauria d'anar al davant.
0: Home, i més quan estem parlant, ho dèiem al començar, del 15 i el 17% de la població espanyola. Sí, sí. És moltíssim. Mm. I de la paraula infertilitat se'n parla poquíssim, esteu d'acord?
2: Sí.
0: Vosaltres heu fet avui l'esforç. Jo volia preguntar-vos, ha parlat la Guida de doncs, que intento que estiguin felices, que despleguin les ales. Estem així? Estem en aquest punt?
2: Jo sí, sí, sí, sí, sí, per suposat. Sí, sí, sí.
3: Jo, amb aquest, o sigui, amb el tema de la maternitat, és això, que encara no he decidit si ho vull tornar a intentar o no. Jo vaig parar el procés en un moment i estic com oberta a que a la meva vida pugui passar o no. Llavors, bueno, és això. És que ara mateix és el meu punt i sí que trobo que em puc parlar, que per mi això ja és un èxit molt gran.
6: I ara la Marta deia, estic oberta que pugui passar o no. Crec que és molt important també reivindicar els diferents finals que té la infertilitat.
4: Sí, perquè és això, no? Quan ens n'adonem que hem d'acompanyar com a societat, com a família, com a entorn, acompanyem en una direcció molt concreta, no? Que és no te rindes, no? Un altre intent, prova no sé què... I al final seguim empenyent aquesta persona que només hi ha un únic camí, amb un únic final, i jo crec que aquí és on també hem de seguir fent campanya, no? Hi ha tants finals com dones desitgen quedar-se embarassades, alguns que acabaran de la manera que havíem imaginat i alguns que no, i això no vol dir que siguin menys bons, ni menys feliços, ni menys vàlids, sobretot. I al final el dol hi serà de les dues formes, i crec que això també és important, no? Com deia la Inés, no? Jo tinc un fill...
0: La Inés ho ha deixat molt clar i ha dit, però jo... he tingut i passo pel dol.
4: I crec que el repte com a societat és saber estar a l'alçada. Sí. I ens costa moltíssim.
3: Puc dir una cosa respecte a això? En la primera sessió que vam tenir, una de les preguntes que se'm va quedar, em vas dir, i què passa si al final doncs, no ets mare? I jo em vaig quedar així i va ser, no. Clar, i ara és una cosa que per mi és oberta, és com, doncs potser no sóc mare. Bueno... No sé, és que pot passar en el moment que tu estàs allà i buscant, només veus allò, però és que a la vida hi ha moltes més coses, no? Llavors crec que es tracta, i és una feina de llarg recorregut, i que no sé si s'acaba, No ho sé, però penso que s'ha d'obrir una mica més.
0: Ho resumeix tot això que dius, Marta, que ara siguis capaç d'enfrontar-te a aquesta pregunta i assumir que pot haver-hi un final que potser no era el que havies desitjat al principi. Jo us agraeixo moltíssim que heu vingut a parlar d'infertilitat, de veritat, us heu expressat superbé i crec que, de veritat, que crec que he pogut ajudar moltes persones que estiguin en el procés o en el dol o amb la decisió presa o amb el calaix guardat, tornant-lo a obrir o el que faci falta. Guida Rubio, psicòloga perinatal d'Anel, quina gran feina que feu. Moltes gràcies per ser avui al balcó. I Marta Inés, gràcies per tanta sinceritat.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Per haver-nos obert el cor, de veritat.
3: Per visibilitat.
0: Gràcies. Una abraçada molt gran. Joan, l'actualitat passa pels incendis.
1: Sí, ara mateix tornem a estar en una situació de simultaneïtat de focs arreu de Catalunya. El de Sentmenat, recordem que continua sense control des de fa més de 24 hores. Se n'hi sumen 3 més que s'han declarat aquest migdia. Una Gavà obliga a confinar 6.000 veïns d'algunes urbanitzacions properes i tot Sant Climent de Llobregat. I els altres dos, els que més preocupen, un és a Navarcles, al Bages. Ha començat en una indústria, una que ha cremat un camió i palets, i ara mateix ja s'ha de confinar fins a 6.000 persones, tot el municipi de Sallent, i també persones confinades a la zona de Cabrianes, al polígon industrial també d'aquest municipi, i a la zona oest del nucli d'Artés. Aquest foc en què s'acaba de decretar també el confinament de tot Sallent i amb la carretera C25, l'eix transversal, totalment tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits. I el, també el que més preocupa, perquè els bombers el qualifiquen d'un foc d'alta intensitat, és el municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Hi ha entre 500 i 800 persones confinades. Els bombers decreten el confinament de Pontons, de les Pinedes Altes de Montmell, del Pla de Manlleu i de cases aïllades d'aquest municipi d'Aiguamúrcia i Vall d'Ossera de Querol i totes les zones properes. Els bombers han de fer una compareixença d'un moment a l'altre des de la seu central a Cerdanyola per actualitzar la situació d'aquests incendis. Estem en un dia en què s'han assolit rècords mai vistos de temperatura per aquesta onada de calor. A l'Observatori Fabra, a Barcelona, avui s'han arribat als 40,5 graus a un quart de 3 de la tarda. Això mai s'havia vist, mai s'havia registrat en els 112 anys de la sèrie històrica d'aquesta estació meteorològica. L'anterior es va registrar el 30 de juliol del 2024, quan es van arribar als 40 graus. Ara ja 40 graus i mig. I també rècord de temperatura nocturna. Aquesta passada nit ha estat la més càlida de la història a Catalunya des que hi ha registres a Portbou. S'han registrat 31,9 graus.
7: Ha sigut terrible. No podem dormir. Bueno, jo no tinc aire, eh? La gent que té aire sí que dormen bé. I no puc entendre com a Portbou fan aquestes nits que estem equiparats a, jo què sé, Extremadura o Andalusia. Aquí sempre s'ha dormit molt bé i molt fresquet.
8: No hemos dormido nada. Sí, un poco, sí. Dormíamos a trocitos.
1: Doncs això deien alguns veïns aquest matí de Portbou quan s'han llevat.
0: Jordi Carbó, com estàs?
9: Pensant en aquesta comparativa, bona tarda, jo faria una altra comparativa que serà més contundent. Com si Portbou es trobés, per exemple, el que ara s'ha fet tan famós, Estret d'Ormuz. Tota aquella zona, també del Golf Pèrsic, sol tenir això, mínimes per sobre dels 30 graus. 31,9 ha estat la mínima, però és que gran part de la matinada han estat al voltant dels 33-34. La màxima ha arribat als 38 i aquesta pròxima nit ja veurem si tornen a baixar dels 30 graus. Sens dubte, un fet històric, aquestes dues dades que heu comentat.
0: I que no ajuda als incendis i a la situació que tenim ara.
9: No, la veritat és que gran feina estan fent. Recordes, no? Tu fa unes quantes dècades, quan es cremaven milers i milers d'hectàrees en tan sols 2-3 dies. La veritat és que hi ha molta feina al darrere perquè això no estigui passant ara mateix, però evidentment no ens salva res de que et pugui tornar a passar. I aquí està, doncs, aquesta tasca, no?, que s'està fent, sobretot a les nits, s'està treballant moltíssim, sí. I és el que suposo que tornaran a fer aquesta nit. De fet, des del satèl·lit Meteosat podem veure els incendis ara mateix i no pensem que veiem les flames, però veiem focus de calor i veiem que aquells que comentàveu ara mateix estan perdent una mica de temperatura. Això seria una bona notícia just abans d'enfrontar la nit, però bé, esperarem a veure què és el que diuen els bombers, perquè, sens dubte, la situació meteorològica poc ha de variar les pròximes hores. Heu parlat d'aquestes dades, però sí. La dada màxima avui a Catalunya, 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la temperatura també altíssima, sí. I la pròxima nit, doncs, el que dèiem, més del mateix, temperatures que seran molt altes a tot Catalunya durant tota la nit, al Pirineu mínimes per sobre dels 15 graus, per sobre dels 25 a la costa i també ja molts punts del prelitoral. Compte ara amb les tempestes que, com ahir a la tarda, després d'haver afectat el Pirineu de Lleida, avui amb més intensitat, estan desplaçant-se cap al sud i arribaran fins i tot a la Costa Daurada ja entrada la nit. En aquest recorregut des del Pirineu fins a la Costa Daurada, sobretot per les comarques més a ponent de Catalunya, no deixaran grans quantitats d'aigua aquestes tempestes, però sí, en alguns casos, llamps seguits de fortes ratxes de vent. És a dir, per adobar encara més aquesta situació ja prou delicada. Després, durant la matinada, marxaran els núvols, vent en calma, relatiu refrescament, tot el que pot arribar a refrescar en unes condicions com les actuals, i demà se'n tornem-hi. Ja no pujarà més la temperatura respecte a avui, baixarà, però tampoc que no ho notarem, de manera que demà també moltíssima precaució, perquè a partir de mig matí s'activarà la marinada, després, durant la tarda, noves tempestes, a l'espera que el cap de setmana tinguem un descens de temperatura més apreciable, però de calor en continuarà fent molta.
0: Carbó, demà repassem també la setmana que ve. Gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Una abraçada.
1: Des de diumenge, el CEMA té 140 persones per la calor a tot Catalunya. Més de la meitat, un 60%, han hagut de ser traslladades a l'hospital. I des que va començar el juliol, han mort 97 persones atribuïbles a la calor, segons el model de la Universitat Carlos III, i en el que portem d'estiu, 9 persones s'han ofegat a les platges, 4 més a les piscines i una en aigües interiors. L'última víctima, un home de 70 anys, a qui han rescatat mort a la platja a l'estany de Calafell, i avui a Balaguer és dia de dol després de la mort d'una nena de 6 anys ofegada a la piscina. CERC Catalunya ha constatat que en plena onada de calor hi ha obrers treballant sota el sol en hores punta sense descansos assignats. A l'Avinguda Meridiana s'està reformant aquesta avinguda a Barcelona. Hi ha diversos treballadors que diuen que, més enllà de tenir aigua i menjar disponibles, les seves empreses no estan prenent cap mesura excepcional. En alguns casos, ni tan sols descansos. Això deien.
10: La empresa no va hacer nada. Tenemos agua. Eso que tenemos es l'única cosa.
11: No hay descansos ni nada. Tiene solo media hora de almorzado a 9:30, a las 12, y tiene una de comer.
1: I al marge d'aquesta situació extrema de temperatures, a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump avui ha tornat a amenaçar Espanya.
12: Spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain.
1: Una causa perduda, un soci terrible, per això anuncia la ruptura de totes relacions comercials. El president Pedro Sánchez, des d'aquesta mateixa cimera, que s'asseia a tres cadires de Donald Trump, hi ha volgut treure ferro.
13: Fue una conversación informal, estábamos todos esperando para hacer la foto de familia. Entonces, bueno, pues hemos estado charlando sobre el fútbol, sobre el mundial, sobre, bueno, pues cuestiones más informales, pero con absoluta y total cordialidad.
1: I tornant a Catalunya, els veïns del centenar de pisos desallotjats al barri del Putxet per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte.
14: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: La Generalitat argumenta que no havien actuat davant les esquerdes que havien anat apareguent en diferents pisos, no havien rebut cap avís després que molts veïns ho denunciessin als mitjans.
15: Esquerdes. I una porta que no tancava d'un dia a l'altre, perquè el terra una mica aixecat, bueno, un veí ens va dir a veure si havíem vist coses rares i llavors vam caure que sí.
1: I avui al Parlament ha estat la primera vegada que s'ha debatut la llei que vol prohibir la compra de vivenda si és per fer negoci. Els partits d'esquerra estan d'acord en que la volen aprovar abans de marxar de vacances, tot i que encara ni tan sols s'han posat d'acord en el text. Els partits de la dreta i l'extrema dreta, per la seva banda, Junts, PP i Aliança Catalana, s'han unit per impedir-ho. Portaran al Consell de Garanties Estatutàries Susana Segovia dels Comuns, Laura Vega de la CUP i Judit Tronjo de Junts i Àngels Esteller del PP.
16: Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat.
17: Perquè una cosa és comprar una casa per viure-hi i una altra cosa és comprar una casa perquè no hi pugui viure ningú.
18: Presentarem un recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries perquè vulnera en primer lloc el dret de propietat.
19: És una peça més pròpia dels models comunistes.
1: I avui s'han conegut les nominacions als Emmy que entrega l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units. The Pitt, d'HBO, és la que acumula més nominacions per la segona temporada, 25 nominacions, sobretot pels actors, amb nominacions tant als principals com als secundaris. Després hi ha la comèdia Hacks, amb 24 nominacions, La maledicció de Widow's Bay, 19, 18 per Pluribus i després 16 per Beef, de Netflix.
0: Tenim feina. Esports, Arnau Santero i Laia Pujals, com esteu? Bona tarda.
20: Bona tarda, Anna.
0: Endavant, Laia.
20: La primera notícia de la tarda és el fitxatge d'Alexia Putellas pel London City Lionesses.
21: I spend my life chasing the highest standards.
20: Al migdia, el club ha fet un post on posava All Eyes on Us, tots els ulls en nosaltres, i a 4:45 ha començat aquesta presentació on tant Alexia Putellas com Michelle Kang han pogut explicar-se i contestar preguntes. Alexia ha explicat que la decisió va ser fàcil, ja que volia seguir competint al màxim nivell i la manera de fer-ho era anant a la Lliga Anglesa i fer-ho de la mà de Kang. Tot i que el seu entorn li deia que no havia de demostrar res i que havia de descansar, ella ha dit que no és la seva manera d'entendre el joc. Ja sabem que Alexia és molt competitiva. Uh-huh. També ha parlat del Barça, ha dit que tot té un inici i un final i que aquest era el moment de tancar la seva etapa, i també ha fet una reivindicació, ha dit que el futbol femení no és caritat. Alexia, doncs, fitxa per aquest London City Lionesses, que és un club independent, és a dir, que no hi ha un club masculí al darrere, i aquesta elecció ja vam explicar que era en primer lloc perquè volia jugar a Europa, uh-huh, perquè volia una lliga competitiva i perquè volia tenir aquestes condicions òptimes, i per tant l'única opció, doncs, era en el London City.
0: D'altra banda, l'Espanyol ha fet oficial fa una estona el tercer fitxatge de l'estiu, Gabriel Moscardo.
2: I el migcampista brasiler arriba cedit per una temporada provinent del PSG. L'arribada de Gabriel se suma a la de Hartman i la de Calatrava, que també s'ha anunciat aquesta setmana, com a reforços de l'equip blanc i blau. Gabriel Moscardo ha fet ja les seves primeres paraules com a jugador de l'Espanyol i ha destacat a l'afició com la raó principal per la que ha escollit aquesta destinació.
5: Una cosa que me gusta es tener esa relación con la afición de pasión y de querer ganar siempre. Sé que Corinthians eso existe y creo que en Espanyol también. Una de las cosas que escolhi vivir y jugar acá fue la afición. Entonces estoy convicto y con ganas de conocerlos, la afición y jugar en Espanyol.
0: I per acabar, avui no hi ha Mundial, ja que demà arrenquen els quarts de final.
2: Sí, ahir es van disputar els últims partits de vuitens que van guanyar Argentina i Suïssa. I amb aquest ja coneixem tots els encreuaments de la ronda de quarts de final que començarà demà amb un França-Marroc a les 10 de la nit. Divendres serà el torn de la selecció espanyola a les 9 contra Bèlgica i finalment dissabte jugaran el Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i aquest Argentina-Suïssa que comentem que començarà a les 3 i tancarà aquesta ronda de quarts de final.
0: Gràcies, companys. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:36 d'aquest dimecres 8 de juliol. Fem una pausa i de seguida tornem, que hi ha aquí l'Antoni Bassas.
22: El balcó.
23: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Desde hace más de dos décadas, las becas Leonardo de la Fundación BBVA apoyan la ciencia y la cultura de excelencia y su proyección a la sociedad. Facilitan el desarrollo de proyectos individuales que aborden facetas nuevas de cuestiones tecnológicas, culturales y científicas. Lorenzo Meseguer, Luján, beca Leonardo de Música y Ópera, ha recuperado piezas para cuerda de dos generaciones de músicos del siglo XX que habían sido poco exploradas.
25: En los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, pues lo que sucede es que hay una serie de circunstancias históricas, un periodo de gran agitación que frustra pues las expectativas y de muchos de nuestros compositores, ¿no? Que empezaron a trabajar, a desarrollarse en esta larga carrera y que vieron un poco frustrada su vida, ¿no? Por estos acontecimientos.
26: Becas Leonardo es un proyecto de la Fundación BBVA para el apoyo a investigadores y creadores culturales. Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
27: Con Línia Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
28: Valora.
27: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
28: 100% asegurado.
27: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
29: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
30: ¿Qué, qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
31: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
30: ¿Qué? Vente a la Mutua.
31: Condiciones en Mutua.es.
32: ¡Ay! ¿Qué te pasa?
33: Tengo un dolor de muelas terrible.
34: Yo uso Dentispray.
33: ¿Denti qué?
34: Dentispray.
31: Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Solo para mayores de 6 años.
34: Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
35: Ens van explicar què volien fer.
36: Aquesta secció...
37: Estàs jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
35: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Sèrie Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
3: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 41, mai sé quan tallar aquesta sintonia de lo bona que és. Sí. Jo crec que la mantenim l'any que ve, no?
1: Sí, al principi li podríem escurçar una miqueta...
0: Sempre perfeccionant,
1: sí,
0: Toni Bassas.
1: Sí, bueno, esclar, home, s'han de fer coses noves i buscar millores, però sí, sí, està prou bé. Que sàpigues que avui he estat a punt de no sortir al balcó i m'hauria quedat a dintre casa amb aire condicionat perquè...
0: Però aquí s'està bé.
1: Ostres, tu, de debò, eh? Jo crec que amb tots els anys que fa que vinc, és el dia que més m'ha costat arribar fins a la ràdio.
0: Sí. I jo, l'any passat, mira, he anat a fer un reportatge aquest matí i a les 8 era al carrer, no, a les 7.
1: Sí, ja feia calor.
0: Ja feia molta calor.
1: Sí, sí, jo quan he llegit que l'Observatori Fabra havien batut el rècord històric i que havien arribat a 40 graus i mig, bueno, ja després d'això...
0: I a punts de Catalunya, 44. És que és...
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: No estem acostumats, no estem preparats.
1: No, és un aire calent.
0: I no sé si estem suficientment preocupats.
1: Bueno, estem fastiguejats, això segur.
0: Però preocupats.
1: Preocupats també, també és veritat que penses, bueno, escolta, ja arribarà la tardor, ja arribarà l'hivern, però aquí hi ha una preocupació principal que jo crec que no s'està abordant perquè, entre altres coses, voldria dir un canvi radical, estructural, en les maneres de funcionar la societat, de consumir, etcètera, etcètera. Jo, ja aquests dies, tu fixa't, hi ha coses que no quadren. Se'n van els pagesos de les seves terres perquè els escanyen amb els preus, no guanyen prou diners. La terra s'abandona, creix el bosc, tenim incendis. Al mateix temps ens diuen, és molt important la sobirania alimentària d'un país, no dependre de tercers, i és molt important consumir productes de quilòmetre zero. I dius, bueno, això qui hauria de fer? Els nostres pagesos. Però els pagesos se'n van.
0: Sí.
1: Però què hem de fer amb això? Doncs home, jo crec que aquí hi ha d'haver una aliança d'agricultura, de ramaderia i de la indústria alimentària per veure que al final no ens passi que comprar barat és comprar car, perquè tu parles amb industrials del sector agroalimentari, que a Catalunya és aproximadament el 20% del PIB,
0: sí,
1: no arriba, i et diuen, bueno, esclar, però és que és molt més barat portar un enciam d'Almeria que segons com d'un hort d'aquí del costat de casa. Mm. Bueno, és molt més barat avui, però a la llarga el barat pot sortir molt car. Mm. Si el preu que hem de pagar és que el país es crema, no? Bueno, jo crec que aquestes coses són les que s'han d'abordar i, sí, no veig una preocupació principal.
0: De la calor has pensat, per això, avui, que deies que t'ha costat.
1: Sí, he agafat Josep Pla, que deia un dia la calor ha estat espantosa, un sol groc, cru, pesat, s'ha estès damunt del camp i ha cremat la fulla verda. I dius, hosti, tu... O la Maria Mercè Marçal, que sempre ho acabava portant al seu terreny, i deia, aquest sol de justícia que ens clava les seves agulles i ens obliga a buscar l'ombra humida del desig. Perquè la Maria Mercè Marçal això ho
0: que
1: tenia,
0: bonic,
1: no?
0: Que bonic, també, sí.
1: Però llavors he pensat que allò que diuen, no? Si el fred és psicològic, la calor potser també, no?
0: No t'ho comprarà ningú, avui la calor psicològica.
1: Espera, no estiguis tan segura. Mm. Podem fer que plogui una mica, sisplau? Diguis que això, en aquests moments, no fa bo de sentir.
0: M'està encantant.
1: No? Aquesta pluja, i llavors Mercè Rodoreda dient el fred entrava per sota de la porta com un ganivet fi que et tallava els peus. És aquell fred que dius, quin fred que tinc als peus, no?
0: M'estic notant, ja.
1: Jo, per exemple, no? O ara tu, doncs, imagina't, no sé, que tens la possibilitat... Aviam, podem posar una mica més d'efectes d'aigua? Mira com baixa l'aigua per aquesta font.
0: Un riu, no?
1: Un riu.
0: D'aigües molt transparents.
1: Sí, sí, com el de l'aigua que acabo de tirar
0: posant...
1: per aquí sobre la taula. Que no se't bullin els papers.
0: Que no es bullin els micros, que no passa res.
1: Bueno,
0: no passa res.
1: I llavors, aquí, esclar, pots sentir Manuel de Pedrolo, l'aire era tan fred que cada alenada era com si s'empassessin trossets de vidre transparent. Saps quan fa tan fred que fa mal de respirar? Bueno, això també ens arribarà. Això ho podrem recuperar. No em diguis que la calor també pot ser psicològica.
0: Mira, t'ho estic comprant, sí.
1: Eh?
0: Sí,
1: la calor
0: sí.
1: També pot ser psicològica.
0: I aquestes frases són magnífiques.
1: Sí, bueno, en fi, en general, els grans escriptors han sabut retratar totes les circumstàncies, aquesta del fred i de la
0: Antoni
1: calor.
0: Antoni Bassas acaba de tirar tota l'aigua per
1: sí,
0: la...
1: Però és que
0: vam al guió una mica. Mm. Refresquem-nos.
1: Sí, sí, jo, en el fons estava tot previst. Bueno, aleshores... Ara que ja estem una miqueta més refrescats,
0: sí,
1: ens podem tornar a emocionar amb les emocions d'ahir a la tarda, aquesta hora aproximadament, quan Argentina
0: quina
1: estava
0: tarda.
1: No eliminada, no, estava morta.
0: Tu vas pensar que
1: sí,
0: Egipte s'emportava...
1: Sí, sí, vaig enviar whatsapps als meus amics dient Argentina out, això s'ha acabat, adéu Messi, no sé què, allò que penses, mira, ahir Cristiano i avui Messi. Mm. I no, no, i marquen el primer i marquen el segon.
2: Rebota en Atia, le queda Messi, otro centro pasado, arriba, Lautaro la bajó, no le queda nunca Julián, atrás para Messi, tiró! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol de Argentina! ¡Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del mundo! El rosarino del barrio La Bajada, el campeón defiende su corona, el campeón defiende su corona.

0: Argentina 2, Egipto 2.
1: Bueno, Argentina 2, Egipto 2 ja vol dir que, sí, francament, Argentina havia fet una primera part bastant fluixa, més Messi havia fallat un penal. Jo crec que Barlete Cósmico, de donde viniste, de qué planeta bajaste, allò no s'ha superat.
2: No.
1: O sigui, aquella narració de la ràdio argentina, quan el gol de Maradona a Anglaterra de l'any 86, al Mundial de Mèxic, no s'ha superat. M'ha semblat una narració emocionada, sí, però bastant estàndard.
2: Però m'ha agradat, eh?
1: Però, bueno, el Rosarino...
2: El Rosarino, sí, sí.
1: Bueno, total, que no, que sí, que el que se'n va anar va ser Cristiano, però Messi encara no s'ha anat. Llavors he pensat, home...
2: Anem a comparar-los.
1: Messi Cristiano, no?
2: Messi Cristiano. Aviam, no et pot agradar més fer aquesta comparativa.
1: Bueno, sobretot perquè la conclusió ja la sabem quina és, que és que el Messi és millor que el Cristiano. Però... però a cadascú el seu, i preguntem-nos en què guanya l'un a l'altre, no? I tu tens, per exemple...
2: Veig que, la balança, ja, eh?
1: Sí, que Cristiano guanya Messi, per exemple, en gols totals. El Cristiano ha marcat 977 gols i Messi n'ha marcat 920. A la seva carrera, al conjunt de la seva carrera en partits oficials.
2: 977 a 920, sí.
1: El Cristiano guanya Messi en gols a la Champions. De fet, el Cristiano és el màxim golejador de tota la competició, amb 140 gols. Sí. Ara ja no la juga, perquè juga a Aràbia Saudita, però allà ha deixat el rècord, i en canvi Messi en va fer 129. 140-129. Gols amb les seleccions. Doncs sí, Cristiano n'ha marcat més que Messi. Cristiano n'ha marcat 146 en Portugal i Messi 124 amb Argentina.
2: Sí.
1: Cristiano ha fet més hat-tricks, més partits que ha marcat 3 gols, 66. El Messi 61. I en gols de penal, Cristiano n'ha marcat 184 i Messi 114. Clar que ser jugador del Madrid ajuda, perquè et xiulen més penals.
2: Sí, d'aquí tens allò més oportunitats.
1: Del Cristiano Penaldo, no? Però bueno, estem parlant d'uns tipus que va haver-hi temporades que marcaven de mitjana cadascun 50 o 60 gols, o entre 50 i 60 gols.
2: Guanyen xifres, de moment,
1: sí,
2: Cristiano.
1: Sí, però bueno, també hi ha xifres en les que Messi guanya Cristiano. Per exemple, i aquesta és molt important, en títols col·lectius. O sigui, Messi n'ha guanyat 46 i Cristiano 35. En títols col·lectius.
2: Sí.
1: Entre els quals, per cert, un Mundial de Futbol. En pilotes d'or, el Messi n'ha guanyat 8 i el Cristiano n'ha guanyat 5. 5 és una quantitat fabulosa, formidable. O sigui, per dir alguna cosa, Johan Cruyff en guanya 3.
2: Sí.
1: O sigui que, però en Messi n'ha guanyat 8. Un detall molt important, en assistències de gol, el que fa la passada de gol, Messi 414, Cristiano 261.
2: És una qüestió de generositat,
1: bueno,
2: també.
1: Per exemple, no? I de
2: talent,
1: i de jugar a vegades sense zero, de mitja punta, de veure els companys, totes aquestes
2: coses. D'aixecar el cap, que dieu.
1: D'aixecar el cap i de generositat. L'altre només juga per ell, això ja ens ho sabem de memòria, no? En gols als mundials, Messi 20, Cristiano 11. Amb millor mitjana de gol per partit. És a dir, Messi necessita menys minuts que Cristiano per marcar un gol en el conjunt de tota la seva carrera. És una diferència de dècimes, però 0,79 a 0,77. I en gol sense penals. Si descomptes els penals que Cristiano ha marcat, Messi ha marcat més gols.
2: Sí.
1: 805 contra 792. Messi té el rècord absolut de gols en una lliga. La temporada 2011-2012 en va marcar 50, i Cristiano en va marcar a la Champions 17, és el màxim golejador de la competició en una temporada, amb la temporada 2013-2014 amb 17 gols.
2: Sí.
1: Bueno, què vol dir això? Bueno, és que Messi és millor. I que Cristiano, com Salieri, diguéssim, no ha pogut suportar haver de conviure amb el millor de tots els temps. Tot i que ell ja sap per què la gent li té tanta mania.
3: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí.
1: Si no, no lo entiendo, va acabar dient.
2: És el fetxent d'en Amargo.
1: Bueno, és com el Donald Trump.
2: Sí.
1: Amb la diferència que el Trump no el veuràs mai sortir d'un camp plorant, ni tan sols per cridar l'atenció sobre que aquell és l'últim partit, perquè això també va ser una miqueta trist, plorant perquè la gent li fes cas i tot plegat.
2: Messi és humil...
1: Bueno, sí, o el mateix,
2: no fa aquestes declaracions.
1: O veus que al seu voltant, doncs, la gent s'ho passa millor i està més contenta i que juguen per ell. En canvi, normalment els jugadors portuguesos van passar de Cristiano i de que fos l'últim partit que jugava, però vaja, bueno, i la premsa portuguesa

0: És a dir, ja diem, plega d'una vegada, ves al museu, ja et tenia a veure al museu, però no juguis més amb la selecció, no?
1: Però tot i les edats, no? 39 i 41
0: sí,
1: anys...
0: Sí, Cristiano és una mica més gran.
1: Els uneix aquesta...
0: No, competitivitat...
1: voràs pel futbol.
0: Sí, tremenda, segura, sí. No, això és així, vull dir, els 41 anys, doncs encara Cristiano encara fa coses en un camp de futbol. Jo crec que cada vegada menys i que, a més, doncs, resta possibilitats al combinat argentí.
1: Conclusió.
0: Sí, que Messi és millor que Cristiano, vull dir que això una mica ja se sabia, però estava bé posar-li una miqueta d'objectivitat al tema. Bueno, com que avui és l'últim dia...
1: Va, DJ Bassas, hem tingut dimecres memorables de música.
0: Sí, llavors, clar, no podem...
1: És l'última secció. Sí.
0: És l'última secció. A mi m'agradaria, de tota manera, recordar, més enllà de la música, algun moment polític al·lucinant que hem viscut, com, per exemple, aquesta cita del ministre, de l'exministre Ábalos, que ens acompanyarà, jo crec, que tota la vida.
2: Que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
0: No tengo a nadie. O sigui...
1: Vaja, és que has de saber que nosaltres t'imitem tant dient no tengo a nadie.
0: Quan us sentiu molt desgraciats, que és una cosa que ens pot passar a tots, que hi ha dies que diu, avui tot m'està sortint malament, penseu que Ábalos no té ni secretària ni xòfer i que no té a nadie.
2: Bueno, no tengo a nadie.
0: Ah, això mateix. Bueno, doncs allò que dèiem de la música... va haver-hi una tarda dramàtica en aquest programa, que és la tarda a la tardor, a l'octubre, quan el funeral de València per les víctimes, el primer aniversari de les víctimes de la Dana, sí, que hi ha una escridassada brutal a Amazon que acabarà amb la seva dimissió. Aquella tarda, que ja no sabíem què dir ni què fer perquè estàvem tots molt, molt afectats, vam intentar alleugerir el dolor...
1: Va fer una cria extraordinària de músiques.
0: Vam intentar alleugerir el dolor amb un himne a l'amor. L'himne a l'amor, que és una cançó de Edith Piaf, que als Jocs Olímpics de París, l'any anterior, havia cantat enfilada a la Torre Eiffel, la Céline Dion. Le...

0: Celine Dion.
1: Sabem que és una de les ties preferides. Sí, i sí. Que sàpigues també que aquest equip ens l'hem posat moltes vegades. Cada un a casa seva, perquè aquell dia, és veritat, vas marcar la tarda.
0: Edith Piaf amb la veu de Celine Dion. Va haver-hi un dia que vam repassar quines músiques han demanat els astronautes, aquells sí. que van anar fins a la cara oculta de la Lluna, quines músiques han demanat històricament perquè els despertin des de la NASA, que és una cosa que va haver-hi un moment que es va començar a posar de moda i aleshores podien fer una selecció, una mena de llista de Spotify, quan encara no existia Spotify, i els despertaven. I vam descobrir que en general buscaven coses de bon rotllo, que els posessin de bon humor. Clar, hi havia doncs el Happy del Colin Farrell, vull dir, això era com bastant evident. I n'hi ha una que ens va agradar molt, la del Justin Timberlake, el Can't Stop the Feeling. I got the

0: Què?
1: No podem acabar amb més bon rotllo que amb en Timberlake, eh? Passes, un plaer, una temporada més. És a dir, no puc estar més feliç que continuïs en aquest programa. Per tant, Basses, quedem el dimecres 2 de setembre.
2: Can't stop the feeling.
1: Gràcies, Basses.
2: Bon estiu.
3: El balcó. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
4: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
5: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
6: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros. Ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
7: Ayuda a cuidar tu corazón con Regis Cardio. La tiamina contribuye a una función cardíaca normal. La vitamina C, la E, el zinc y el selenio a proteger las células del daño oxidativo. Desde un euro al día. Regis-global.es.
8: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
9: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
10: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
11: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
3: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Són les 8. En Martí Oliver ha estat aglutinant tota la informació que tenim sobre els incendis. Martí, què podem explicar a hores d'ara?
1: Mira, a hores d'ara us podem dir que hi ha 3 incendis actius que preocupen. Acabem de tenir una compareixença dels bombers que s'esperava per les 7 del vespre, però l'hem tingut fa pocs minuts.
0: Sí.
1: Te'ls canto, si vols. El primer que tenim ha estat el terme municipal de Gavà. Ha obligat a confinar durant unes hores 6.000 veïns. Fa uns minuts ja s'ha aixecat i s'està intentant que les flames no arribin a la Serra de Ferreres, que és la que tindria més potencial de foc. 75 minuts després ha començat un altre foc a Navarcles. Hem de saber que això ha estat entre 2:15 i 2:45, que hem tingut tot aquest reguitzell d'incendis. El de Navarcles, doncs, hi ha un fum molt negre, la gent de la zona el veurà, perquè ha afectat una planta de reciclatge, ha cremat un camió i també palets, i per això es veu aquest fum molt negre. Ara mateix hi ha confinada tota la població de Sallent, per tant estem parlant de 7.000 persones, i també n'hi ha 360 de la zona de Cabrianes, i també d'altres, doncs, al polígon industrial de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Important, la C25, l'eix transversal, està tallat entre Sallent i Artés en els dos sentits. El flanc dret saturat de moment ha tocat un camí, mentre que el costat esquerre ha travessat un camp de rostolls i afecta, per tant, vegetació forestal. Però el que preocupa més ara mateix, Anna, és el foc que s'ha produït al Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia. Hi ha entre 500 i 800 persones confinades, però el foc és d'alta intensitat. Avança molt ràpid les flames. Ara mateix hi havia 70 hectàrees cremades, però els bombers estan intentant prioritzar els dos altres focs, perquè és on ja hi tenien dotacions, i això està fent, doncs, que no s'hi pugui treballar amb tota la potència, i per tant està afectant ja molta massa forestal. El que explicava el cap de bombers...
0: Això te l'ha preguntat, sí. Què és el que han explicat?
1: Doncs sobretot explicava que estan patint molt, perquè la humitat que tenen a aquesta hora és molt baixa, entre el 15 i el 20%, que treballar en aquestes condicions és molt dur, i sobretot que el que els hi preocupa és que els incendis s'estan produint cap al migdia i que, per tant, tenen molt recorregut fins que no arriba la nit i baixen les temperatures. Si vols, sentim el que explicava David Borrell.
2: Estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operatiu.
3: Aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda, doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això, doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda.
1: I, per tant, el que preocupa també és que hi hagi simultaneïtat, ho explicava la consellera Núria Parlon.
2: Estem en una situació de simultaneïtat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics, i, per tant, hem de demanar evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
1: Les dues hores que venen marcaran, si aquests incendis es fan grossos. Aquestes compareixences s'ha fet des de Cerdanyola, perquè els bombers, com que hi ha incendis simultanis, han tornat a escalar el pla en el que estan i, per tant, han fet un centre de comandament centralitzat.
0: Martí Oliver, gràcies. Seguirem pendents. Nosaltres fem una pausa i tenim aquí la Irene Cordón per acabar el programa.
4: El balcó. Consum entre nosotros.
5: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
6: Sabíeu que el gelat és l'snack preferit dels consumidors durant els mesos estivals? Avui a Ser Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum, parlarem dels gelats i dels diferents tipus que existeixen.
7: Moltes gràcies. Sí, el 39% dels consumidors manifesten que durant l'estiu prefereixen picar un gelat abans que una bossa de patates o una xocolatina.
6: Quin és l'origen del gelat?
7: Tot i que els orígens són incerts, hi ha referències a begudes gelades o refredades amb neu o gel anteriors a l'era cristiana. L'elaboració de gelats ha evolucionat molt al llarg dels anys.
6: Quins tipus de gelats trobem avui dia?
7: En trobem dos grans grups: els gelats de crema o de llet, generalment d'origen làctic, i els gelats d'aigua, generalment elaborats amb fruita. Aquí també hi trobaríem els sorbets i els granissats.
6: En quins formats i presentacions podem trobar-los?
7: Trobem el cucurutxo, una o diverses boles de gelat de crema presentades dins d'una galeta de neula. El tall de gelat d'un sol sabor o amb dos o tres sabors combinats. Pot anar acompanyat de neula o no. El pal, el gelat es presenta sobre un pal de fusta o plàstic per consumir-lo més còmodament. Pot ser de crema o de gel. I el flash, gelat generalment de fruita presentat en un envàs de plàstic. Cada vegada més persones el fan a casa amb peces de fruita natural i sense additius.
6: Alguna curiositat sobre els gelats?
7: Sí, us en porto un parell. A escala mundial, el gelat que més es consumeix és el de vainilla. I sobre el consum de gelat, segons dades de l'Associació Internacional de Productes Lactis, el rànquing mundial l'encapçala Nova Zelanda, seguida dels Estats Units i Austràlia. A Espanya, el consum se situa lluny de les grans xifres d'altres països.
6: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
5: Consum. Junts és cooperativa.

0: Doncs ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga. Jo crec que avui és l'última secció de la temporada.
1: No, creus, no. És
0: l'última secció de la temporada. Que hi haurà balcó a l'estiu, però és l'última de la Irene, que avui ve explicar-nos que els antics ja feien pa. Irene Cordón, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, contenta de ser aquí.
1: I trista que s'acabi, no, aquesta temporada.
2: Molt, he entrat i ho he dit. Ho he dit, els nois de recepció m'han dit que s'acaba. I jo he dit, s'acaba.
0: Has arribat arrossegant els peus.
2: Molt, molt, clar, normal.
1: Però la renoves a la Irene, sí, no?
0: Home, mira, fem aquí en directe.
2: Sí.
0: Irene, vols continuar amb nosaltres la temporada que ve?
2: Sí, vull.
0: Sí, vols.
2: Gràcies.
1: Que bé. Jo, si no, deixaria el programa.
0: Home, sisplau. Pel pa avui, ja que parlem de pa, hem incorporat Claudio Matas, l'home que fa pa al balcó.
3: Hola, què tal?
0: Claudio, no t'ho volies perdre avui.
3: No, clar, és el meu tema.
0: No, és que avui em sembla normal...
1: Però com que fa entrar pa al balcó?
0: Home, tu no has menjat mai pa d'en Claudio?
1: No.
2: Jo tampoc.
3: És la meva segona professió.
1: Què dius?
3: Tinc títol de forner del gremi de forners de Barcelona. El gremi de flequers. Tinc un curs de 6 mesos fent 6 hores de pa cada dia durant 6 mesos.
0: Irene, sí, depèn de les preguntes que et faci Claudio, t'apretarà.
1: Estarà bé descobrir
2: vinc a aprendre.
1: Si el Claudio el fa com es feia a l'antiguitat.
0: Exacte,
1: no?
0: Perquè ara és veritat, trobem pa de totes formes, mides, sabors, i el pa rodó, la barra, el pa integral, cereals, llavors, però, Irene, des de quan els humans mengem pa?
2: Clar, aquesta és la gran pregunta, perquè a més jo crec que la història del pa va totalment unida a la història de la civilització, sobretot, però sembla ser que abans que existissin ciutats i pobles ja es feia pa, i a dia d'avui el pa més antic que tenim documentat té 14.000 anys. I prové d'una regió de Llevant, del que seria l'actual Líban, Síria, Palestina, Jordània, d'una cultura que es coneix amb el nom de Natufiana, que és d'aquestes cultures que coneix molt poca gent, que vindria a ser un pont entre aquests grups de caçadors-recol·lectors i els primers agricultors, que sabem que feien una recol·lecció massiva del cereal salvatge,
3: no?
2: Sobretot el que seria l'antecedent del que seria l'ordi i el blat, perquè aquesta regió doncs abunda, i que n'haurien fet doncs unes farines que barrejat amb aigua, sense els llevats, en aquest moment encara no n'hi ha, ho haurien posat sobre una pedra molt calenta i allà cuien aquesta massa que obtenien.
0: Beneïm el que va fer això per primera vegada.
1: Quan tu dius que sabem que per primera vegada fa 14.000 anys hi ha pa, què vol dir que se sap? Suposo que restes d'aquest pa no queden.
2: Sí, que queden. De fet, no sé si te'n recordes, Joan, quan vam anar al Museu Egipci
1: sí,
2: del Caire.
1: Sí, al Museu Egipci del Caire vam veure un pa no assecat, era una roca.
0: Era una pedra. Però va dir, nois, això és pa.
1: I això és pa.
2: Però això és meravellós.
0: Va fer un acte de fe.
2: Sí, i es tracta de fer això. O sigui, des d'un punt de vista arqueològic heu de saber que ens han arribat les restes d'aquest pa. Però no només el pa, sinó que també ens arriben els estris. Arriben les pedres de moldre, arriben també doncs, el que serien els forns, però sobretot ha arribat pa. Perquè el pa és veritat que queda com assecat totalment sí. I queda com molt endurit, però és dels pocs aliments que ens han arribat de l'antiguitat. Per tant, això ens permet fer un estudi molt complet, es pot analitzar i sabem fins i tot els diferents tipus de pa que hi ha. No només el diferent cereal, sinó que les feien de tota mena. O sigui, aquí les receptes ja començaran a jugar amb elles. I jo, Claudio, estaré encantada de donar-te alguna recepta de l'antiguitat.
0: Claudio no té. Claudio, tu no ho fas amb pedres escalfades? Clar.
3: No.
0: És que no,
3: clar,
0: no ha de ser fàcil.
3: Però hi ha gent que fa, per exemple, el naan.
2: Sí.
3: Indi es fa a forns tandoor. Que escalfa, o sigui, posen el pa a la paret del forn.
2: A la paret interior. Enganxat. És que això a Egipte encara es pot veure. I que, sí, el que passa que és un pa prim, dur, sense aquest llevat, sembla aquest pa àzim, però jo ho he vist, això. Llavors queda enganxat a les parets interiors del forn, que són aquests forns així amb volta, en forma de volta, no?
3: Sí.
2: I ho veus claríssim. Llavors jo m'emociono de nou i dic, mira, tal com ho feien a l'antiguitat, no? Ara fa, doncs, aquests 14.000 anys. Clar, en aquest moment el pa no és esponjós, no és la imatge que tenim nosaltres.
0: No és per fer entrepans, és a dir, no es feien entrepans i posaven coses a dins.
2: En aquest moment, d'aquesta cultura, no, però després ja sí.
1: Abans va venir el foc que el pa.
2: El foc està domesticat des de fa... generalitzat fa 400.000 anys.
0: I estem parlant aquí de 14.000 anys.
2: No, fa res. El que passa que heu de pensar... Una miqueta el que comentàvem, no? Si el primer cereal que s'utilitza per fer aquestes farines i fer aquest pa és l'ordi, o el que seria l'avantpassat de l'ordi del blat, són cereals que tu no te'ls pots menjar crus. Si tu te'ls menges crus és quelcom indigest. Clar, però al moment que el manipules, passa a ser nutritiu. Per tant, és un dels grans invents de la humanitat. Però, i no ho tenim present,
3: però
2: això.
3: Però jo tenia entès que l'agricultura comença més a prop de nosaltres que 14.000 anys.
2: És a dir, quan nosaltres parlem, l'agricultura serà el boom. O sigui, quan nosaltres entrem la gran revolució agrícola, que és passar del paleolític al neolític, és el que marcarà realment que les societats passaran de ser caçadores-recolectores a ser unes societats productores i que, a més, estaran assentades,
1: no?
2: En poblats, i de qui naixerà l'agricultura. Què és el que passa? Que aquesta afirmació que sempre han fet al llarg de tants anys sembla ser que comença a quedar alterada, perquè la revolució agrícola es va produir fa 10.000 anys, en una regió molt concreta del Pròxim Orient, també de la vall del Nil, també d'Índia, també de Xina i d'altres indrets que s'hauria d'excavar. Però a dia d'avui, la documentació més antiga es fa 10.000 anys. Què és el que passa? Que en aquesta cultura natufiana, abans de que hagi aparegut aquesta revolució agrícola, sembla ser que alguns d'aquests grups caçadors-recolectors s'han començat a assentar en alguns poblats i després comencen a recolectar de forma massiva aquest ordi i en fan pa. Què t'està dient? Que va abans el sedentarisme...
0: És a dir,
2: que la revolució agrícola.
0: El pa que l'agricultura.
3: O sigui, va el pa primer que l'agricultura, una
2: mica. O sigui, la pregunta és, quan nosaltres tenim poblats assentats, per què es va produir? Perquè vam començar a conrear la terra o és al revés? Ens vam assentar al costat de l'aigua dolça i aquí, a partir de l'observació de la mare natura, inventem l'agricultura? I la resposta és, depèn de l'indret. Perquè tenim algunes cultures que primer es van assentar i que, per tant, faran el pa i són encara... ja estaven assentats, i d'altres caçadors-recolectors que primer faran el pa i després s'assentaran.
0: Que, perdona, està pensant ara en Sapiens, que tu n'ets fan, quan diu el Harari que
2: el
0: frau de la història és la revolució agrícola, una mica, no?
1: Per què?
2: A veure, perquè està bé qüestionar-ho tot. O sigui, nosaltres quan estudiem història, en aquest cas la prehistòria, creiem que hi ha una veritat absoluta, com un dogma. Llavors, jo, que a mi m'agrada molt l'esperit crític, i el Harari n'és el rei, diu, a veure, tant va canviar moltes coses, però canvi, revolució, no vol dir millorar, vol dir canviar. Mm-hmm. Què va suposar? Llavors el Harari, com altres autors també de casa nostra, com el Fullola, el Nadal, que són grans prehistoriadors de la Universitat de Barcelona, que els tenim aquí, ells diuen, a veure, el que implica quedar-te assentat en un poblat i treballar a la terra requereix un esforç tremendo. I a més, no queda tan clar que passis a tenir una millor vida, per moltes raons.
0: Això és el que deia, que no van anar una millor vida, sinó que van començar els problemes.
2: Han de treballar més hores, venen els problemes, els grups creixen, i sobretot, estan molt malnodrits. Tu fas l'estudi dels esquelets d'aquell període i dius, a veure, agafem un esquelet d'un caçador-recolector i veus que tenia una dieta molt equilibrada. Per què? Doncs perquè els productes de temporada, ells van caçant, recolectant, ara toquen figues, menjo figues. Què és el que passa? Al moment que l'home i la dona es tornen sedentaris i comencen a conrear la terra i, per exemple, tenen camps de blat, què esmorzen? Farines de blat.
0: Clar.
2: Què dinen? Farina de blat. I què sopen?
0: Farina de blat.
2: Per tant, les vitamines no hi són.
0: I no es mouen tant, que no, això és una frivolitat, però clar,
1: i que vol dir que comences a haver de treballar.
3: Clar, mira, però és
1: que
3: exacte, la invenció del treball.
2: I de la divisió del treball també, que aquí vindran molts problemes. Perquè, clar, per què la teva feina és més important que la meva? Perquè, clar, hi ha, per exemple, els que faran la cistelleria per poder anar a recol·lectar, per poder anar a agafar tot aquest gra, llavors potser el cisteller diu que és més important la seva feina. O després hi haurà algú que haurà d'administrar aquest gra. De fet, aquí començaran a aparèixer els primers capdillatges. És a dir, aquella persona que digui, tenim tot aquest gra, l'hem d'administrar, perquè ens pot venir un any o uns anys on hi hagin plagues, inundacions, que no en tinguem, algú això ho ha d'administrar. Doncs aquest algú es convertirà en el futur rei dels pobles i de les ciutats.
1: Ah.
2: No, és meravellós. Quan estudies la història de la humanitat i ho veus a partir del pa, d'aquest cereal, d'una cosa que semblava no res, però que jo també no puc evitar de preguntar-me, però qui carai se li va passar pel cap?
0: Home.
2: Començar a moldre-ho, barrejar-ho amb aigua, o sigui, pastar-ho, i posar-ho sobre una pedra calenta.
0: Això ens ho preguntaríem
2: calenta.
0: Sobre qui va fer el primer ou ferrat, també. Qui se li acudeix?
2: Bé, jo crec que amb la calor
0: diferent.
2: Que fa aquests dies, jo crec que es fan sols. Et trenca un ou i veus que se t'està ferrant. Però això requereix una elaboració i una cocció. Per tant, va molt més enllà. En el moment que ens apareguin aquests pans més esponjosos, amb aquesta fermentació natural, això sí que és un descuit. És a dir, algú que ha fet aquesta farina, que ha barrejat l'aigua i que, per alguna manera, s'ho ha deixat i que de cop i volta tornen al cap de... Ni que sigui un dia, veuen que la massa ha crescut, que hi ha bombolletes...
0: S'ho fot a la boca i diu, això està boníssim.
2: Està boníssim, perquè veuen que realment també ho han de coure, que diuen, bueno, ja que ho tenim fet, ho han de coure, i llavors es converteix en aquest pa que diem tou, esponjós, gustós...
3: Però segurament abans, Irene, algú ha tingut la idea de que el blat que està a l'esquerra del riu no dona un pa tan bo com el gra que està a la dreta del riu i comencen a plantar el que funciona més, el que dona més collites, més grans.
0: I per què una ribera va millor que l'altra?
3: Això va... Domestiquen el
2: domesticar
3: gra.
2: Aquest cereal vol dir que hi haurà una selecció artificial i no natural.
3: Exacte.
2: Quan nosaltres parlem de la selecció natural, no? Ens ve sí. La idea de Darwin, no? Però en aquest cas és artificial. Tal i com comentes, van a buscar, doncs, evidentment, aquelles espigues que tinguin un gra molt més gros, més gruixut, i que produeixi, tingui una producció molt més continuada.
3: Que aguanta millor...
2: Que aguanta molt millor, més gustosa...
3: Sequeres...
2: Etcètera, etcètera. Els reis d'això seran...
1: Els egipcis.
2: Evidentment, Joan.
0: Estem enyorats, estem enyorats, perquè ara fa un any ens anàvem a Egipte,
1: clar.
0: Amb la Irene Cordó.
1: Sí, aquesta secció, recordem que als seus inicis, no sé quants anys fa, es deia això els antics egipcis
2: ja ho feien.
1: Els egipcis. La secció va començar amb els egipcis i després ho hem ampliat a tota la
3: temporada. Perquè ja havíem explicat tot dels egipcis.
2: No, queden moltes temporades per fer tot.
0: Però així que els egipcis van tenir un paper clau.
2: És a dir, els egipcis tenen un paper clau, primer perquè són els que descobreixen aquesta fermentació natural, o almenys ho tenim documentat. Les bombolletes, com ha crescut la massa, i per tant es tornaran molt més sofisticats. Ja us trobem fins a 40 tipus diferents de pa. Alguns fets amb mel, amb dàtils, amb fruits secs, amb enciams, amb ceba... Allà ho proven absolutament tot. Fins i tot tenen la xufla i també en fan farina i obtenen més que un pa, jo m'atreveixo a dir que és més aviat una galeta. Però sí que tenen la farina de la xufla. O sigui, clar, tu pots fer-ne pa a partir de farines de... cereals, de lleguminoses, del que sigui. Clar. Per tant, també ho tenen. Jo us ho trobo increïble. I atenció, perquè, a més, ells no només van millorar la recepta, per dir-ho d'aquesta manera, sinó que comencen a utilitzar els motlles. I això és important, perquè agafen motllos que ens han arribat, evidentment.
0: És a dir, la barra i el pa rodó.
2: Les diferents formes. Mira, des de Llonguet, que dic jo... O Llonguet, jo dic que són Llonguets. Els Llonguets, no? Llavors tenen des de la forma quadrada, la rodona, la més allargada. Llavors, en funció d'aquesta forma, tu saps quin pa, quin tipus és. És a dir, si és el que té els fruits secs, si és el que té la ceba... Nosaltres també, sense voler, quan te'n vas, no?, a la fleca, per la forma que tenen, que ja els hi donem noms, com això del Llonguet, que
3: sí,
2: jo deia...
3: No es fan tots de la mateixa forma.
2: No, perquè tu així pots identificar. Clar. I ells en fan de formes rodones, també fan trenades, fan de diferents formes.
3: Però jo volia preguntar-te, Irene, mirant aquesta, això que explicaves quan preparava el guió dels motllos, quan s'inventa el pes, la balança per pesar? Perquè jo tinc la idea de que fer un motll et permetia estandarditzar la mida del pa als forns. El pa, totes les barres han de pesar el mateix. No pot ser una barra molt grossa i una petita si és el mateix tipus de barra.
0: Mira la cara, de la Irene dient és que clar,
3: sembla una forma d'industrialitzar-lo entre cometes.
2: Sí, fa un moment estàvem comentant que aquest home ha fet un curs, no?, al gremi. La resposta no ho sé. És a dir, aquesta pregunta no me l'havia plantejada mai. T'agraeixo molt que m'hagis explicat tot aquest procés del pa. Sí que puc dir que els romans seran els reis. O sigui, aquests sí que tindran realment autèntiques fleques especialitzades amb aquests pesos i aquestes mesures. Però probablement, si tu tens aquest motllo, és una mesura, no? Jo recordo aquell pa de pessic que fem del pot del iogurt.
0: Sí, clar. Amb la mesura exacta del pot de
2: iogurt. Sí. I que arribant... quin iogurt utilitzis, perquè és una mesura. Sí. Ja està, no?
3: Jo estic arribant a la conclusió de que aquests pans egipcis, m'ho invento jo, es venien, no es feien només a casa.
0: Això t'anava a dir.
3: S'havia comerç.
0: Hi havia fleca?
2: Sembla ser, a veure, a partir de l'arqueologia que tenim, sembla ser que no, o sigui, cadascú es feia el seu pa a casa. Va. Hi havia aquests forns que ens han arribat molt rudimentaris, fora de les cases. Sí que tenim algunes fleques que fan aquest pa per portar-lo al temple, perquè és una ofrena molt important que s'ha fet a les divinitats, com també s'ha de fer als difunts. És a dir, nosaltres a les tombes portem flors, el poble jueu porta pedres, i els antics egipcis portant pa i cervesa, sobretot aquest menjar.
1: Però entenc que el primer que es coma... O sigui, el pa és el primer aliment que es... comença a fabricar,
2: sí.
1: També pot ser l'inici també del comerç, o sigui, amb el primer que es començaria a intercanviar seria el menjar, no?, que és la cosa més essencial, o no?
2: I pagament, és a dir, és la manera de pagar, també.
0: Impostos. O sigui,
2: impostos i com pagues tu també a una feina a partir dels sacs de gra. Fins que no aparegui aquí la moneda, doncs, evidentment...
1: I això a Egipte comença.
2: A tot arreu. L'intercanvi, llavors, el cereal sempre ha sigut molt important, perquè el bo del cereal, que és que si tu el mantens en un lloc fresc i fosc, et pot durar anys i anys i anys. Per tant, és una moneda de canvi extraordinària. És
0: anys i anys. I penseu ara que una barra la compres ara i l'endemà, depèn d'on la compris.
2: No, però el cereal... El cereal tu el pots tenir. No,
3: però el cereal està al naixement dels escacs. El que s'inventa els escacs s'inventa el joc a la Índia,
2: sí,
3: i el rei, i que l'havia fet l'encàrrec, diu, quan vols que et pagui per això? Diu, farem una cosa, tu em dones un gra de blat a la primera casella, per la primera casella em dones un gra de blat, per la segona em dones el doble. I així, quan arribes a 64, el rei diu, això em surt baratíssim, el doble de cada casella. I resulta que era la collita de blat del regne durant 7 anys. Era el preu que va cobrar l'inventor dels escacs. Perquè era tones i tones de...
2: M'encanta, perquè a més els escacs m'agraden moltíssim, sí, sí, i m'agrada moltíssim que estigui vinculat amb el tema del cereal i el pa.
0: A mi se m'ha quedat pel camí. Sí. És a dir... El forn. Els egipcis ja inventaran el forn?
2: Sí.
0: Perquè de la pedra al forn...
2: Però els forns ja existien, perquè fins i tot per fer ceràmica han hagut d'inventar la ceràmica. Llavors, aquestes coses sí que...
0: Era el mateix forn.
2: Sí, tant. Això que comentàvem de les parets, doncs aprofiten i posaven això. Tot i que per la ceràmica requereix molt que hi hagi més escalfor, que també estigui més temps, però sí. I un foc a terra, si no, aquestes pedres calentes que ara comentàvem fa un moment. A Roma sí que veiem que comencen a haver aquestes especialitzacions o aquestes fleques ja més professionals, i fins i tot durant l'edat mitjana sí que sabem que els forns a casa no es fan, però les masses es fan a casa i hi haurien els forns comunals. És a dir, la gent agafava la massa i s'anava al forn del poble i allà podies coure el teu pa i te l'emportaves. També sabem que acaben fent marques fins i tot perquè no et confonguis de pa. Llavors, aquestes marques que nosaltres a vegades fem, no?, que marquem a sobre del pa, jo vull creure encara, amb la meva vessant més romàntica, que encara ho devem a l'antiguitat, no? Per què als llonguets els hi fem aquell tall tan concret d'aquella manera? O fins i tot sabem que alguns fan uns talls perquè quan surti ja el pa del forn el puguis tallar amb les mans, perquè ja tinc unes marques molt ben fetes, que a mi això m'encanta, perquè és veritat que tendim, no veus la barra de pa i te'n deixes a voler-la trencar.
3: Clar, però els talls, per exemple, és el que permet que el pa creixi més.
2: Creix molt més.
3: Si tu el fiques al forn sense talls, es trenca. Quan comença a inflar-se dins del forn i es trenca. I quan fas els talls és perquè es trenqui com tu vols que es trenqui.
2: Ai, m'encanta.
3: Però, per exemple, se sap que al segle XVIII el tio que va inventar les baguettes, que va començar a popularitzar-les, l'assignava amb una G, crec, i a cada una li feia la seva signatura perquè se sapigués que aquella barra era el millor forner de França, que se sapigués que tenies una barra seva.
0: De les baguettes. Quins pans s'han trobat a les tombes egípcies?
2: Clar, el bo d'Egipte és que ho tenim tot tan ben documentat que no només ens ha arribat el pa, sinó que les pintures de les parets de les tombes ens ensenyen l'elaboració d'aquest pa, que això són imatges realment molt boniques, perquè a l'antic Egipte ells creien que tot el que representaves amb imatges devenia veritat. Llavors, tot i que t'has d'emportar pa, i a més hem vist que a més es preserva durant molt de temps, és millor que t'emportis la fleca sencera. Llavors ho veus absolutament tot, i això és meravellós. Perquè veus aquell home, aquella dona que molen el gra, ho pasten a la pastera i acaben fent aquella cocció. Llavors veus aquí els diferents tipus de pa, i com que a sobre ens han arribat algunes tombes que estan intactes, més que intactes, moltes estan saquejades, però el buscador de tresors no s'emporta pa. I menys pa dur. S'emporta l'or, s'emporta... Clar, tot allò
0: que... Això
2: és que nosaltres diem tresors. En canvi, per Claudio, el tresor és el pa, evidentment.
0: El tresor màxim seria el pa de Camut? Què era el pa de Camut?
2: Pa
0: que
2: Camut.
0: Encara el venen.
2: Mira, el pa Camut, sí, hi ha molts establiments que encara el venen. De fet, la paraula Camut vindria de la paraula Kemet, que vol dir Egipte. O sigui, a l'antic Egipte, el seu país l'anomenaven Kemet, que literalment vol dir la negra. Del color de la terra que quedava després de les inundacions del Nil, que quedaven dipositats allà uns llims de color negre i que feia que la terra fos molt fèrtil, no? Llavors, aquesta cereal Camut, amb un inici durant molt de temps, i jo també ho explicava, deien que se l'havien trobat a l'interior d'una tomba de 4.000 anys d'antiguitats, que havien agafat aquest cereal i que l'havien tornat a plantar els canadencs i que n'havien fet una producció. I a partir d'aquí anaven fent produccions i que a dia d'avui doncs pots comprar qualsevol pa o pasta, feta a partir de farina de Camut. El que passa, clar, no és exactament el mateix cereal, cereal. El que sí que és un cereal que no ha patit gaires alteracions transgèniques i que, per tant, és molt més saludable, té molts més nivells de potassi. O sigui, tu agafes 100 grams de pa feta de farina de blat actual o de pla de farina de pa de camut i realment no té res a veure. Li diuen molts el pa dels esportistes perquè té
0: perquè
2: molt potassi,
0: molt
2: nutritiu, però uns nivells que quadriplica els nivells del que seria el blat més comú en aquest moment. Llavors, jo ho dic a mi m'agrada comprar camut perquè, a més, té una textura diferent, és molt més densa, i perquè em vull imaginar que m'estic menjant el pa que es menjaven els antics faraons.
0: És el que t'anava a dir, és que jo t'imagino comprant tot el que s'assembla al pa dels antics.
2: Tot el que sigui els antics, perquè qualsevol gest de menjar l'entrepà, un tros de pa, ens vincula amb aquestes persones. Jo crec que els hi devem, perquè la història del pa va vinculada a la història de la civilització. Sí. No podem parlar de ciutat si no parlem del pa. Per tant, a mi per això m'agraden tant els flequers i estic enamorada de totes aquestes fleques que tornen a apostar pel pa artesà, que tornen a apostar per les fermentacions lentes, tal com es feia a l'antiguitat, perquè som el que som per aquests primers homes i aquestes primeres dones que feien aquest pa, que van observar aquest cereal, que es van atrevir a agafar-lo, a fer-ne una farina, a pastar-ho a la pastera i a coure-ho.
0: El pa, que ens defineix com a humans.
2: Sí.
0: Irene, què faràs aquest estiu?
2: Moltes coses. Doncs viatjar, viatjar i descansar.
1: A quins llocs, aviam?
2: Doncs, mira, així, Algèria, Indonèsia, Burgos...
0: Burgos m'hi apunto.
2: Vinga, va. Sí? Anem a veure l'eclipsi.
1: Jo Indonèsia, doncs.
0: Normalment arribo a Burgos. Irene, passa un superbon estiu.
2: Vosaltres també.
0: I ens retrobem aquí
1: al setembre.
0: Al setembre, sí. Comencem el 31 d'agost. Doncs tocaré aquella setmana.
2: Fantàstic. Molt bon
0: Una abraçada,
2: estiu.
0: Que vagi bé l'estiu.
3: De Irene. Estiu.